0: Pep Prieto és periodista, és escriptor i és el coordinador de les sessions del Cinefòrum que es desenvolupen habitualment a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bé, doncs el protagonista va ser ell, precisament la setmana passada, perquè va protagonitzar la tertúlia literària del mes a la Biblioteca. I Pep, en aquest cas, presentava la seva novel·la Rosita, que és una novel·la, és un llibre sobre les seves vivències a la Girona dels anys 80. Aquesta és l'entrevista que mantenien amb ell, amb la qual, evidentment, parlaven de la seva novel·la, però també de cinema. Doncs Pep Prieto és el protagonista de la tertúlia d'aquest mes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Presentarà una obra que va guanyar la número 58. Ara no em surt, en català. Premi Prudència Bertrana de la novel·la amb l'obra Rosita, una obra sobre infància i memòria de la Girona dels 80 del segle XX. Pep Prieto és periodista, escriptor, crític de cinema català, escriu regularment al Diari de Girona, Reverse Inside Media, col·labora habitualment en diversos mitjans audiovisuals, on parla de cinema i sèries de televisió, El món al RAC1, el programa Àrtic de Barcelona Televisió, no sé si encara es fa aquest programa, ja no, i el Café d'Idees a la 2. És autor de les novel·les La disfressa de l'indigent, finalista del Premi Just Manuel Casero, Mala premsa, La teoria de l'imbècil i Els llunàtics, i del llibre de contes Castells humans. El 2018 va publicar Carnada, on barreja política i zombis, va escriure l'assaig sobre cinema i política Poder Absoluto, i de la mateixa col·lecció de Poder Absoluto també ha publicat El filo de mañana. També és autor de la novel·la El mal pare, a mig camí entre el gènere negre i el gènere fantàstic, guardonada amb el Premi Imperdible 2021 i La dona eterna, editada per Columna. Doncs què tal, Pep?
1: Què tal, com estem?
0: Moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Tu a més col·labores habitualment o feies de manera puntual amb la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, oi?
1: Sí, des de fa ja, crec que és... Crec que és el tercer. Faig un club de lectura / cinema, perquè el que fem és comentar pel·lícules, bàsicament. És agafar el concepte de club de lectura, que tradicionalment consisteix en llegir un llibre, després quedem tots per comentar-lo. Doncs fem això mateix amb una pel·lícula. I hem anat com obrint, no? A vegades fem pel·lícules que adapten llibres, hem fet alguna sèrie, llavors és agradable perquè els usuaris de la biblioteca, que són molt actius, doncs venen cada mes allà i fem tertúlia, i la idea és aprendre una mica els uns dels altres, no? Perquè sempre escoltant opinions alienes enriqueix molt la pròpia. I la veritat és que és una activitat fantàstica que vaja, és el meu sector professional, per tant, no podria estar més agraït.
0: I tant. A més, no sé com et planteges la pel·lícula que veureu. Lo habitual és que la gent hagi vist la pel·lícula abans o no cal? La pot venir a veure sense haver-la llegit?
1: A veure, la idea...
0: On està basada.
1: Si l'han vist millor, perquè vulguis o no... ajuda que el debat sigui més viu, no? Si és algú que no ha tingut temps i ve igualment al club, s'ho passarà bé perquè... De fet, es parlen d'altres coses, a vegades el fil del tema de la pel·lícula que hem triat acabem parlant d'altres pel·lícules o d'altres temes, llavors és la gràcia, no? que tots tenim, tots parlem en igualtat de condicions al final, però sí que és veritat que si has vist la pel·lícula et permet una mica anar al moll de l'os, no? I la majoria de gent que ve és molt cinèfila, per tant, allò li permet analitzar més, no? El fet d'estar allà parlant amb un grup de gent en confiança. I escollim en funció, a vegades, bé, ho fem bàsicament per gèneres, intentem que les sessions cada any siguin diferents, cada pel·lícula alguna de l'altra, o aprofitem alguna efemèride, per exemple, vam fer Rocky quan va fer els 50 anys, no? O si hi ha alguna activitat de la biblioteca que puguem associar amb la pel·lícula, doncs també ho fem, no? I crec que això va bé perquè també et permet parlar de pel·lícules molt diferents entre elles, de diferents països, de diferents anys, no? I una mica per una mirada molt panoràmica a la història del cinema.
0: Per cert, parlant de cinema, doncs s'encamina als Oscars La bola negra, que és una pel·lícula que està causant molt debat, que jo he sentit en alguns llocs que la gent quan surt a veure-la al cinema doncs té ganes de parlar de la pel·lícula. Mm-hmm. Jo crec que això denota també que és una bona pel·lícula quan els llums de la sala de cinema s'apaguen i tu tens ganes de parlar o te'n recordes de la pel·lícula.
1: Mira, personalment crec que això, per definició, és el que hauria de passar amb tot el cinema. És a dir, fins i tot jo sóc un apassionat del tema fins al punt de que jo sempre he dit que

0: malgrat he vist moltes pel·lícules dolentes a la vida, si la pel·lícula em crea debat amb la gent, ja m'agrada una mica més, encara que sigui per defensar postulats en contra. És veritat que en aquests temps que vivim, que tot és o una obra mestra o és una merda, no? Perquè no hi ha terme mitjà, crec que és molt important que hi hagi pel·lícules que contribueixin a que la gent tingui ganes de parlar-ne i debatre i com els hi ha arribat. La Bola Negra és una pel·lícula que a mi m'agrada, però tampoc m'entusiasma, com a molta gent. Però, en canvi, allò que comentaves tu, el fet de que estigui portant tanta gent al cinema, que estigui provocant debats tan vius sobre els gustos de la gent, sobre com han viscut la perspectiva que dona la història d'Espanya, que dona de Lorca, que dona l'homosexualitat, tots aquests elements crec que ja de facto la converteixen en una pel·lícula important. Important i necessària, perquè crec que més que mai l'art té aquesta funció, no? En un món convuls, l'art té la funció d'emmirallar-nos al món que vivim i que creem idees pròpies sobre com hi vivim en aquest món, no? Llavors, crec que La Bola Negra només per això ja mereix premis. O sigui, jo amb això sóc entusiasta. Ja em va passar amb La Messias, que és una sèrie que hi ha coses que m'agraden molt i coses que no m'agraden gens, però els Javis tenen un do perquè tot allò que fan la gent tingui ganes de debatre-ho. I jo crec que això d'entrada els converteix en molt bons cineastes.
1: Després passa que pel·lícules que tenen molt ben rebuda a festivals, que guanyen premis, després es queden pel camí a les sales i a poques ganes de veure-les o punxen aquí, i pel·lícules després que al llarg del temps es converteixen en mítiques i en un primer moment ningú donava un duro per elles, no?
0: Sí, hi ha molts exemples de tota la història, però això passa molt amb els anys 80, no? Que potser és l'eclosió del cinema comercial tal com entenem ara. Pel·lícules que quan s'estrenaven eren fracassos de taquilla, però com que es quedaven a l'imaginari d'una generació, aquesta generació ha anat transmetent els fills, els nets, no? I clar, són pel·lícules que ara es tornen de culte, no? I sempre poso el mateix exemple perquè em sembla una pel·lícula que ningú dubtaria que va ser un èxit, que és Robocop. Robocop, quan es va estrenar als 80, va ser un fenomen iconogràfic, però no va ser un èxit de taquilla. Però és una pel·lícula que s'ha quedat com una de les grans fites del cinema fantàstic dels anys 80. Arriba a dia d'avui com a pel·lícula de culte i tothom la venera amb un entusiasme que no va rebre en el seu dia, no? Això passa també amb els Goonies, per dir una pel·lícula molt icònica dels 80. És una pel·lícula que va tenir una taquilla correcta, però en cap cas extraordinària, que va ser molt criticada per la crítica del seu moment, però en canvi ara ningú dubta que és una pel·lícula que ha alimentat la cinefília d'una nació, no? Per tant, crec que és important el que dius. És a dir, al final el cinema madura amb tu. Tu a mesura creixes, a mesura et formes com a persona, hi ha pel·lícules que als 10 o 15 anys et fan por i després et fan riure, no? Pel·lícules que les veus d'adolescent i no les entens o no t'interpel·len i les veus amb 30 o 40 i t'adones que allò està parlant de tu. Per això és important que el cinema no se'l menys tingui mai com un company de viatge, no? La pel·lícula per a mi millor il·lustra això és el 2001 de Stanley Kubrick, que és una pel·lícula molt difícil d'entendre perquè és molt críptica. Quan tu et formes, tu llegeixes, tu et tornes més llest, hi ha un moment que la veus i penses, com pot ser que no entengués això, no? I crec que per això el cinema és una cosa tan social, tan de masses, com es diu, perquè d'alguna manera ens fa més llestos, no? Perquè ens obliga a emmirallar-nos els nostres propis coneixements. I per això és important que, encara que una pel·lícula no vagi bé a les sales, i això és una cosa que les plataformes tenen de bo, no? Que les pel·lícules acaben a plataformes i la gent s'hi arrisca. I després descobreixen molt producte, no? I crec que és important que ara que tenim més accés a la pel·lícula de la que teníem fa 20 o 30 anys, doncs el cinema no mori, no? Sinó que se'l preservi com una cosa col·lectiva.
1: Hi ha pel·lícules que fins i tot han creat un gènere propi al cap dels anys, com està pensant amb el cinema kinky de l'Àlex de la Iglesia, etcètera, etcètera, que en aquells moments eren pel·lícules molt menysprades pels crítics, els van molts efectes, i després, amb el cap dels anys, jo crec que han donat una visió exacta de com era la societat de l'època i el context social. No?
0: Absolutament. De fet, el cinema de Boi de la Iglesia, en general, crec que és un cinema que s'ha revaloritzat amb el temps, però que, o de Jesús Franco, que són directors que en el seu dia eren vistos com a guerrilla del cinema, no? Pressupostos baixos, arguments molt aixelebrats a vegades, molta violència, molt de sexe, però són pel·lícules que han quedat com a testimoni d'una època i fins i tot com a pel·lícules avançades del seu temps, perquè avui en dia aquest hiperrealisme és més habitual en el cinema i hi ha gent que roda amb càmera en mà i buscant aquest naturalisme, no? De la posada en escena, però això ja ho feien, això ho feia el Pico, és a dir, una pel·lícula que la veus avui i té una força dramàtica increïble i sembla que estiguis mirant per una finestra una realitat que tens al costat de casa. El cine kinky, per mi, has posat un exemple magnífic perquè a més m'agrada molt. És un cinema que quan el veu la gent jove al·lucinen que fa 40-50 anys es pogués fer una pel·lícula com aquesta. I això és important de preservar. I per això és tan important... Ara tenim un problema generacional, i és que hi ha joves que els interessa molt el cinema, però n'hi ha que no els interessa gens. I veuen pel·lícules com Matrix com antigues. I això és perillós, perquè el concepte de pel·lícula antiga, o blanc i negre, no? A vegades, per exemple, Hitchcock, que és un director, que tu ho veus ara i et sembla molt més punky del que era en el seu moment. Llavors, per això és important que el cinema tingui transmissió generacional, perquè estàs perdent-te coses que expliquen molt bé no el món com era quan es van estrenar, sinó el món on hem acabat vivint. Per això el cinema de Kubrick tampoc envelleix. Per això s'ha citat tant quan es parla de conflictes socials o de repressió i es parla de Naranja Mecànica. La gent, quan veu Naranja Mecànica, pensa això és de l'any 60, als finals dels 60. És increïble que sigui d'aquella època, no? Clar, és que parla de coses que el món ha acabat anant cap a aquesta direcció, no? Llavors, no, jo en el cine Quinque m'ho has tret un tema aquí perquè sóc molt fan i, a més, crec que ara hi ha una onada, s'ha publicat un llibre fa poc sobre Eloi de la Iglesia, que és increïble, i està molt bé que hi hagi aquesta onada reivindicativa, perquè és un cinema que diu molt de com era el nostre país i, en certa manera, ens parla de per què hem arribat on som, no? És a dir, que per això està molt bé que se'l reivindiqui.
1: D'alguna manera, les lleis de la frontera reivindica sí. Aquest cinema, no? I, bueno, aquí, en aquest cas, sí que va tenir doncs, el vistiplau de la crítica, també del públic, que va anar a veure-la a les sales, però ja tenia aquest precursor, evidentment, de l'Oi de la Iglesia i d'altres.
0: Bueno, el cas de les lleis de la frontera em toca de prop perquè es basa en una època que vaig viure de petit, a la ciutat meva, jo soc de Girona, i la novel·la Javier Cercas està basada en les vivències d'un grup de quinquis del centre, bueno, el centre, ara és el centre, en aquell moment no era centre, que és el barri de Sant Fèlix, i em va impactar molt llegir el llibre i veure la pel·lícula, perquè per la pel·lícula Daniel Monzón va recrear una zona de Girona que no existeix com a tal, perquè la van reformar de la baix, i ara és un dels pisos més cars, només et diré això, però en aquell moment les àvies ens prohibien aquell barri, perquè era el barri xino, llavors... Hi havia com una frontera imaginària a la que un menor no podia passar, perquè si entraves allà igual no sorties, no? Vivies amb la por de no haver d'anar mai allà. Llavors, és un bon exemple. Les veïns de la frontera, jo crec que si el públic la va valorar és perquè recull aquesta herència i també la reivindica. I és una pel·lícula que parla molt justament... Si alguna cosa té el cinema Kinky és que parla dels somnis trencats d'una generació, tot sense excepció, des de Prisa de Prisa, fins i tot Perros Callejeros, que és una pel·lícula molt més recreativa, però llavors està parlant d'una generació trencada, no? I crec que per això és important el que va fer Les Velles de la Frontera, perquè t'està parlant de, amb més sofisticació si vols, però et parla de que hi ha tota una generació que per culpa de la droga o de la misèria doncs no va aconseguir mai sortir del pou, no? I per això és important que el nostre cinema miri d'aquestes realitats, perquè són realitats molt vives.
1: Bien, doncs parlem d'ara de literatura, perquè no sé si va parlar. Podem estar bé parlant del cinema, jo que sé quan. Però parlem, bueno, i unint també doncs, les teves dues activitats. Fins a quin punt l'ofici de crític de cinema et condiciona després quan el de novel·lista, la teva faceta de novel·lista?
0: Bé, no em condiciona. A veure, em condiciona perquè quan escric visualitzo molt, per això és inevitable, perquè és que jo em vaig educar abans cinematogràficament que literàriament, tot i que van anar paral·leles en algun moment, però de molt petit mirava cinema compulsivament, fins i tot pel·lícules que no em tocava veure per edat. Amb els llibres vaig començar un peu més tard, però déu-n'hi-do, quan m'hi vaig ficar. Em condiciona... Simplement perquè és veritat, un dia un crític em va dir que escrivia pel·lícules, no? Literàriament parlant, però pel·lícules. No? I no m'ho vaig prendre com una cosa negativa, és a dir, és el meu estil. Jo crec que hi ha una generació d'autors que ens hem format molt com a cinèfils i que inevitablement tenim un transvasament de com narrem. No? Narrem literàriament, però a vegada en un sentit molt visual. Crec que és un tema generacional. Molta gent m'ha preguntat també si ser crític de cinema... em fa tema més la crítica que em puguin fer literàriament.
1: Sí.
0: Jo tinc la sort que al llarg de la meva trajectòria he rebut molt més bones crítiques que dolentes, però alguna dolenta he rebut. Llavors seria molt cínic per part meva enfadar-me tenint en compte que em dedico quasi cada setmana des de fa 30 anys de la meva vida a criticar el que fan els altres. Normalment soc una persona constructiva i no soc destructiva. I fins i tot quan la pel·lícula no m'agrada dono arguments i sempre tinc clar que és l'espectador. Perquè això no. Els crítics a vegades cometem error de pensar-nos que la nostra opinió és categòrica, no? I no és veritat. És una opinió que el lector que et llegeixi o que et vegi a la tele o que t'escolti a la ràdio pot tenir en compte o no a l'hora d'escollir què mira o si ho ha vist, què ha entès d'allò que mira, llavors. Però el nostre exercici ha de ser d'humilitat, fonamentalment. Llavors, com a autor, quan he escrit guions, perquè he fet algun guió o he fet novel·la, seria, ja et dic, molt agosarat per part meva prendre malament que algú parli malament d'un llibre meu. Al contrari, de fet, ho trobo constructiu que passi, perquè em permet a vegades millorar. O una vegada en un club de lectura, una dona em va dir, La primera part del llibre m'ha agradat molt, la segona em sembla una autèntica castanya, no?
1: Bon, mira.
0: Però una senyora gran que no tenia filtre. I la meva dona em va dir, has rigut tant quan t'ho ha dit? És que he rigut perquè m'ha agradat que m'ho digués.
1: Sí.
0: Perquè els clubs de lectura tenen la virtut que la gent perd el filtre. Però clar, és molt difícil que se t'acosti algú perquè et digui, tu, això va per l'altre llibre, o sigui, quina caca, no? I jo agraeixo molt com a autor que la gent vulgui debatre això amb mi, perquè precisament jo em dedico com a crític de cinema a generar debat. Llavors, ja et dic, seria molt, molt insultant per part meva si m'enfadés quan algú fa alguna cosa que he fet jo, no? Per tant, no, és agraït. No em condiciona en un sentit, crec, negatiu. La doble cara aquesta.
1: Parlem de Rosita. Aconsegueix aquest premi al 58è. 58è. Moltes gràcies.
0: Vull que ho he dit moltes 58. Vegades, perquè si no...
1: El Premi Prudenci i Bertrana, doncs amb aquesta, amb la Rosita. Abans parlàvem de la Girona, que tu vas conèixer. En aquest cas, és també una Girona que tu vas conèixer, 80 del segle XX, però qui era Rosita i què és el que volies expressar amb la novel·la?
0: Rosita era la meva àvia, és un personatge real. Quan jo era petit, molt petit, tenia 5 anys, vaig anar a viure amb ella, perquè la meva mare, que era molt jove, es va separar del meu pare, i qui em va criar va ser la meva àvia. Llavors, la meva àvia era la meva heroïna, no? Era com el pilar emocional, no? Però, clar, les àvies d'aquella època, i encara n'hi ha, però n'hi ha menys, però d'aquella època, tenien una singularitat que moltes d'elles van deixar de ser individus, persones amb noms i cognoms, per ser l'àvia d'algú, o per ser la cuidadora d'algú, no? O el marit d'un senyor que les deixava a casa fent de mestresses de casa. La meva àvia era aquest perfil, una dona intel·ligentíssima, carismàtica, però que va aparcar tots els seus somnis per casar-se, tenir fills i cuidar la casa. Una casa de classe mitjana tirant a baixa. Llavors, no ha estat fins a la maduresa que vaig entendre la dificultat de les seves renúncies, no? I del fet de que, clar, mai vaig saber què somiava ser. Alguna pista em va donar, i sabia que li agradava llegir, sabia que li agradava anar al cine, perquè anava amb mi a vegades. I això em va fer voler fer una reflexió a partir d'ella, més col·lectiva, sobre les dones silenciades de les nostres respectives vides. No? Tots tenim a la vida una persona gran, que sol ser una dona, a més, sí que pot haver-hi un home, però majoritàriament són dones, que renuncien a tot, passen a tenir un càrrec, fixa't, no tenen ni nom, són l'àvia, no? I que ens van cuidar a tota una generació de gent on va començar a haver-hi moltes separacions, perquè, clar, separar-se a partir dels 80 no era el mateix que fer-ho als 60. Llavors, van educar els fills dels seus fills i van ser allà fins al final, fins que van poder, i ens van donar una vida el més feliç possible, malgrat les adversitats. No? Llavors, vaig voler fer una novel·la que homenatgés a la Rosita, que era la meva àvia en concret, però que servís per il·lustrar totes les dones d'una època. No? No vol dir que totes les àvies fossin iguals, però sí que la majoria ho eren. I la prova és que quan vaig publicar el llibre, després de guanyar el premi, molta gent se m'ha acostat i m'ha dit, ostres, la meva es deia Ramona, o es deia Enriqueta, però jo tenia aquest perfil a casa. No? I volia que el lector fos conscient de fins a quin punt no, generacionalment no vam tenir prou eines per entendre que aquelles dones també patien, i també patien maltractaments, i també patien repressió, i no se les deixava ser el que volien. Jo tenia un avi molt malcarat que li fotia bronca si arribava 20 minuts tard a casa, perquè deia el sopar, però aniria més tard. No? Aquell moment, com a net, jo m'ho mirava des d'una perspectiva, sí, preocupada, però en cap cas indignada, no? Perquè em semblava que eren les regles del joc, però quan creixes et fas gran i tens uns valors propis, penses, ostres, i això ara ho visc un altre cop, tal i com sóc ara, i aquell home li fot una hòstia, no? Perdó l'expressió,
1: Sí, sí.
0: Llavors, d'aquí va néixer el llibre, una mica, no? De voler homenatjar una generació silenciada de dones, que en aquest cas és de Girona, però n'hi ha per tot arreu, ni deu haver Castelldefels, ni deu haver tots els pobles de Catalunya i ciutats, no? I va ser un viatge, perquè és un llibre molt autobiogràfic, però la veritat és que em va emocionar poder fer-li aquest homenatge a la Rosita just l'any que em feia 25 que s'havia mort. Llavors va ser impactant també que em donessin un reconeixement literari com aquest amb una data tan assenyalada.
1: Però aquest llibre ho has pogut fer ara, vull dir, quan has tingut distància suficient.
0: Sí, no ho hagués pogut fer abans.
1: No ho hagués pogut fer abans.
0: No, perquè m'hagués quedat més ressentit, més emocional, potser fins i tot més tendenciós. No? La distància et dona una cosa, que és, com que jo porto unes quantes novel·les escrites, la distància em va permetre... Clar, jo no volia que fos... Esta és mi vida, no? I te la cuento. No, perquè em hagués semblat injust, fins i tot, perquè el lector mereix un respecte, és a dir, no em considero tan important com per explicar la història de la meva vida i que sigui exemplar. De fet, em vaig agafar la història de la Rosita com la d'un personatge de ficció. Vaig construir la meva àvia de zero, per entendre'ns. No em feia prou en explicar el que jo recordo, sinó que havia de construir un personatge creïble que creés conflicte a l'elector, no? que l'elector volgués saber més coses d'ella. No es tractava de buidar el meu cap, sinó d'agafar les meves tècniques literàries i intentar que fos un personatge creïble, malgrat fos la meva àvia. I aquest és l'exercici que va ser més apassionant de fer com a llibre, perquè d'alguna manera havia de treballar detalls d'ella. Clar, jo tinc records molt vius d'ella, però hi ha coses que no sabia d'ella, perquè era una dona molt callada, que no m'explicava gaire les coses de la seva vida. Llavors, en certa manera, he hagut d'investigar el meu propi passat, no? Va sortir una crítica al País que ho va titllar arqueologia emocional, no? I em va agradar molt aquest concepte. És veritat, he hagut de resseguir el meu passat i treure conclusions de coses que ningú em va explicar, o no, només les vaig veure però no les vaig saber interpretar, no? I per això ha estat un llibre, en aquest sentit, agraït de fer, perquè em sento que me conec més ara que no pas abans de publicar el llibre.
1: Vas haver de censurar algunes coses?
0: Sí.
1: Perquè la família...
0: Bé,
1: el
0: llibre explica coses molt dures, no m'he tallat gaire, però sí que com que volia marcar la història en una època molt concreta de la meva vida, concretament la història passa al llarg de 4 anys, 4 o 5 anys. Llavors, sí que vaig voler... I sí que hi ha coses que les he com alterat perquè a mi capigués tot en aquesta franja de temps. Però no, hi ha coses que no volia recrear-me. Més que no explicar-les, recrear-me. Perquè, clar, tu quan has viscut situacions molt dures a la vida, hi ha la temptació de lavar-les com el drama més gran mai viscut. I volia que el llibre no forcés el lector a sentir-se d'una determinada manera. Llavors, al contrari, més que censurar-me, el que he fet ha sigut ser molt sincer, però intentar despullar el llenguatge d'elements dramàtics, no? Les coses passen, no sé com dir-ho, no? Sí que té moments molt durs al llibre, però també vull explicar d'una manera que fos pròxima, que no resultés, que no semblés que el lector no pensés aquest tio s'està victimitzant, no? Jo no em sento com una víctima, malgrat tot el que va passar a la meva família, sinó que, de fet, sempre ho explico, no? Que sense totes aquestes vivències probablement mai m'hagués convertit en escriptor. Llavors, d'alguna manera, a tot aquest dolor li dec alguna cosa. Per tant, volia que el llibre també fos el resultat d'això.
1: Jo crec que has dit abans una cosa molt interessant, com a totes aquestes dones, aquestes àvies o mares d'aquella època, van perdre la identitat. És que, és veritat, no la tenien. Simplement mai van pensar en elles com col·locar-se en el primer lloc. Sempre eren les que anaven darrere de tot.
0: Sí.
1: Que és una cosa que les unia, i ara pot ser impensable, no? Ara quan estem en aquestes tendències i en aquests termes psicologistes de que ens hem de conèixer nosaltres, ens hem de mimar, de cuidar, ens hem de perdonar, és que ja no tenien temps ni s'ho plantejaven una identitat.
0: No, mira, et poso un exemple molt gràfic. En el club de lectura, que abans en parlàvem, d'aquí Castelldefels, tinc gent que és molt més gran de l'edat que tenia la meva àvia quan jo era petit, perquè la meva àvia era una àvia jove. La meva àvia no hagués pogut anar a un club de lectura com aquest. Tinc majoritàriament dones de més de 55-60, no? En aquest club, imaginem, no? No sé si és l'edat correcta, però seria... Els clubs de lectura és veritat que són bàsicament dones d'una determinada edat, jubilades, tal. La meva àvia no hagués pogut trobar ni el temps, ni hagués tingut la complicitat del seu home perquè li deixessin fer una cosa així. I és una cosa que ella l'hagués gaudit seguríssim, perquè li encantava llegir, li agradava socialitzar... Però fixa't, mai la vaig veure fer res de tot això. Sí, alguna vegada amb alguna amiga anava a anar a fer un vol per l'exposició de flors. Això que ara es diu Temps de Flors, en aquell moment era una exposició que feien en una antiga parròquia, no? Sí, però fixa't, què sortia potser sola? 3-4 cops l'any? Amb alguna amiga o amb algun conegut al barri? Llavors, clar, quan veig ara que culturalment doncs, les dones d'una determinada generació tenen molta més activitat, no? I s'ha trencat aquella dinàmica... que segur que no passa en tots els casos, eh? Perquè la dinàmica de he de ser a casa a les 9 perquè el meu home ha de menjar, no? Doncs això és que no pot ser. És a dir, ho vam normalitzar, però en realitat no podia ser. És a dir, perquè era una forma moderna d'esclavitud, en el fons. Des del moment que aquella dona havia de donar explicacions s'arribava 20 minuts tard. On has estat? O sigui, ara quan passa es parla de toxicitat. Però jo la paraula toxicitat mai la vaig veure atribuïda a una relació als anys 80. I era tòxic, no? Llavors, és com la paraula bullying, que també surt al llibre, no? Quan als 80 t'assetjaven a l'escola, ningú deia la paraula bullying. A vegades era la reacció més comuna era, bueno, són nens. No? Jo crec que sí que socialment hem aconseguit... Hi ha qui critica les etiquetes, però crec que socialment hem aconseguit posar nom a les coses. I això sembla que no, però és un avenç. Sempre és un avenç. No? I en el cas del paper de les dones a la societat, que la gent gran als 80 fos concebuda com un servei domèstic, no deixa de ser una cosa que tots col·lectivament hauríem de reflexionar, no? Perquè és el que deies tu al principi, no estem parlant dels anys 40, estem parlant dels 80, la dècada de Duran Duran, de Madonna, i de, no? Tot era modernó, llum i color, sí. No? I en canvi a les cases passaven coses que eren més pròpies d'inici del segle XX. No? Llavors, això és una mica el que el llibre volia reflectir, no? d'aquesta disfunció.
1: Pepi, després de... Què estàs fent ara, després de la publicació de Rosita?
0: Bé, estic escrivint una altra, que encara no té títol, perquè jo ja t'ho diria, però no té títol, perquè en tinc tants al cap. A més, estic a mitja escriptura. I sempre que escric se'm van acudint títols possibles. I encara no, és una novel·la narrativament diferent a Rosita, tot i que hi té coses en comú, en el sentit que també és un retrat d'una època, que en aquest cas parla de l'adolescència, el llibre, i és la història d'una noia al llarg de 3 dècades, no? Es basa també en fets reals, però no tan directament, perquè em baso en un episodi de la meva adolescència, però tot el reste és inventat. I m'ho estic passant bé, perquè tenia moltes ganes de fer una novel·la en la mateixa línia de to que té Rosita, però sortint una mica de Girona, sortint més de la meva pròpia vivència, no? I m'ha agradat poder fer una novel·la que tingui elements més dramàtics, perquè jo fins ara havia escrit molts thrillers, havia escrit dramàtics, molts d'ells, però sí que no m'havia atrevit amb un registre més costumista, més del dia a dia. I aquesta nova serà en aquesta línia de Rosita, però confesso que tinc un gran conflicte, perquè m'havia planificat uns capítols i se m'ha disparat i m'adono que no vigili em quedarà una novel·la de 1000 pàgines. D'autoritat. Vaig escriure i penso, però això és molt llarg, no? I ara avui m'he sentat i he redefinit tota l'estructura que pensava. No puc fotre aquesta torra a la gent, no? És que no el compraran. Però vaja, que sí, la idea és que surti a finals de l'any que ve, o sigui que ja... Ja us avisaré quan surti.
1: Sí, sisplau, tornem a parlar de cinema i de llibres, per suposat. I tant. Moltíssimes gràcies, Pep Prieto. Benvingut de nou a Castelldefels i que sigui un èxit tot allò que escrivis d'aquí endavant.
0: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.

El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

Doncs fins aquí, Castelldefels, així som. Ja saps que de 15 minuts Xavier Martín t'explica l'actualitat del dia, l'actualitat de Castelldefels. Nosaltres tornem demà, com sempre, gràcies per ser amb nosaltres i fins demà.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels, a través del nostre web.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

Hola, molt bona nit als oients i les oients de Ràdio Castelldefels. Són les 9 i benvinguts al Dilluns Esportiu, programa al qual expliquem com ha estat l'activitat esportiva del cap de setmana a la nostra ciutat, a Castelldefels. Un cap de setmana del 3 i 4 d'octubre protagonitzat principalment per les incidències climatològiques que han afectat directament a les activitats esportives a la zona del Baix Llobregat en particular, però també en Catalunya en general. I és que de 16 partits, per posar en perspectiva del que ha passat aquest cap de setmana, de 16 partits que tenien previstos per part dels equips de Castelldefels, tan sols es van jugar 5. Un de futbol, dos d'hoquei herba i un de rugbi. És per això que en el dia d'avui, el Dilluns Esportiu, ens centrarem en aquests enfrontaments i també parlarem amb els seus protagonistes. El meu nom és Cristian Cano, m'acompanya el Sebas com a tècnic de so i ara sí que sí, comença el Dilluns Esportiu.

Passant dos minuts de les 9 de la nit, estem al Dilluns Esportiu, una edició del Dilluns Esportiu en la qual, com és habitual, repassarem els marcadors d'aquest cap de setmana. Un cap de setmana que, com he mencionat prèviament, doncs ha quedat marcat per la climatologia, per les alarmes, que pràcticament han estat sonant al llarg del cap de setmana. I és que, en principi, la jornada va començar amb normalitat, ara ho repassarem en els partits. Es van jugar els partits de dissabte a migdia tarda, però a partir de les 5 de la tarda es va tallar tota l'activitat, fins i tot els partits de diumenge per la tarda. És per això que parlarem sobre aquests 5 partits, el del Can Roca de futbol, també comentarem una mica com ha estat la jornada en clau hoquei herba i tancarem el repàs de marcadors del cap de setmana amb el rugbi, tant el cruc com també amb el corner cruc femení. Pel que fa a protagonistes, en el dia d'avui, el Dilluns Esportiu, tindrem com a convidats a Miqui Delàs, entrenador del Castelldefels Hoquei Club, per conèixer quines són les seves valoracions, també sensacions, després de la golejada de dissabte passat. També parlarem amb Arnau Fernández, que pel que ens comenten des del Cruc, doncs victòria sobre el fango, per dir-ho d'alguna manera, de l'equip dirigit per Antoine Ribeiro. Parlarem amb el capità del Cruc, Arnau Fernández. Més tard saludarem a Lucho Cabane, entrenador del Corne Cruc, que s'ha estrenat en aquest curs 26-27. Amb una derrota, i tancarem el programa del dia d'avui amb una entrevista, des del meu punt de vista, molt interessant, i és que parlarem amb el coordinador del Centre Cultural i Recreatiu de Castelldefels, com és l'Ivan Jiménez, ja que aquests últims dies hem conegut la notícia de que es tancava la secció femenina del club i volem conèixer les raons.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I obrim el repàs de marcadors del cap de setmana, d'aquest cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, amb el futbol. Però abans de centrar-nos en l'únic partit que hem tingut d'un dels nostres equips locals, cal afegir, he d'avançar, que sí hi ha hagut alguns partits de Lliga Elit, on s'ha jugat la quarta jornada. El Castelldefels, recordem que visitava el camp del Singuerlín, però finalment l'equip dirigit per Sergi Cabré, per raons de pluja, sobretot a Santa Coloma, doncs no va poder viatjar, no va poder disputar aquest partit de l'equip recent ascendit, com és el Singuerlín. Els resultats finals que sí que tenim confirmats són el Martorell 3, Argentona 0, el Manlleu 1, Rubí 1 i també el Viladecans 2, Baix 3. El pròxim partit de la Unió Esportiva serà el pròxim cap de setmana, partit a casa, dissabte per la tarda, contra l'Atlètic Sant Just. Ja sí que sí, anem a parlar sobre el Club de Futbol Can Roca, únic equip en aquesta disciplina que ha tingut activitat esportiva aquest cap de setmana. I és que el Can Roca tenia un partit de màxima exigència diumenge a 8:15 de la tarda quan visitava el camp del Sol Naciente en la jornada 3 del grup 24 de quarta catalana. Tots dos equips arribaven al partit a la zona més alta de la classificació amb un 6-6 a nivell de punts i el guanyador es faria amb el lideratge. Malauradament, el conjunt que es va emportar els 3 punts va ser el Sol Naciente al camp municipal de Sant Ildefons. Un 2-1 marcat sobretot amb la Diana Dotman Atillaoui per part del Can Roca al minut 24, ho empataria ràpidament el Sol Naciente al minut 30 a través de les botes de Tepei Kageyama i finalment al minut 83 Shun Sakura Matsu va marcar el 2-1 de l'equip rival. Amb aquesta derrota, el Club de Futbol Can Roca doncs se situa segon, suma 2 punts, però ja queda a 3 d'aquest líder com és el Sol Naciente, que és l'únic equip de tota la categoria que porta un historial perfecte d'un ple de victòries. Sí que és cert que tenim la trampa de que rivals com Sporting Gavà, com Vegas o també com el filial del Vistalegre, el Vistalegre C, també sumen un 2-2, però no han jugat els seus partits, aplaçats, ajornats, encara molts d'ells sense data confirmada. A més, aquest migdia, si no recordo malament, vaig escoltar una entrevista al president de la Federació Catalana de Futbol i va comentar que la idea de la federació era que aquests partits aplaçats, va comptar més de 100 partits, doncs la idea és que es disputin el més aviat possible. Can Roca segon amb 6 punts, com he comentat, i a la pròxima jornada, precisament, jugarà a casa, a Can Vinader, contra un rival que ara mateix és tercer, l'Sporting Gavà 2021.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: I crec que per primera vegada que porto aquestes tres temporades presentant aquest espai, crec que és la primera vegada que passem de la carpeta del futbol a la de l'hoquei herba. Ens saltem ràpidament al bàsquet, al futbol sala i també l'handbol, que malauradament doncs, els equips locals no han pogut jugar, no han pogut iniciar les lligues, sobretot quan teníem partits molt interessants, com el del BBA Castelldefels, que s'estrenava a la lliga, entre d'altres. Anem a parlar sobre el Castelldefels Hockey Club, que ha tingut un cap de setmana que molt positiu, que ha sumat un ple de victòries, sobretot destacant la victòria del masculí, que va golejar per 2-5 al camp de línia 22. El maig va ser corresponent a la quarta jornada del grup 2 de la divisió d'honor B masculina. Recordem que els dirigits per Miqui Delàs venien de les últimes dues derrotes, sobretot una molt complicada a València, al camp Veteró, una sortida molt difícil. L'equip va tornar amb una derrota de la Comunitat Valenciana, però la reacció per part rojinegra ha sigut molt positiva amb aquest 2-5 al camp de línia 22. Hugo Liarte va avançar als castelldefelencs al minut 12, Mai Moria va posar més avantatge al 15, Juan Bautista retallaria al 25 amb l'1-2, Òscar Garrido al 33 signaria l'1-3, Toni Forrellat, no l'extècnic del Castelldefels, va fer el 2-3 al 51, Nicolás Ralda al 56 va anotar el 2-4 i finalment Mai Moria va sentenciar a favor del Castelldefels amb el 2-5 al minut 59. Un Mai Moria que, per cert, recordem que fa unes setmanes va aconseguir una medalla de bronze als Jocs Sud-americans amb la selecció d'Uruguai. Pel que fa a la categoria, la divisió d'honor B, aquesta segona Divisió Nacional d'Hoquei Patins ha sigut de les poques lligues a nivell global d'esports que ha tingut un ple de partits, ja que es van jugar els quatre enfrontaments del cap de setmana sense cap tipus de problemes. Destacar el Giner de los Ríos 0, Sant Cugat 3, Legara 1935 1, Pozuelo 2, el Rimas 1, Las Rozas 3 i finalment el Línia 22 2, Castelldefels 5, golejada de l'equip de Miqui. Ara mateix a la classificació el líder seria el Sant Cugat amb un rècord espectacular de 12-12 i sobretot un equip molt golejador. El segon és el Rimas amb 7 punts, igualat amb el Pozuelo. Després, a la quarta plaça, tenim un empat entre Egara i Castelldefels amb 6 punts i, finalment, 3 punts per les Rozas de Madrid, línia 22 i el CUE, el Giner de los Ríos. Pel que fa a la següent fita dels rojinegres, serà partit a casa dissabte vinent a Via Fèrria contra l'Egara 1935, un dels rivals més destacats d'aquesta categoria. És més, està empatat amb el Castelldefels, el que guanyi superarà l'altre a la taula classificatòria. I hem de parlar també sobre el sènior femení del Castelldefels Hockey Club, perquè la veritat és que les de Martín Castro tenen raons de sobre per estar molt contentes aquesta temporada. I és que, de moment, són quatre jornades al grup 1 de la divisió d'honor B i són quatre victòries pel Castelldefels Hockey Club femení. En aquesta ocasió, la seva víctima va ser la Jola Z per un resultat de 0-2 en una visita que sempre és difícil, perquè has de viatjar a Bilbao, a Vizcaya, per ser més exactes, i després has de sortir al Campo Julio Sola 1 a intentar portar-te els 3 punts. Pel Castelldefels van marcar Aitana del Barrio al minut 1 i finalment Tania Escaig va marcar el 0-2 definitiu al minut 50. Amb aquests punts, 3 punts, doncs l'equip es manté amb una línia també positiva. Són 4 victòries en 4 partits i és líder indiscutible de la categoria. Per repassar ràpidament tots els partits que hem tingut al cap de setmana a la divisió d'honor B femenina, tenim la Jolaseta 0, Castelldefels 2, Pozuelo 3, Màlaga 1, el Sanse Complutense 4, Priver Benalmàdena 1 i finalment el Xaloc 3, Barça 3. A la classificació, Castelldefels, líder en solitari, suma 12 punts, segon Pozuelo amb 10, el tercer és el Sanse Complutense amb 7 punts, 6 pel Màlaga en la quarta posició, el Barça situa com a cinquè amb 4, empatat amb la Jolaseta i per sota penúltim Xaloc amb 2 punts i el CUE, el conjunt de Priver Benalmàdena, Medalmàdena millor dit, amb un total de 0. Pel que fa a la següent jornada, les rojinegres jugaran a casa també al camp municipal de la Via Fèrria contra la Sanse Complutense, que ara mateix seria el tercer amb 7 punts.
1: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

I és moment d'obrir la última carpeta de marcadors. Avui la veritat que s'està fent més curt de lo normal amb tots els partits ajornats que hem tingut al cap de setmana. Anem a parlar de rugbi, on, com sempre m'agrada dir a mi, hem tingut una de cal i una d'arena. Començarem amb la notícia positiva, que ha sigut la victòria del Cruc, victòria més que merescuda, per 5-32 al camp del seu. I és que l'equip d'Antoine Ribeiro estrenava la Lliga, la divisió d'honor catalana, a un escenari sempre complicat. És més, la temporada passada recordo que el seu va ser el rival a batre, va ser la bèstia negra, no?, del Castelldefels, i en aquesta ocasió el Cruc doncs, va aconseguir un resultat molt i molt contundent, fins i tot aconseguint el bonus d'aquest punt extra per aconseguir un avantatge majúscula al marcador. El resum del partit és molt breu i també molt, molt clar. El Cruc va ser àmpliament superior des de l'inici, va fer una molt bona defensa i van ser les claus per aconseguir aquesta victòria. Igualment, d'aquí una estona escoltarem les valoracions de l'Arnau Fernández per conèixer amb més detalls com va anar el partit de dissabte. Una jornada rodona pels interessos del Cruc, ja que ara mateix seria el líder en solitari amb 5 punts. Per sota estaria el Químic amb 4 i ja després el Buc B sumaria un punt. Cal destacar que, com passa en gran part de les categories, gran part dels partits no s'han jugat. Per exemple, l'INEF Lleida, Tarragona, Hospitalet, Gòtics, entre altres, no han jugat i és per això que no tenen possibilitats, de moment, de poder estar empatats amb el Castelldefels. O sigui que d'aquí unes setmanes, quan es disputin aquests enfrontaments, sortirem de dubte si l'equip és líder després de la primera jornada de Lliga. Pel que fa al pròxim partit dels grocs, serà un enfrontament contra l'INEF Lleida, un rival molt i molt potent, partit que es disputarà el pròxim 17 d'octubre a Camp Pitort. I pel que fa al Corne Cruc, el primer equip femení en aquesta fusió entre el Cornellà i el Castelldefels Rugby Union Club, les dirigides per Lucho Cabane van perdre per 22-24 contra el Club Natació Poblenou a la primera jornada de la Divisió d'Honor Catalana. El partit en si va estar molt i molt igualat. La primera part va acabar 10-10, però a la segona, el Corne Cruc, quan guanyava 22-17 a falta de tan sols un minut del final, un assaig i una transformació per part del Poblenou en els últims segons li va donar la victòria a l'equip visitant. A nivell individual, cal destacar el nom d'Alba Díaz, que va ser una de les jugadores més desequilibrants del partit i va ser també la màxima anotadora del Castelldefels, signant pràcticament el 50% dels punts de l'equip de Lucho Cabane, ja que va fer 10 de 22 de l'equip en general. Pel que fa a la resta de partits que hem tingut al cap de setmana a la categoria femenina de rugbi, a part d'aquest Corne Cruc contra el Poblenou, també tenim confirmat el resultat entre l'INEF Lleida i el Algontec Zaragoza. Pels més vells, per les persones que segueixen, no?, el rugbi des de molts anys, l'Algontec Zaragoza és el Fènix Energín de tota la vida. Després, el partit entre Filadores del Vallès i també el Barça Barraseu, doncs es va aplaçar. Un Barça seu que, recordem, van descendir al Barça, el seu es va fusionar amb el Barça i estan disputant aquesta divisió catalana. Després li preguntarem a Lucho Cabane sobre què li sembla aquest descens del conjunt blaugrana. Pel que fa a la classificació, ara mateix el Corne Cruc seria el tercer, sumaria un punt, però depenent del que passi al partit entre Filadores del Vallès i el Barça, doncs podria caure fins a la penúltima posició. A la següent jornada, les castelldefalenques s'enfrontaran a casa al camp, en aquest cas de partit a casa, no, partit fora de casa contra el Barça, en un partit sempre complicat, el pròxim 10 d'octubre. No és com en el masculí, que es fa un peron de dues setmanes. O sigui, pròxim cap de setmana, dissabte 10 d'octubre, Barça-Corne Cruc. We'll be right back.

0: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I bé, i ara és moment d'escoltar ja els primers protagonistes del dia, i és que ahir vam parlar amb el tècnic del Castelldefels Hockey Club, com és Miqui Delas, i ens va compartir les seves sensacions després de golejar per 2-5 al camp de línia 22.
2: Hola Miqui, molt bones, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Bueno, primer de tot, míster, enhorabona per la victòria.

0: ploure molt, sobretot la primera part, i aleshores nosaltres vam haver de condicionar-nos i adaptar-nos una miqueta a la manera de jugar, perquè doncs, la bola no girava molt i ens va passar un parell de vegades que vam intentar jugar amb els pivots i la bola es frenava i ens van generar problemes. Aleshores vam intentar un joc més directe i la veritat és que no és el nostre estil habitual, però ens va funcionar bastant bé i fins i tot això ens va plantejar més endavant doncs, incloure més el que al hockey es diu el flick, no? Flick llarg, que és un desplaçament amb la bola aèria, i ens va donar bones posicions d'atac i penso doncs, que també pot ser una bona lectura, no? Que tot i el temps que no acompanyava, doncs aprenem coses noves.
1: Entenc que això també és un plus a nivell tàctic, no? Per a un equip que surt una miqueta del seu guió, s'adapta i fins i tot guanya amb contundència com ho veu fer dissabte. Un partit on veu començar 0-2, el primer quart, el segon us retallen distàncies, però a l'inici del tercer marqueu, amb el gol d'Òscar Garrido, a l'inici del tercer quart, res més sortida de vestuaris. Com d'important va ser aquest 1-3?
0: Bé, en general va ser tot bastant controlat, tot i que va haver-hi moments del partit en el que ells, sobretot al final del segon quart, ens van apretar una mica més, però en general doncs, estic bastant satisfet perquè vam portar gran part del domini i ens vam sentir còmodes, no? Liderant, que és el que a nosaltres ens agrada i el que volem fer sovint.
1: Quines creus que van ser les claus de la victòria?
0: Doncs, sens dubte, per mi una de les coses més importants és que vam sortir amb ambició i amb ganes de donar la volta al resultat d'aquests últims dies, en el que doncs, hi han hagut cosetes que no ens han acabat de sortir del tot bé, però bueno, doncs, érem conscients i ho hem treballat i era un partit que valia la pena donar un pas endavant.
1: Precisament l'altre dia parlava amb el Martín Castro del femení, de com es gestionava, no? A nivell psicològic, mental, a un jugador, a un grup, després d'un moment difícil, com van viure les noies la temporada passada. En aquest cas, Miqui, també, com es gestiona el vestuari després de les últimes derrotes, sobretot la de València, que va ser bastant dura?
0: Bé, doncs el que és molt important és saber que ni som tan bons com guanyem tots els partits ni tan dolents quan els deixem de guanyar, no? És important, sobretot, creure en uns mateixos i saber doncs, que bueno, doncs, el dia a dia també afecta molt per petites decisions i la nostra lliga és molt ajustada i amb petits detalls doncs, pot canviar absolutament tot.
1: El partit va ser dissabte a les 5 de la tarda. M'has comentat fora de micròfons de que hi va haver pluja bastant, bastant important. Saps si el partit va estar en risc de suspensió?
0: No, va ser posteriorment i va ser una vegada acabat el partit,
1: Vale.
0: però bueno, doncs, va haver-hi força moments en el que pensava que el partit es podia suspendre perquè va caure una tromba d'aigua molt important i tot i que nosaltres bueno, reguem sempre al camp, doncs va haver-hi moments que ja et deia que la bola no lliscava i que era possible jugar bé. Però sí que és cert que a l'acabar el partit vam decidir tot això, no? Que els partits de la tarda estarien suspesos i que per sort el nostre doncs, el vam acabar i vam acabar bé guanyant i amb bones sensacions tot i la pluja.
1: Bueno, en línies generals, la jornada en clau hoquei herba doncs ha estat molt bé, no? Perquè s'han disputat els quatre partits. Pràcticament aquí a Castelldefels doncs, hem tingut quatre partits comptats en tot el cap de setmana, la resta suspesos. O sigui que crec que s'agraeix, no? Que també la resta d'equips hagin pogut acabar els seus enfrontaments, perquè en el rugbi, que d'aquí una estona parlarem amb l'Arnau, doncs crec que s'ha jugat solament un partit, no? Això entenc que també s'agraeix, no?
0: Sí, això és una cosa positiva perquè al final el que nosaltres volem sempre és jugar i haver de començar el partit i no poder acabar-lo, doncs hagués estat una mica complicat. Però bueno, per sort va anar tot força bé, va acabar, vam poder jugar i així, vam acabar amb bona sensació.
1: L'equip ara mateix és cinquè amb 6 punts. Què et diu la ubicació del Castelldefels a la classificació, míster?
0: Bé, doncs principalment que la lliga és molt igualada i que pot passar qualsevol cosa i que hem d'estar preparats per tot, no? Nosaltres ens considerem un equip

0: amb cares noves, un equip que funciona força bé sota pressió, però també, per altra banda, doncs, que ens hem d'adaptar quan les coses no funcionen per tal de millorar-ho, no?
1: Comentaves aquestes cares noves. Recordo l'altre dia que vam parlar amb Dani Cava, el nou jugador italià del Castelldefels. Precisament, com estàs veient aquestes incorporacions? Perquè ha sigut un estiu de molts canvis.
0: Sí, bueno, sobretot és llei de vida, no? Una mica perquè la gent canvia, temporada rere temporada t'has de refer i, bueno, doncs ens ha sortit un nous jugadors, nous talents, els joves empenyen i tot doncs, està en la línia general, les sessions, doncs, mica en mica, han de ser positives i estem tots en una bona línia ascendent, tenint en compte doncs, que el que volem tots és intentar tornar a repetir els èxits que vam fer l'any passat i, per què no, doncs, encara superar-los.
1: Miqui, hi ha un equip que ha guanyat tots els partits en aquest inici de Lliga, que és el Sant Cugat, que suma un 12 de 12 i a més un equip molt, molt golejador. Creus que serà el rival a batre aquesta temporada?
0: Pues la veritat, no. Crec que tots els equips seran el rival a batre perquè estem en una lliga molt igualada, en una lliga amb el que tots els equips poden guanyar i perdre, que ho estem veient, que excepte el Sant Cugat, però tot és cert doncs, que el Sant Cugat ha tingut partits que ha guanyat a in extremis. Aleshores, la sensació és que tots els equips poden jugar de tu a tu contra qualsevol. I val la pena doncs, estar preparat i amb una mentalitat de saber que es pot guanyar a tothom, però també pots perdre pràcticament a tothom.
1: I les dues últimes. La primera, pròxim partit. Hem destacat que l'equip és cinquè, amb 6 punts. Esteu empatats amb l'Egara 1935, que és el quart amb 6 i és el vostre pròxim rival. Què espereu del partit del pròxim cap de setmana?
0: Doncs el que intentarem és guanyar, evidentment. És una jornada que és doble. És curiós perquè en un cap de setmana podem aconseguir els mateixos punts que tenim a dia d'avui. I res, són dos rivals directes, són dos rivals que coneixem. El Rimes i el Legara. I bueno, doncs anirem partit a partit i anirem pensant doncs, que podem això, doncs aquesta sensació no? De poder guanyar pràcticament a tothom i doncs, anar esperant que qualsevol equip pot guanyar o pot perdre, no?
1: I l'última, míster. Aquesta és la teva tercera temporada com a tècnic del Castelldefels Hockey Club. L'equip ha viscut un ascens. L'any passat va estar a punt de viure un altre ascens. Aquesta temporada l'equip continua competint molt i molt bé a la Lliga. Esperaves una progressió, una evolució d'aquestes característiques el primer dia que vas arribar a via fèrrea?
0: Bueno, anava amb una mentalitat bastant oberta, no era molt conscient de què em trobaria. La veritat és que el que sí que et puc dir és que em sento molt orgullós de com ha evolucionat aquest club i la manera en què, bueno, doncs cada dia tenen aquesta il·lusió per seguir creixent, per poder anar a més i realment doncs, fa goig veure com creix el club, com creix la secció, com creix la ciutat de Castelldefels i tot amb una perspectiva de millora constant.
1: I Miqui, de vegades quan estàs a la banda, a la banqueta, no et dona les ganes de tornar a vestir-te de curt i tornar a viure l'experiència de ser jugador?
0: Bueno, l'altre dia, per exemple, faltava un jugador i vaig agafar l'estic.
1: Ostres!
0: Però no, realment, la veritat és que vaig tenir la sort de tenir una carrera molt llarga i la meva fase com a jugador doncs, ja ha passat, ja és una altra vida. I res, no, ho veig amb un punt de vista diferent.
1: Vale, doncs genial, Miki. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns, míster. Que tinguis una molt bona setmana i res, desitjar-vos la millor de les sorts de cara al pròxim partit.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada. Adéu,
1: Que
0: adéu.
1: vagi bé. Adéu.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Un gran al Mickey de Las. Ara anem a escoltar també a més protagonistes, i és que precisament després del partit de dissabte vaig poder parlar amb Arnau Fernández, capità del Castelldefels Rugby Union Club, i aquestes eren les seves declaracions després de la victòria.
1: Anem a saludar al gran capità del Castelldefels, l'Arnau Fernández. Hola, Arnau, molt bones, què tal, com estàs?
4: Hola, molt bones, doncs molt bé, molt content. Moltes gràcies per tenir-me.
1: Enhorabona per la victòria, capità, enhorabona, perquè té un mèrit enorme, aquesta victòria fora de casa, i més després de com veu començar la temporada passada, precisament en aquest mateix escenari.
4: Sí, la veritat, moltes gràcies, estem molt contents. Començar amb la temporada, aquesta segona temporada de Divisió d'Honor, justament contra el mateix rival i al mateix camp on vam començar la temporada passada, però per sort, doncs, amb un altre resultat. Marxem molt, molt contents d'aquest primer partit. Encara queda molt, molt per fer, la temporada és molt llarga, però les sensacions són molt bones.
1: Un partit, a més, que pel que indica l'acte, va anar molt bé, no? Perquè ja des de l'inici aconseguiu un parcial molt interessant i sou capaços de defensar l'avantatge al llarg dels 80 minuts.
4: Sí, jo crec que vam ser clars dominadors del joc en tots els moments. Des d'un principi vam poder imposar el nostre ritme i el nostre estil de joc. Crec que en cap moment va patir el resultat. Fins i tot, bueno, una de les coses que doncs, hem de corregir d'aquest partit ha sigut els cops de càstig. Vam tenir 3 grogues i fins i tot tenint doncs, aquestes 3 grogues i jugar doncs, uns 30 minuts amb un jugador menys, no es va notar dins del camp i vam aconseguir doncs, mantenir el ritme i mantenir, diguéssim, aquesta superioritat.
1: I, Arnau, esperàveu començar la temporada amb tan bon peu?
4: La veritat que, doncs, igual no tant tan bé doncs, fent bonus a Camp de Ceu, però sí que estem segurs que aniria molt bé perquè venim d'una pretemporada llarga, venim treballant molt fort, s'han incorporat jugadors nous, el gruix de l'equip de l'any passat segueix i ja es veu en el clima que aquest any doncs, pot ser un any especial.
1: I quines creus que són les claus per haver guanyat d'aquesta manera a un escenari tan difícil?
4: Jo crec sobretot que el canvi amb l'any passat és que ens ho estem creient. Que l'any passat jo crec doncs, que en molts partits sortíem a veure-les venir, a adaptar-nos una mica al rival, veure què fan ells i a partir d'aquí adaptar el nostre joc. I, en canvi, aquest any doncs, hem fet aquest pas endavant d'imposar el nostre estil, realment creure'ns que podem ser superiors i jugar el nostre joc sense importar qui tenim davant. Jo crec que aquest és el principal canvi.
1: Ara mateix, a més, esteu líders a la categoria gràcies al bonus que comentes de punts en contra i de punts a favor. Sí que és cert que tenim la trampa, Arnau, de que no s'ha jugat gran part de la jornada.
4: Correcte.
1: Dos partits, com el Químic Bucbe i també al seu Cruc, però bueno, entenc que això, mires la classificació i dona per això que no il·lusiona no veure't a la part alta.
4: Sí, la veritat que, home, doncs està molt bé, encara és super d'hora i doncs això té mèrit quan ho veus a final de temporada, però sí, degut a les pluges es van suspendre partits, per sort el nostre el vam poder jugar, però el que et comento, estem molt contents amb aquest inici i ara doncs a preparar el partit de Lleida, que serà molt complicat.
1: Perquè, clar, el partit va ser ahir dissabte, sí, a 4:45 de la tarda. Sí. Més o menys al voltant de les 4, doncs va començar ja, jo l'anomeno l'hora caòtica, no?, de suspensions, d'ajornaments de 1.000 partits. A Castelldefels tan sols hem tingut 3-4 aquest cap de setmana. El vostre va estar en risc en algun moment? Perquè, clar, recordem que l'alarma més o menys calculava de 5 de la tarda de dissabte fins les 2 del migdia de diumenge.
4: Sí, ho va estar, no ens vam enterar, perquè nosaltres ja estàvem escalfant quan va saltar l'alarma i no ens vam enterar pas. Va ser quan vam acabar el partit que ens van dir que no podíem fer el tercer temps i que s'havia suspès tota l'activitat. Llavors, bueno, per aquesta part, contents de que nosaltres poguéssim jugar.
1: Vale. Al llarg del partit hi va haver algun problema meteorològic o va anar tot correctament?
4: No, simplement que va ser un partit divertit perquè el camp de Ceu és de gespa natural i llavors va ser jugar sobre fang, una mica de rugby old school. Però bueno, sempre és divertit aquesta jugar amb fang i amb aigua.
1: Ostres, de ben segur que han sortit imatges molt xules, de samarretes grogues, una miqueta manxades, no?, després de la... Sí. de la victòria després de la batalla.
4: Sí, vam acabar de marró.
1: Sí. I comentaves de la importància d'aquesta temporada de la plantilla. L'altre dia ho parlava de manera privada amb l'Antoine Ribeiro, no? Recordo fa unes temporades que l'equip va tenir uns problemes de fitxes, no? com que faltaven jugadors per omplir el primer equip, però ara, Arnau, la sensació és que aneu una mica sobrats, no? Teniu pràcticament per dos equips.
4: Sí, mai es va sobrat, perquè al final hi ha lesions, hi ha gent que marxa fora o no pot ser-hi, però la veritat que tenim un número molt alt de jugadors, hem aconseguit mantenir el grup de l'equip i s'han incorporat nous jugadors que ho estan fent molt bé. Llavors, hi ha molta competitivitat, la gent es vol guanyar el lloc i això ha fet que pugi també el nivell dels entrenos i els partits.
1: I quines expectatives teniu de cara a aquesta temporada?
4: Doncs l'any passat, que era el primer any de Divisió d'Honor, la idea era mantenir categoria, ho vam fer sobradament, i aquest any l'objectiu que ens hem marcat és participar a play-offs, quedar entre els quatre primers i jugar aquelles semifinals.
1: I a Copa, si cau alguna cosa, ho rebeu amb els braços oberts o no?
4: Sí, sempre, sempre. Sempre, bé, sempre.
1: També l'altre dia volia preguntar-te, tu personalment, com et sents, com estàs? L'altre dia vas ser escollit de nou per enèsima vegada com a capità del club per part dels teus companys en una votació general. Entenc que això és molt especial, no? Per una persona que porta tants anys dins de l'equip.
4: Sí, la veritat, molt, molt content i agraeixo la confiança dels companys. Vam votar i em van tornar a escollir i això, agraït i amb ganes d'aconseguir coses i poder liderar aquest equip i fer el que s'espera que pugui fer.
1: I hem comentat les expectatives, objectius, una miqueta els reptes, no?, que teniu en aquest curs 2026-2027. Si haguéssim de destacar rivals que creus que acabaran la temporada, no sé si com a campions o a la part alta de la classificació, Arnau, quins equips creus que poden ser els rivals a batre?
4: Doncs mira, crec que és una lliga que tothom pot guanyar tothom. La veritat que crec que el nivell respecte a l'any passat ha pujat molt, però bueno, et diria els guanyadors de l'any passat, que són Gòtics, Lleida, que van quedar finalistes, Químics sempre estan molt forts, ha baixat aquest any Hospitalet, que segur que és un altre coco, però és el que et comento, és una lliga molt maca perquè tothom pot guanyar tothom, llavors no et pots dormir cap de setmana.
1: Bé, i l'última, propera jornada, l'equip jugarà a casa, a Pitort, precisament contra un dels cocos, com bé has dit, com l'INEF Lleida. Què podem esperar d'aquest partit?
4: Doncs serà un partit molt, molt complicat, ells sempre tenen una línia molt forta, obren molt la pilota, són molt ràpids. L'any passat tenien un 10 que jugava molt, molt bé, que crec que va ser l'MVP de la Lliga. I doncs esperem un partit molt complicat. Esperem fer un millor paper que l'any passat, que ens van guanyar els dos partits, i fer com em feu, donar-li la volta i cobrar la segona venjança de la temporada.
1: Genial. Doncs, Arnau, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest dilluns esportiu. Una abraçada ben forta, capità, i res, que tingueu tots una fantàstica setmana.
4: A vosaltres per trucar. Una abraçada.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: I després d'escoltar Arnau Fernández, capità del CRUC, hem de parlar també, hem de saludar, escoltar el gran amic nostre, com és Lucho Cavani, entrenador del Corne CRUC.
1: Anem a saludar al tècnic del Corne CRUC, a Lucho Cavani. Hola, Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, Lucho, derrota 22-24 contra Poblenou en un partido donde no sé si te quedas con la sensación que se os escapó la victoria en el tramo final.
5: Pues la verdad que sí. Por un lado, estamos súper contentos. Creo que el equipo hizo, bueno, en la misma dinámica de la temporada pasada, un muy buen partido, muy dinámico, la verdad que divertido de ver. Pero bueno, tuvimos pequeños fallos que ellas ya sabíamos cómo es Poblenou, lo aprovechan todo y viven mucho del error o de generar errores en el equipo contrario y lo han aprovechado y nosotras la verdad que competimos muy bien, jugamos muy bien, nos faltó ese, no sé si toque de suerte o un poquito más de calma en los metros finales para definir. Pero la verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Primer partido de la temporada contra, bueno, el mismo rival que hemos jugado en la final la temporada pasada. Creo que la dinámica es muy buena y bueno, un punto por haber perdido por menos de 7, mejor la victoria, pero bueno, esa sensación, como decías tú, ¿no? De se nos escapó eso en el último minuto. Bueno, ellas subieron a aprovechar un error nuestro y nosotras tenemos que tener un poquito más de paciencia en los metros finales para poder definir el partido, pero que la dinámica del equipo es muy buena y que bueno, hay que seguir en la misma línea porque nos dará muchas alegrías.
1: Porque, Lucho, ¿qué es lo que pasó en los tramos finales de ambas partes? Porque se da la particularidad de que vosotras empatáis con un ensayo y una transformación en el último minuto de la primera parte y ellas os acaban levantando el partido en el último minuto del partido también con un ensayo y con una transformación.
5: Bueno, lo que te comentaba, saber gestionar mejor el partido. Creo que en la primera parte mantuvimos, bueno, la verdad que durante los 80 minutos mantuvimos el ritmo de juego, la dinámica, hemos propuesto un juego muy, muy, que es la idea, ¿no? De un juego muy, muy dinámico y muy alegre. Y es un equipo que defiende muy bien, que hace muy complicada todas las situaciones del partido, es su juego y sobre todo aprovechan muy bien y tienen muy claro en los metros finales cómo trabajar. Y bueno, por pequeñas tomas de decisiones en el tramo final del partido, tendríamos que haber, bueno, guardado más el balón, con la posición del balón, gestionar los minutos que quedaban. Quisimos seguir jugando a lo mismo, que no es reprochable ni mucho menos, es lo que le pedimos a las chicas, pero bueno, hay que ser un poquito más inteligentes. Y bueno, nada, se nos escapó lamentablemente, pero vuelvo a decirte, son estas sensaciones cuando se pierde un partido así que se podría haber ganado bien y que la verdad que las sensaciones de todo el mundo, nuestra, de la gente en la grada y todo, que bueno, el Corner Club fue el que propuso un buen rugby y que es esa sensación agridulce, pero contentos porque se ve un equipo que quiere, que propone, que sale al campo con las ideas muy claras y lamentablemente esta vez no se pudo conseguir la victoria, pero vendrán muchas más victorias, como decía antes, y hay que tener eso, un poquito más de cabeza en según qué momentos del partido para cerrar el marcador.
1: Antes hablaba con Arnau sobre algunos problemas que hubieron a lo largo del partido, el campo embarrado, un duelo muy, muy físico, como de película, ¿no? Con los jugadores marrones prácticamente.
5: Sí.
1: ¿Cómo fue el partido? Porque el vuestro, si no me equivoco, fue un rato antes, ¿no? Fue a las 4.
5: Sí, la verdad que el partido empezó con mucha lluvia. A nuestro juego, el tema de la lluvia, la verdad que no nos viene bien porque es como te digo siempre, ¿no? Intentamos hacer un juego muy dinámico, de mucha verticalidad, de mucho pase, de jugar mucho dentro de la defensa del equipo rival y eso, con un día como el otro día, con tanta lluvia, es más complicado, el balón es complicado de dominar porque, bueno, porque patina, porque no tenemos el mismo agarre que un día normal. Y la verdad que fue, el primer tiempo fue bastante complicado por la lluvia, el segundo paró un poquito, nos dejó un poquito más de dinámica, que vuelvo a decir que fue muy buena durante todo el partido, más allá de la lluvia, pero sí es verdad que en un día sin lluvia, bueno, creo que nos da más opciones a nuestro juego. Pero al final, como decimos siempre, la lluvia es para todos, el viento es para todos, el frío es para todos, o sea que hay que saber jugar con esto, y más como cómo viene ahora el clima, ¿no? Que bueno, ya la temporada pasada nos pasó, que jugamos la mitad de los partidos con lluvia, o sea que tendremos que adaptarnos.
1: Las dos últimas, Lucho. La primera, ¿retos, objetivos, algún sueño de cara a esta temporada?
5: Bueno, nosotros esta temporada tenemos un equipo bastante renovado. Bueno, hubo jugadoras que se han retirado, importantes en el equipo. Estamos en una reestructuración. Realmente nos planteamos una temporada con unos objetivos a corto plazo, sobre todo el tema de la dinámica del equipo, de volver a tener buenas sensaciones, que las tenemos, que las jugadoras que se han incorporado entren en la dinámica del grupo, jóvenes, chicas jóvenes que han ascendido al primer equipo, que vayan cogiendo confianza. O sea que tenemos objetivos muy, muy alcanzables ahora mismo, que es hacer un rugby divertido, dinámico, que tengamos una actitud siempre durante los 80 minutos y en los entrenos que nos hagan coger mucha confianza. Y por otro lado también teniendo claro que somos el Corner Crew, que llevamos muchos años subiendo, siendo muy competitivas y llegando a bastantes finales, y que eso no lo podemos perder de vista. El objetivo hoy en día es entrar en playoff para poder disputar el campeonato, queda mucho. Ese es el primer objetivo. Y luego soñar con volver a bueno, ¿por qué no?, a jugar una final. Pero bueno, eso es un objetivo mucho más a largo plazo, vamos paso a paso, y que sobre todo eso, sobre todo el jugar como jugamos este fin de semana, corrigiendo esos detalles, pero estamos súper contentos con lo que estamos viendo con el grupo lo está muy unido y seguro que nos darán muchísimas alegrías como las temporadas anteriores.
1: Y la próxima, siguiente partido, jugáis fuera de casa contra el Barça, bueno, esta fusión que hay entre el Barça y también el CEU. ¿Qué esperáis del próximo encuentro?
5: Bueno, va a ser un partido durísimo, durísimo, porque el Barça, por un tema de reglamentación federativa de la Federación Española, la han hecho descender de División de Honor Nacional a División de Honor Catalana. Es un equipo que jugaba a un nivel superlativo. Nos vamos a encontrar un equipo muy, muy fuerte físicamente, un equipo que con muy buenas destrezas. Pero también nos encontraremos un equipo que bueno, que ha perdido muchas jugadoras, que se ha tenido que reestructurar. Como bien dice, se ha tenido que fusionar con CEU para poder tener un equipo más competitivo, y nosotras tenemos que ser nosotras, el Corner Crew tiene que ser el Corner Crew, poner nuestro juego en el campo, y como siempre le decimos a las chicas, nosotras solamente pensamos en nosotras, nos olvidamos contra quién jugamos, y seguro que pensando de esa manera vendrán muy buenos resultados.
1: Pues bien, Lucho, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Desearte una muy buena semana y nada, un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo muy grande, Cristian. Gracias por todo.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després d'aquesta petita pausa, és moment d'escoltar l'últim protagonista d'aquesta edició del Dilluns Esportiu. I és que, malauradament, aquests últims dies hem conegut la notícia de la desaparició, entre cometes, o del tancament, per buscar una altra paraula, de la secció femenina del CSR Castelldefels. I anem a parlar, anem a escoltar les raons que ens explica el seu coordinador, com és l'Ivan Jiménez.
2: I aquesta última estona de programa de Dilluns Esportiu l'anem a dedicar per parlar amb Ivan Jiménez, coordinador del CSR Castelldefels, de l'equip de futbol sala, perquè ens expliqui amb més profunditat què és el que ha passat pel tancament de la secció femenina del Centre Cultural i Recreatiu de Castelldefels. Hola, Ivan, molt bones, què tal? Com estàs?
3: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Bueno, Ivan, la primera pregunta crec que és molt senzilla, molt bàsica. Què és el que ha passat perquè el CSR Castelldefels femení no competeixi aquesta temporada?
3: Bueno, al final és el que ja l'any passat vam anar parlant, no? El canvi generacional pues, era complicat perquè bueno, no teníem base i només estàvem amb un equip sènior que on les noies pues, ja amb altres inquietuds i amb un altre tipus d'objectius, pues, com és normal, ja volíem deixar una mica davant de la competició. Hem estat fins a l'últim moment intentant pues, que això no passés i buscant jugadores i de més, però també, de fet, amb la competència que tenim ara amb el futbol 11 i, bueno, i la visibilització que té aquest esport envers el nostre, doncs crec que ha sigut un detonant de diverses coses i bueno, la decisió final doncs, ha sigut aquesta. Seguir com un equip més a nivell de veteranes, de només entrenar, però no competir.
2: O sigui que, per dir-ho d'alguna manera, també la decisió ve també per part de les jugadores, no?, que volien fer un pas al costat.
3: Sí, és el que et dic, que per part nostra com a responsabilitat, doncs, evidentment aquesta búsqueda de jugadores doncs, ha costat molt, perquè bueno, o la gent jove o jo mateix que he estat molts anys vinculat al femení, doncs, les noies que coneixien el seu moment, doncs, o igual, doncs, ja tenen el seu treball, estudis o busquen altres camins, i ara mateix doncs, bueno, ja sabem que cada cop costa una miqueta més i si a sobre, doncs, com en aquest cas, no és un club que tinguem base i que puguem competir contra els clubs que estan al voltant, sobretot, torno a dir, contra el futbol 11, que cada cop hi ha més noies jugant a aquest esport, pues, no podíem aguantar d'aquesta manera, perquè tenim jugadores que treballen i que, com dic, estan centrades en estudiar, pues, com és normal, no podíem tenir temps per competir els caps de setmana.
2: Sí, i van has comentat que ja era una situació ja complicada, que arrossegàveu des de fa uns mesos, des de la temporada passada. Quan es pren la decisió ja definitiva de que l'equip no continuaria cap endavant? Perquè si ens fixem en el calendari de la primera divisió catalana, surt el CSR Castelldefels com un dels competidors.
3: Sí, per sortir sortia, perquè vam fer la inscripció a l'estiu, diguem. Per fer-lo oficial teníem fins la setmana anterior, abans de començar la competició, i també pues, bueno, la forma de no endarrerir la competició i no molestar, per dir-ho d'alguna manera, pues, la decisió ha sigut aquesta setmana anterior. Hem intentat fins a l'últim moment que hi hagués aquest compromís de poder arribar als caps de setmana, però bueno, creiem que la millor decisió era aquesta, perquè no podem estar en una competició que crec que mereix un respecte pues, a mitges tintes. Llavors, això, responsabilitat pues, del club, al final, el tenir no, aquesta base que ens costa molt de treure, perquè al final, com et dic, pues, les noies escolleixen altres esports en aquest moment, i, bueno, i aquest canvi generacional que ens ha costat moltíssim de rebatir.
2: I es va intentar des del club, des de la Junta, no sé, alguna alternativa per intentar evitar que l'equip desaparegués, no sé si fins i tot algunes converses amb altres clubs per la cessió d'algunes jugadores?
3: Bueno, com et deia, l'alternativa, sí, bueno, va ser jo de forma individual pues, intentar, i amb la Jessi, buscar jugadores, evidentment, tirar una mica, com es diu, d'agenda i de noies que jo havia tingut fa temps, i la Jessi també, però ha sigut molt complicat, la veritat que no ha sigut, no ha sigut fàcil, i al final per això també la decisió.
2: I clar, com ha sigut la reacció, perquè del club també d'algunes jugadores que entenc que tenien al cap continuar com a jugadores de futbol sala?
3: Sí, bueno, crec que també un dels detonants, pues, com et deia, era que alguna jugadora també pues, volia buscar una categoria més alta o algun tipus de competició diferent, i per això, i les noies que ja tenien a mi, que portaven molts anys jugant i estaven treballant amb nosaltres fa molt de temps, ja tant aquí com en equips anteriors que havíem tingut, ja et dic que sí que s'ha intentat fins al final i intentar buscar solucions, com et deia, per això vam deixar el marge fins a última hora, però no ha sigut possible.
2: I creus que aquesta situació es podria haver, no sé, evitat d'alguna manera?
3: Bueno, sí, està clar. Jo crec que si nosaltres tinguéssim una base com altres clubs, pues, clar, aquesta consecució dels equips seria molt més fàcil. No és el cas, perquè bueno, tampoc era un club que nosaltres teníem una secció femenina en específic com si tenien altres des de fa molts anys. I crec que la solució al final és aquesta, no? Però no ho veiem massa lluny de tornar a intentar pues, treure aquesta línia femenina, i espero que l'any que ve tornem a tenir equip.
2: Clar, perquè entenc que això és una cosa puntual, no? L'objectiu és tornar, no sé si refundar el CSR Castelldefels femení, perquè clar, Ivan, entenc que l'equip no començaria de nou a primera catalana, no? El tindríeu que tornar a pujar mica en mica amb treball.
3: Sí, això hauríem de pujar des de tercera, si no és que fas algun tipus de fusió, com a vegades passa i alguns clubs fan, però no, la intenció seria tornar des de tercera i tornar a pujar a poc a poc, està clar. Però, bueno, la intenció de l'any vinent és treure aquesta línia femenina de nou.
2: Doncs esperem que sigui d'aquesta manera. Doncs bé, Ivan, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enviar a tots i totes doncs, molts ànims. I res, esperem poder explicar de nou el més aviat possible noves victòries per part del sènior femení del CSR Castelldefels, ja sigui a primera catalana, a primera nacional o a la Lliga de Júpiter. O sigui que molts ànims i que tinguis una molt bona setmana.
3: Pues moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs bé, és moment d'anar deixant per aquí aquesta edició del dilluns esportiu a Ràdio Castelldefels. Toquem fusta, Sebas, toquem fusta perquè no tinguem un cap de setmana tan accidentat a nivell climatològic. Gràcies per escoltar-nos, que tingueu una fantàstica setmana, abraçada forta i adeu-siau!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
5: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
6: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
7: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas,
8: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
9: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9.
10: Radio Castelldefels. Son las 5.

i cançons que formen part de la nostra història. Comença la Taverna de les Habaneres a Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

del mar. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

Club de Música Marinera. A la Taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

glob de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

La tradició del mar a casa teva. La taverna de les Habaneres a Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats que, de fet, ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta, fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat. Hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i faran provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers, que coincidint amb les pluges el cap de setmana es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents també dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. A l'estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona, molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per acollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé direcció a Figueres o bé direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que ahir els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ya no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el front ampli d'esquerres. Mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso y Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, es para la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. L'alt tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada sí, que aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els 2 decrets que va tombar el Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
3: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
7: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
3: Mentrestant, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
8: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
3: Per la seva banda, l'agitador ultra, el vice Pérez, ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista.
2: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca de Front Ampli. Sonen com amb força, com a candidats, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
10: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decida.
2: I en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tampoc liderar la candidatura.
11: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
3: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Avui serà nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giral, Robert.
12: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels republicans...
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
14: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
12: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant en aquest cas el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
15: queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
3: El seu advocat, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
16: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
3: Fonts del tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
2: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà o no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer l'equips als usuaris.
17: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró.
18: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel, perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
3: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
3: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms, i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Estem que es veiés afectat per les tempestes.
2: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, és propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
20: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos. Una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
21: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
3: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
22: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
0: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessària.
22: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure en dignitat. Rafael de Ribó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria. Els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
2: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona Jordi Canal. Bon dia.
4: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de foam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
5: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
4: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat,
23: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamin serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
24: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. Amb la primera que sona, que és Anxiety, de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaine's DC i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in three.
0: La segona. And I'm crying.

0: I Shakira anuncia un últim concert el 12 d'octubre a Madrid amb molts amics convidats. Fins ara, però, no s'han fet públics els noms i tot apunta que serà sorpresa i que se sabrà poques hores abans. L'artista colombiana farà, doncs, 13 concerts al final a la capital madrilenya i posarà així punt final a la seva residència europea.
1: I la tercera.
0: Good people.

0: PSOE.
1: I a un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
2: A dos quarts d'11 parlarem amb Carme Arcarazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
1: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Gordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta, arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana ja quan arribi aquí, però sí que hi ha una branca d'aquesta perturbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments, estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitats s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I d'altra banda, a la costa, entre aquesta tarda, vespre i nit, també podíem tenir alguns punts amb pluja torrencials. Costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
3: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui torna a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
3: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
5: Guten Morgen, Ricard.
3: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
3: Des de Perpinyà, Laura Bertran, hola, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
3: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
3: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí, a Saxònia-Anhalt, es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'alternativa per a Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
5: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit, Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on seien fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
3: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
9: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol, malgrat estar lesionat llavors. Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça bolsonarista és Romario, actual senador.
3: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
10: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes. Un d'ells, sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres, uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
3: I a Mallorca, Caterina, Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxeres, volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
0: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana a Magaluf, a un hotel Melià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i sí, xerrar.

0: i llibres, amb caps de cartell com Mana Tot o Elisabet Benavent, líder de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta que el dia plató de cinema amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta, cultura o blanqueig?
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara són les 6:27. I en esports, Lamine Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
6: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 8:45, Lamine sortirà d'inici.
7: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
6: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet Girona estrena avui a la competició europea.
1: Sí, sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 9:45. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Serinyà, al Pla de l'Estany, a les 7:51.
1: Minuts al vespre. Es pondrà, dèiem, a les 7:22 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:31.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Pere Pescador, 15 graus. A Torredembarra, 19. I a Barcelona, 20.
0: Pel que fa al temps, avui el dia comença amb més núvols i amb previsió de noves tempestes. Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim petits ruixats a les Terres de l'Ebre. La nuvolositat anirà augmentant durant el matí a tot arreu i al tarda podem tenir tempestes, també en qualsevol comarca. Les més importants afectaran a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també hi haurà una altra franja de tempestes fortes, localment torrencials, que podria afectar la costa i el prelitoral.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha alternatives d'autobús.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
5: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: El segon, Ada Colau.
1: L'exalcaldessa de Barcelona no descarta liderar la candidatura de la coalició de partits que integren Sumar i que es presentarà sota la marca Front Ampli. També sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
5: La seva és la ponència sobre l'amnistia que acabarà aprovant avui el Tribunal Constitucional, la més clara a favor de l'aplicar l'amnistia i que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: El quart, Inuncat.
1: El govern el mantindrà activat el pla en fase de ple d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
0: I el cinquè, vaga general.
5: La renúncia de Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
6: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Segons l'organització en defensa de la llibertat d'expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven en la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
0: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia de nou.
0: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
7: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del periòdico, que opta per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
0: i a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara García.
7: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I el Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família ja no pot assumir.
0: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça. Robert Prat.
8: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Ara són les 6:35. De seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país, amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són tres... Passen 7 minuts de 6:45.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
1: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
1: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
2: I la resta de partits com ho han rebut?
1: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
15: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
2: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'abaixi baixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
1: Els equips d'emergència es busquen dues persones desaparegudes pel temporal. Una, la persona que va caure a la riera a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat. Després dels aiguats a la infraestructura, Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
2: Anem a veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A un quart de set del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
17: Bon dia.
16: A quina hora sortiràs?
17: Pues, segons la noia, han dit que ens havíem d'esperar fins a les 7:30.
16: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els mateixos horaris per l'autobús.
17: No, sembla que no, que esperen a que més o menys s'omplin els busos i quan s'ompli, doncs anar cap allà. En part té una mica de lògica, perquè si no són... van amb busos amb quatre persones, no... és una mica de... no té lògica.
16: Gràcies, Rosa. Marina, tu el mateix, eh?
18: Hola. Sí, sí, estic a la mateixa situació. Jo vinc de Sils i, vaja, doncs, doncs ara estaríem agafant el tren, però doncs, ara hem d'esperar i esperem que després no hi hagi també molt de tràfic a arribar a Barcelona, perquè, clar, també el no haver-hi transport en diverses zones de Catalunya que venen cap a Barcelona, doncs segurament tot, molta més gent agafarà el cotxe.
16: És la situació a aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat. Això sí, va ple i, com a mínim, en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
2: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
1: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
19: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Fons del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
2: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla.
1: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
20: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me ha anat el cap o se me ha anat la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado, y luego entendí por qué.
2: Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
21: El cineasta ho ha explicat aquest dilluns en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adèle, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
2: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
21: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
2: Ambient especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
22: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
3: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
22: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 6:45 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomer, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica. Arribarà aquí a Catalunya. De moment ja la notem amb més núvols. També hi ha bancs de boira en aquesta hora moltes comarques de l'interior i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre. Poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla de Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment, i també una tongada de pluja forta en punts de la costa i el prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies i Renfe, en aquest cas, sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
24: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
23: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
13: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
25: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta Flávio Bolsonaro en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Marvin Himmier té 52 anys i és el propietari... He sentit un riures amb el Himmier?
27: S'estan encardant de tu, eh?
26: Per la meva pronunciació, del cognom.
27: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no va ser. Hagués dit Himmier.
26: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himmier.
27: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcies.
13: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
29: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de Lali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat. Linkat.
29: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio. 11 minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
2: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
0: Bon dia.
2: Girona, Núria Peraire, bon dia.
6: Bon dia.
2: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
1: Sí, que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
0: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
2: És el tema a les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
6: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
2: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
8: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la mare morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena acompanyat de la soprano Laura del Río i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda demà a càrrec de Félix Albo anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També hem programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un te.
2: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
2: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
10: Aquests dies, l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga anglesa. Però atenció, el que és realment curiós, que el seu substitut i que demà s'estrena sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el technical advisor. L'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes, i el canyet.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
11: I a partir de les tres,
12: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
15: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
14: El més perillós és que escapi el nostre control.
16: I per aquí per exemple... és el... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
7: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
2: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'humor que va gastar David Broncano a la revuelta.
17: Les faltades d'ahir en la revuelta per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia. Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta. Va dir Grissom fent broma. I després, Broncano, felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
2: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
18: Per desengreixar una mica, una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
2: I ahir què deien els altres, Jovany?
19: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
4: Ara ja al centre i nord de Mallorca.
20: De Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
4: No, Mallorca no.
20: També, has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
4: Menorca. Ai.
20: Menorca, ara?
4: Maresme.
19: I mentre l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
30: De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa. Me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
19: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
31: Es que sois vosotros que sois unos carroñeros, y lo digo contra las letras.
32: A ver...
33: Y tú eres subnormal.
32: Oye, no, venga, no.
19: Es que vamos... A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan.
34: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
35: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
36: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
37: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
35: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canelias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road, dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arriba una perturbació de l'oest de la península Ibèrica, recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana, i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van.
0: Sí.
2: Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga-Ripoll. El tram sud de l'R4, de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8, l'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Massanet. R Nord de Granollers a Sant Celoni. El tram nord de l'R4, entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona, s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a PortAventura i la Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornaran a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment, encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara no.
0: Aquí el problema també és que si el Pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem amb una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa de Rodalies i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, es anaven escurçant, doncs tot té pinta que el procés, per causes doncs diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí. Avui sí, i les pantalles indiquen els trens que, a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com veiem, la R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens, en principi, funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat. Ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta. Ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent, i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mesura que es van omplint una mica, perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Massanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les vam tancar ahir, perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure amb el que estava passant, i per tant les vam tancar, i ara les han reiniciat
0: i a veure què tal.
3: I ara ja funcionen.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les coses també que són curioses de...
3: Ara ja funcionen. El que passa que les mires i, òbviament, doncs només veus Hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies. Anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on explicava la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu, amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'estació de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues del Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio, recorrent alguns punts de més afectats per les pluges, vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és... fa por.
0: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls...
11: Fa mitja hora té una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics. A l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona, l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
15: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
16: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
17: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
15: Menys les del 6, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
16: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
18: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
9: I l'agitador ultra, el Vicé Pérez, que ha anunciat que es presentarà aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i, recordem, 3 eurodiputats.
0: Sense cap de llista.
15: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun, i en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta liderar la candidatura.
14: Jo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui Ernest Urtasun al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. Activen la maquinària.
16: Esquerra i Junts, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, el Juntaires aposta novament per Míriam Nogueras.
0: Vaga general.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
19: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
15: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
0: I avui és un dia clau per l'amnistia.
16: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
9: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
15: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
20: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Absolts.
16: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
9: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
21: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: I nou menú a Can Roca.
15: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Helena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
22: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
23: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
22: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 8:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a 1:00 en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Un minut serà 8:15 del matí.
24: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 18 graus de temperatura i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opten en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat, i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata
1: O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions a un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
4: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
5: Increïble.
4: Platòric.
5: Kiwi.
4: Eh?
5: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
4: I el carbassó o amb 15 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
25: A Blanchard ens pregunten el nostre secret. Però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts, 1:15. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Collbató i 17 a Sant Esteve de Palautordera. Carreteres, Clàudia Serra.
8: A aquesta hora, a banda de les retencions als punts habituals als accessos a Barcelona, recordem que al Vallès Oriental encara hi ha tallades pels aiguats dues vies, la C-1415C a la Roca i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles.
26: Per cert, que acabem de saber que hi ha una avaria als ferrocarrils a Universitat Autònoma, ara mateix trens de la línia S2 del tot aturats. Dimarts 6 d'octubre, l'endemà de les pluges del Vallès, precedides per un cap de setmana de molta aigua en tota la demarcació.
27: L'Ajuntament de Barcelona celebra que el sistema de drenatge de la ciutat ha permès gestionar gran quantitat d'aigua que ha caigut en poques hores.
26: Toni Fortesa.
28: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2,5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
29: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.
28: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. Al Baix Llobregat, 8 persones identificades i diverses denúncies en una inspecció policial en un bar d'Olesa.
27: Els Mossos i la policia local han inspeccionat el comerç situat a la Rambla de Catalunya arran de les queixes veïnals pel consum de drogues. Durant l'operatiu es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents. El local també va ser denunciat per diverses irregularitats administratives, com no tenir assegurança, llicència d'activitat, ni tampoc pla de prevenció de riscos.
26: I també us expliquem que Vueling recupera el pont aeri entre Barcelona i Madrid. Acaben de reprendre una connexió que funcionarà durant la temporada de tardor-hivern fins al 29 de març. La companyia ofereix una desena de vols setmanals. Arribem ara mateix a quan passen 4 minuts, 1:15. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard
30: amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
31: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: el 4 de setembre...
33: 1933.
32: Del 1977.
33: 77.
32: Memoritzi, 4 de setembre...
33: 4 de setembre...
32: Del 1977.
33: 1977.
31: I el número de la sort, el...
33: El 7.
32: No, tampoc. L'1.
33: L'1.
32: Queda clar?
33: 1.
32: 1.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Els sons del matí.
34: Para hacer más
6: necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
7: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
9: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
10: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
11: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. La misèria!
12: No hi ha tren, però hi van posar autobusos. Avui ja vinc a la primera.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia, Marc Jurado, compta gotes.
26: És un tub unit a una pera de goma que es fa servir per quantitats petites de líquid. Però de forma figurada diem que una cosa va amb compta gotes quan va amb lentitud o amb petites quantitats. És el tema, per exemple, de Rodalies, la informació que arriba amb compta gotes.
0: Avançament.
26: Acció d'avançar o d'avançar-se, la ciència avança, un vehicle en pot avançar.

0: avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
1: 13.
0: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
1: I al Veig Veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten, mans aplaudint i gravant-lo amb els telèfons mòbils.
2: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex blaugrana amb l'Argentina en un partit contra Benin. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
1: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes, de les que no tenen coberta, i amb una vintena de persones que miren un castell.
2: És una fortalesa de Gravenstein, a Gana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys, i aquest verd que veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia, resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
1: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó, en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics. Però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus, això?
3: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble, els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'Estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui a La cara B del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes a la tarda es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani, i en canvi, al desembre, sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives. El que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia: pot ser guia o d'atura? I la resposta era gos. El gos guia és el pigall ensinistrat per acompanyar invidents, i el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, de 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. Els jutges, diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver-li aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedat tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una

0: planta de marihuana tota verda i amb molta fulla, fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
1: Això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
4: Peugeot.
0: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de 8:15 del matí i per arribar al punt de 8:15 sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
5: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour de Dipiaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: la vie t'arrache à moi.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Ara són 8:15. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Panadella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Doncs que amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.
5: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no té data fixada.
4: La manifestació de Barcelona congrega 20.000 persones i acaba amb incidents amb la policia. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus.
5: El govern aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies.
4: Es busca un nen de 12 anys de Granollers que la nit de dissabte a diumenge, coincidint amb la forta tempesta, va marxar de casa i es podria haver desorientat.
5: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia. És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
4: El preu de la llum assolirà avui el màxim anual, arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
6: En esports, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
2: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Si avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda, la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. Hi ha altres línies que tampoc funcionen i on Renfe sí que ha posat servei alternatiu d'autobús. Són l'R11, R7, R8 i R4 de Barcelona cap al nord. I on també hi ha servei alternatiu d'autobusos és els trens de Tarragona cap a Salou i PortAventura. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'S2, hi ha retards d'uns 15 minuts del Vallès cap a Barcelona per una incidència a l'estació de l'Autònoma.
2: I a les carreteres a l'àrea de Barcelona, retencions en vies habituals d'entrada a la ciutat. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, sí, molt carregades carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17, a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
2: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
10: Unes portades que avui se centren totes en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portada són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès, titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
2: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 9:45 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
2: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
11: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
3: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsos s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. I segur que no ens passarà el 29N quan travessem la porta del col·legi electoral.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: si tens més de 60 anys a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Un altre històric que tanca.
3: El Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien el Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podia ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
2: Encara hi ha esperança.
4: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
3: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
5: En plan econòmic, Cinco Días repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'estatut del becari. L'Economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre al setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
6: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges a l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
7: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic acaba de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges.

0: El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periòdico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada, al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina enmig d'aclamacions i llàgrimes.
1: Se m'omple l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: El poble anticapitalista de Sevilla, on el lloguer costa el simbòlic preu de 20 euros i no hi ha crisi d'habitatge.
4: Es diu Marinaleda i és a una hora en cotxe des de Sevilla. L'Ajuntament ha anunciat que durant els pròxims dies s'entregaran una promoció de 24 habitatges socials i el preu del lloguer serà simbòlic entre 15 i 20 euros al mes. L'alcalde, Sergio Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics. Un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
2: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
5: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat. Ho hem vist a La Voz de Cádiz.
2: Van llançar 2 bilions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
4: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
2: I Canalies, què fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabrales, el cantant en fa 60, també en suma un mes i arriba al 55, l'actriu Lola Dueñas, i acabem felicitant el publicista Lluís Bassat, perquè avui en fa 85.
2: I el Santoral?
5: Avui és Sant Bru, Sant Emili i Santa Maria de les Cinc Llagues.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc Vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 6 d'octubre de 2006. Atenció, perquè som en plena bombolla immobiliària. Es construïen un 18% més d'habitatges que l'any anterior i es donaven un 20% més d'hipoteques, segons La Vanguardia, per comprar segones i terceres residències i també per la forta demanda dels inversionistes. Tants rècords i tanta alegria pel totxo esclatarien molt, molt aviat. I avui fa 20 anys moria un dels polítics catalans més estimats i respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del SUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
11: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez justificant l'avançament electoral al 29N.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social,
11: Ada Colau no es descarta com a candidata. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtasun de Sumar i Míriam Nogueres de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
3: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada. Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determina la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
3: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
2: Avui també parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous.
11: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
2: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia.
3: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
2: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
11: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
2: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
3: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
2: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
11: Serà la 1 de la matinada en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
14: Bon dia.
2: Pere Joan Alvarez, bon dia. Lleida.
15: Bon dia.
2: Què tal? I Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
3: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i sobretot quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui precisament a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
17: Exacte, aquest és un projecte amb molta oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig d'Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030, que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos, o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
2: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
16: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols, cosa que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest, reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
2: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Pere Joan.
15: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaria, on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
15: Bon dia.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península. Reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior, i a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, i allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar que tangencialment també podrien afectar doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada la matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat, en aquest moment, les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord, i és que els trens arriben fins a Granollers. Havien dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
2: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
20: Sí, paciència a aquesta hora, perquè hi ha retencions en molts punts. Pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60 a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
2: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
23: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
24: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inundat.
25: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: I som per informar-te i per escoltar-te.
26: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
27: Tots els meus records, tot ha marxat.
28: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
29: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
30: Està molt bé que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
31: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
32: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
2: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
33: És un desastre.
34: Màxima precaució.
2: Hi som sempre, també en l'emergència.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 7:53.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
35: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
2: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Ara són les 7:54, 6:36, 36 06 09. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quant costa anar de concert, Lara García?
20: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tyets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
0: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, el més espectacular millor.
20: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
0: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final, penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
20: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona a l'estiu que ve. Les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
1: M'he gastat 120 euros per anar a veure a Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Reventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
5: Pues Sara,
6: mira, mama, que mono aquest bebé donant la feina. Què et sembla?
5: Nena.
6: Què? Què?
5: Calla, Sara, això està trucat.
6: Que no.
5: Sí, home, que doncs, pobra gent.
6: Que és així.
5: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
6: Per què?
5: Per què no vas amb aquest nas? Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
4: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
2: Elisenda Pineda, gràcies. Bon dia.
4: A tu, bon dia.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Paciència aquesta hora a les carreteres perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona, fora de l'àrea més propera a la capital. Cua també a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i també a la C60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès.
1: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats els últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. La R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passen trens a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que ha abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-lo serà la Diputació Permanent del Congrés. Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge i hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta protagonitzats per activistes. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a la protesta dels estudiants, això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits. Mor als 86 anys l'escriptor supervendes britànic Geoffrey Archer. Amb més de 300 milions d'exemplars venuts, era reconegut per les seves novel·les de suspens i havia estat diputat conservador. Està a punt de publicar-se el seu últim treball, Adam i Eva.
3: Esports.
1: Montse Arraia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partir de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 9:15. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15. A la Champions FIBA, Joventut amb Ney Herlija a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El Parc del Castell incorpora una nova tanca perimetral per millorar la seguretat de les persones usuàries i de les instal·lacions municipals. L'actuació permet delimitar l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, especialment en una zona forestal amb desnivells, vegetació densa i punts amb poca visibilitat. La part corresponent a l'Avinguda Manuel Girona ja està instal·lada. Avui comencen les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació de Castelldefels, que s'allarguen fins al 18 d'octubre. Enguany, sota el lema La solidaritat, la globalització necessària, la ciutat acull contes, xerrades, tallers, poesia i teatre, entre altres activitats. Una de les cites destacades serà el Festival d'Estels per la Pau, enguany organitzat directament per l'Ajuntament de Castelldefels a través del Consell de Pau, Solidaritat i Cooperació. Té lloc aquest diumenge 11 d'octubre a la platja, al costat de la plaça de les Palmeres. En cas de pluja, l'activitat es traslladarà el diumenge 25 d'octubre. I pel que fa a la mobilitat, avui Rodalies manté afectacions en diferents línies a conseqüència del temporal de pluges dels darrers dies. Tant la R2 com la R2 Sud funcionen amb servei ferroviari. La R2 ofereix servei en tren entre Sant Andreu i Castelldefels i també entre Sant Andreu i l'aeroport, mentre que la R2 Sud manté la circulació ferroviària en tot el seu recorregut. Renfe continua pendent de l'evolució dels treballs d'ADIF per recuperar les altres línies afectades. I a l'agenda d'avui continuen les activitats de tardor dels centres cívics de Castelldefels, que van començar ahir dilluns 5 d'octubre. També hi ha activitats programades a la biblioteca i aquesta tarda l'edifici de la República acull una nova activitat en el marc de la 7a edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquestes són les notícies destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre. Més informació durant la programació de Ràdio Castelldefels al 98 de la FM i a radiocastelldefels.org. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Molt bon dia, són les 8 i 7 minuts del matí. Acabem de fer el butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels, el primer butlletí del dia amb les notícies destacades i l'agenda d'aquesta jornada de dimarts 6 d'octubre i encetem el Castelldefels Desperta, el programa despertador de Ràdio Castelldefels. En directe de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb aquest seguiment de l'actualitat local, un programa 100% d'actualitat Castelldefels. En aquesta primera hora, doncs, com us deia, 100% actualitat, farem un repàs exhaustiu de les notícies que configuren el context informatiu de la ciutat, que es destaquen també a l'informatiu de Ràdio Castelldefels, ja sabeu, a la una amb Xavi Martín, aquí al 98 FM. En poc més de 10 minutets tindrem la crònica del Servei Català de Trànsit. Pel que respecta al Servei de Rodalies, si estàveu escoltant el butlletí de les 8, ja sabeu que aquest dimarts 6 d'octubre el servei presenta afectacions a diferents línies a causa d'aquest temporal de pluges del cap de setmana i també d'ahir dilluns. Això sí, en principi R2 i R2 Sud tenen una circulació ferroviària en tot el seu recorregut. Per la resta de línies, des de Renfe informen als usuaris a través de la megafonia de trens i estacions, els telèfons d'informació, així com mitjançant també les xarxes socials, l'aplicació mòbil de Rodalies i a les pàgines web rodalies.gencat.cat i també a la de renfe.com. Avui continuem amb el Duprocim, aquest pla de previsió de risc d'inundacions que es manté en alerta per part de Protecció Civil Castelldefels davant aquesta previsió de tempestes per aquesta jornada de dimarts. Informen des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament que atesa la successió d'episodis de pluja dels darrers dies i els arrossegaments de materials associats, es considera prioritària la revisió i neteja de capçaleres de captació, embornals crítics, sortides al mar, col·lectors pluvials i sistemes de bombeig, així com la verificació completa dels sistemes de senyalització, alerta i bloqueig dels passos soterrats abans de l'inici del període de major risc previst. Per avui hi ha previst un risc d'1 sobre 6 per intensitat a 3 hores i també un 2 sobre 6 per intensitat a 30 minuts al llarg d'aquesta tarda. Estem parlant de les franges a partir de les 2 del migdia, de 2 a 8 del vespre. Tenim, això sí, una probabilitat baixa entre el 10 i el 30% de superar els 20 litres en 30 minuts, aquesta intensitat de pluja en 30 minuts, amb un nivell de perill d'1 sobre 6, és un nivell moderat, i de risc baix. I a partir de les 8 del vespre fins a les 6 de la matinada de demà dimecres, el perill i el risc s'incrementen, el perill passa a ser moderat, un 2 sobre 6, i el risc mig. Informen també des de Protecció Civil que els xàfecs podrien anar acompanyats de tempesta. En aquesta primera hora repassarem totes les actuacions que estan duent a terme els equips d'infraestructures, logística, manteniment i recursos davant aquesta situació d'alerta que ja s'allarga. I sobretot recordant aquestes paraules d'ahir quan connectàvem amb Protecció Civil, recordeu, tot just ens arribava una S-alert, devien ser com les 10, faltaven pocs minuts per les 10, estàvem a punt d'acabar el Desperta, va sonar l'S-alert i vam aconseguir contactar amb Protecció Civil, ens van connectar per poder parlar amb Javier Delgado i que ens fes una prèvia d'aquesta nova situació que finalment ahir no es va materialitzar millor d'aquesta manera. Igualment veníem també del cap de setmana amb un dissabte de pluges intenses, però que només va deixar incidències lleus a la ciutat. Parlàvem de talls de carrers, també aquests talls dels passos soterrats, i d'una caiguda d'un arbre a Agustina d'Aragó, que això succeïa el dissabte, i el diumenge ja estava solucionada la incidència. I amb això començarem a fer una prèvia general de totes les notícies que anirem detallant al llarg d'aquesta primera hora, i serà la segona hora quan el company Xavi Martín s'aproparà a la plaça Joan 23, perquè ja hem quedat amb Jordi Serret, cap de la unitat de Via Pública i Marc Assuya, tècnic de campanyes d'asfaltatge, per entrar en detall en aquestes darreres campanyes de renovació i millores a l'asfalt de la ciutat. I a 10:15 del matí, avui ens toca la secció d'emprenedoria, de foment de l'ocupació, de promoció econòmica, amb Santi Amaro, cap d'aquesta secció dedicada a empresa i treball dins de l'Ajuntament. Que més, precisament aquesta setmana, el dia 8, el 8 és dijous, el dijous tenen una jornada de networking que ja ens havia estat avançant. Si voleu recuperar i refrescar detalls, després a la secció en podrem parlar, tot i que recordo que la setmana passada ens deia que havien obert 100 places per aquesta jornada de networking i ja les havien superat, ja anaven per 110 places, així que a veure què ens explica avui, si han tancat inscripcions, si han incrementat, perquè darrerament tot el que parlem amb aquesta àrea els hi suposa increment de places davant les grans expectatives i la gran demanda per part de la ciutadania de Castelldefels. Molt bé, doncs ara repassem, mentre que arriba el moment de fer la crònica de trànsit, aprofitarem per repassar les notícies destacades, aquest butlletí informatiu que envien cada dilluns des de l'Ajuntament. La notícia destacada es manté l'alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. Aquesta era la notícia d'ahir que es mantenia i que avui també, ja us avançàvem, que avui continua aquesta alerta per risc d'inundacions. La segona notícia, com ha afectat l'episodi de pluges del passat cap de setmana a Castelldefels? Aquí feien un recull on destacaven que dissabte es van arribar a acumular 65,4 mil·límetres de pluja amb una intensitat màxima de 27,2. Es van tallar els passos soterrats i alguns trams de carrers, com són el passeig del Pitort, el carrer Barcelona, entre altres actuacions, i es van suspendre totes les activitats programades el passat dissabte. En especial, doncs, parlem d'aquesta mostra de cuina. El diumenge també hi havia algunes activitats, un acte de nouvinguts a l'Ajuntament, que es va suspendre, i al llarg de dissabte i diumenge hi havia activitats culturals i esportives que també es van anul·lar. Per exemple, teníem aquestes tres funcions de Dead Jazz Chicago que feien al Teatre Plaza i van poder fer la de divendres i diumenge. La de dissabte, malauradament, es va haver de posposar, d'anul·lar, i encara no sabem si es podrà reprogramar. Pel que respecta a la mostra de cuina, ahir anunciaven ja des de l'Ajuntament que quedava cancel·lada per la pluja i que tornarà l'any vinent. De fet, aquesta era la tercera notícia destacada al butlletí de l'Ajuntament de Castelldefels, la 35a mostra de cuina cancel·lada per la pluja. I següent notícia destacada, la solidaritat protagonitza les 37a jornades de pau, solidaritat i cooperació. Una notícia que també us destacava amb el butlletí d'avui de les 8 de Ràdio Castelldefels. Ahir es feia la presentació i ja comença la programació fins al 18 d'octubre de tot un seguit d'activitats que ens arriben sota el lema «La solidaritat, la globalització necessària». Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, així com contes, xerrades, tallers, poesia o fins i tot propostes de teatre que ompliran d'activitats solidàries Castelldefels. I ara passem a gastronomia, perquè Castelldefels s'incorpora a la Ruta del Xató i recupera la seva recepta tradicional. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels acollia el passat divendres 2 d'octubre la presentació oficial de l'adhesió de la ciutat i del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat. Una presentació en la que vam estar donant cobertura des de Ràdio Castelldefels. La companya Ana López es va apropar a aquest acte de presentació del Xató, ja sabeu, aquesta tradicional amanida catalana, i va fer una connexió en directe a l'informatiu del passat divendres. Ens explicava que la incorporació del Xató recupera i posa en valor una recepta pròpia i documentada històricament. També us ho avançàvem aquí al Castelldefels Desperta amb una entrevista a principis de la setmana passada amb Jordi Tresserres. Ell és el coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Una iniciativa que a poc ens va portant diferents projectes gastronòmics a la ciutat. I des de l'àrea de cultura ens arriba el següent titular, ja que els castellers de Castelldefels coronen un 3 de 8 i fan història al concurs de castells. Els grocs van tornar a fer una actuació excel·lent al Tarraco Arena, acompanyats per 400 persones arribades de Castelldefels. Aquesta notícia ja us la destacàvem ahir al Desperta, a l'informatiu també, on parlàvem d'aquesta actuació, on recuperàvem paraules de Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Ens visitava divendres als estudis de Ràdio Castelldefels. Venia amb papallones, com ens deia, amb uns nervis ja, perquè quedaven poc més de 24 hores per aquesta jornada que ja preveien històrica i que efectivament ho va ser, una actuació històrica, un bravo pels nostres grocs. I recordem, a més, que aquesta participació venia després de 32 anys. Feia 32 anys que els castellers de la nostra ciutat no participaven en aquest concurs de castells de Tarragona. I continuem la següent notícia des de policia local, des de l'àrea de seguretat. El divendres es celebrava el seu patró amb una baixada del 0,3% dels delictes. Una altra de les notícies de les que vam fer cobertura en directe aquí a Ràdio Castelldefels, ens vam apropar dins del magazín Així Som a fer aquest seguiment, a parlar amb la caporal Verónica Pérez sobre què implica aquesta jornada per la policia local, què es celebrava, què es commemorava en aquest acte que va tenir lloc al llarg del matí al Centre Cívic Vistalegre. Que en definitiva aquest acte servia per reconèixer agents, membres d'altres cossos i la ciutadania que ha contribuït també a millorar la seguretat i la convivència a Castelldefels. I amb això arribem a la notícia relacionada amb la jornada que tindrà lloc aquest 8 d'octubre a l'edifici Lògic. Us ho avançava, a la segona hora tindrem la secció de promoció econòmica, de foment de l'ocupació amb la Guaita, parlarem amb Santi Amaro, i de ben segur ens destacarà aquest Castelldefels Networking Day que compartiran empreses i professionals, una jornada que inclourà reunions diverses i el descobriment de l'ús de la intel·ligència artificial i la realitat virtual orientades a empreses i persones emprenedores. I continuem amb una altra notícia de l'àrea cultural, perquè la Biblioteca Ramon Fernández Jurado encara tanca, també avui i demà dimecres, ja sabeu, ahir ho vam comentar, que començaven unes obres de millora de l'equipament cultural, unes obres de climatització que impedeixen que funcioni aquest equipament amb normalitat. Si mireu, veureu també a l'Instagram de Ràdio Castelldefels fotografies d'aquestes obres que començaven ahir. També al Desperta potser vau sentir algun fons d'aquest soroll que vam tenir en alguns moments de les obres que tenim aquí a tocar, ja sabeu que estem al costat, som veïns de la biblioteca. Doncs atenció a que la biblioteca continua tancada i el dijous i divendres 8 i 9 d'octubre obrirà en horari de tarda. Amb això hem fet tota una prèvia de notícies que comentarem al llarg d'aquesta primera hora del Desperta, però ara ens toca mirar com tenim les carreteres. Encetem aquest Desperta un dia més des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
0: Castelldefels Desperta.

0: Llobregat i a la B23 des d'Esplugues de Llobregat fins a l'enllaç de l'AP7 al Papiol també detectem aquestes retencions. Finalment, a l'AP7 hi ha congestió entre Barberà del Vallès i Mollet del Vallès en sentit Tarragona i a la ronda circulació molt intensa en els dos sentits de la marxa. I de moment, això seria tot. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies, Adrià. Molt bon dia.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.

Encara ens quedaven un parell de notícies més d'aquest butlletí de l'Ajuntament. Havíem de parlar des de l'àrea de salut, que ahir començava la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Des de dilluns 5 d'octubre i de forma esglaonada, es prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. I per acabar, des de l'àrea d'esports, ens feien aquesta crònica dels partits disputats i no disputats, perquè ja sabeu que la pluja marcava el cap de setmana esportiu. Nosaltres també al Desperta, ahir teníem la secció habitual dels dilluns, on Cristian Cano ens parlava d'aquest cap de setmana accidentat. I aquesta notícia arribava també al butlletí de l'Ajuntament, on indicaven que la gran majoria de les competicions esportives es van suspendre. Malgrat això, els partits dels sèniors del Cruc i del Castelldefels Hockey Club sí que es van disputar. Molt bé, amb això finalitzem aquest inici amb notícies destacades del butlletí de dilluns. Demà ens tocarà fer un repàs general també de la pàgina web. Ja sabeu que aquests butlletins de l'Ajuntament s'envien els dilluns, dimecres i divendres. Si us voleu subscriure, ho podeu fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament. A més, també recordeu que tenen una aplicació mòbil on podeu veure les notícies igual que estan a la pàgina web, però amb avisos, amb alertes, amb notificacions. Molt bé, i abans de repassar les notícies de l'informatiu, el que farem és repassar les actuacions preventives dels serveis municipals. Ja us destacàvem que avui continuem en fase d'alerta a la ciutat i des de Protecció Civil fan un comunicat d'actualització on deien que atesa la successió d'episodis de pluja d'aquests darrers dies i els arrossegaments de materials associats, es considera prioritària la revisió i neteja de capçaleres de captació, embornals crítics, sortides al mar, col·lectors pluvials i sistemes de bombeig, així com la verificació completa dels sistemes de senyalització, alerta i bloqueig dels passos soterrats abans de l'inici del període de major risc previst. Repetim que, segons la previsió disponible, entre les 2 i les 8 del vespre d'avui existeix una probabilitat del 30% de registrar xàfecs i tempestes de caràcter local. Entre les 8 del vespre i les 6 de la matinada de demà incrementa la probabilitat de precipitacions intenses amb un nivell de perill meteorològic previst de 2 sobre 6 i una probabilitat del 70%. I des del Servei Municipal de Protecció Civil indiquen també que de forma puntual es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.

0: especialment en cas de formació de nuclis tempestuosos. I les actuacions, aquestes són les actuacions que preveuen que fan com a preventives des dels serveis municipals, com a dins d'aquesta alerta del Duprocim per risc d'inundacions. Es separen en quatre grans blocs, hem de parlar de la unitat d'infraestructures SAC, AMB i forestals, coordinats per Protecció Civil, també després dels equips de mobilitat, seguretat i ordre des de policia local, logística assistencial a les persones, una branca que pertany a serveis socials, i per últim, comunicació i informació, que això doncs, pertany al gabinet d'informació de l'Ajuntament, així com també a la nostra pròpia ràdio, que fem aquesta difusió d'informació preventiva. Comencem per la primera, unitat d'infraestructures SAC, AMB i forestals. Aquestes són les actuacions preventives incloses al servei per part dels serveis municipals. S'ha de fer la revisió, neteja i retirada d'obstacles a les capçaleres de les conques de drenatge i punts de captació d'escorrenties, especialment als sectors afectats pels episodis de pluja dels darrers dies. També revisió, neteja i comprovació de funcionament dels albornals, reixes i punts de drenatge crítics, amb especial atenció als punts amb antecedents d'inundació o acumulació de materials. Revisió, neteja i posada a punt de les sortides al mar dels sistemes de drenatge i col·lectors pluvials, garantint-ne la plena capacitat hidràulica. Verificació de les sortides forçades dels col·lectors de pluvials del baixador, comprovant-ne l'estat i l'absència d'obstruccions. Comprovació operativa de les estacions de bombament, equips de bombeig i grups electrògens associats garantint-ne la disponibilitat immediata. Seguiment preventiu dels punts sensibles de la xarxa de drenatge afectats per acumulacions de sediments, vegetació o arrossegaments. Coordinació permanent amb els serveis municipals, empreses concessionàries, equips de guàrdia i serveis d'emergència. Revisió i posada a punt dels recursos operatius de resposta, inclosos equips de bombeig, generadors, mànegues, vehicles, senyalització i material auxiliar. I verificació de la disponibilitat dels recursos necessaris per a actuacions urgents davant possibles inundacions o incidències derivades de la pluja. Totes aquestes actuacions són les preventives pel que respecta a la unitat d'infraestructures, SAC, AMB i forestals, actuacions coordinades per Protecció Civil. I des de policia local, a la coordinació dels equips de mobilitat, seguretat i ordre. Revisió i comprovació del correcte funcionament dels sistemes automàtics de tancament i bloqueig dels passos soterrats. Verificació de la senyalització d'advertències, sistemes lluminosos i elements de restricció d'accés associats. Preparació dels dispositius de regulació del trànsit, talls preventius i desviaments alternatius en cas de necessitat. I coordinació operativa amb la resta de serveis d'emergència i equips de guàrdia. Passem a la tercera branca d'aquestes actuacions preventives, les que arriben des de serveis socials dins de la logística assistencial a les persones. Verificació de la disponibilitat dels recursos d'allotjament temporal i acollida d'emergència. Preparació preventiva dels dispositius d'atenció a persones vulnerables en cas que la situació ho requereixi. I acabem amb la quarta pota d'aquestes actuacions, les que pertoquen dins del gabinet d'informació referents a la comunicació i difusió. I aquí entra la difusió d'informació preventiva sobre la situació meteorològica prevista i la seva evolució, l'emissió de recomanacions, autoprotecció i consells de seguretat a la ciutadania i l'actualització periòdica dels canals oficials municipals amb informació contrastada i d'interès públic. I amb això, precisament, ens donarà peu aquest repàs que farem ara de les notícies de l'informatiu, ja sabeu, a la una del migdia amb Xavi Martín, al 98FM, a radiocastelldefels.org, i la notícia destacada d'ahir dilluns 5 d'octubre, el primer titular tenia a veure amb les pluges torrencials i dona resposta entre dins d'aquestes actuacions preventives de comunicació i informació. Amb això, encetem aquest repàs exhaustiu que ens ocuparà fins les 9.
1: Castelldefels Desperta.

0: El Baix Llobregat continua afectat per l'avís per pluges torrencials. Protecció Civil enviava ahir un nou S-Alert a la comarca, demanant evitar desplaçaments, allunyar-se de rius, rieres i barrancs i no baixar a soterranis. L'avís estava relacionat amb precipitacions molt intenses previstes d'aquí fins a les dues d'ahir. I a més, avui, com us ja us informàvem al principi del Desperta, avui continua aquesta alerta amb franges de precaució a partir de les dues del migdia. El Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, manté la vigilància meteorològica i confirma que hi ha precipitacions importants al litoral i prelitoral central. Ahir a les 11, per exemple, a l'estació del centre de Castelldefels s'havien acumulat 15 litres per metre quadrat. A Castelldefels la situació continua sent d'alerta i cal mantenir les precaucions. Escoltem a Javier Delgado, de Protecció Civil.
1: Hem de dir que la situació va canviant contínuament. És una predicció o els fenòmens estan desenvolupant minut a minut, van canviant les prediccions. Per això, i com mesura preventiva i perquè tota la ciutadania pugui estar alerta i tindre les accions d'autoprotecció pertinent, s'ha emès aquesta alerta i nosaltres, en el seguiment continu que estem fent d'aquest episodi, que tot el dispositiu de protecció sigui implementat en el nivell de risc que està en aquest moment actual.
0: Protecció Civil recomana mantenir la prudència, la situació meteorològica continua sent canviant i en aquest tipus d'episodis es poden produir pluges intenses de manera molt localitzada i en períodes curts de temps.
1: Ara, en aquest moment, està en un perill 5 sobre 6. O sigui, això vol dir probabilitats en el 70% de pluies molt intensa, pluies que poden ser torrencials. Hem de dir que aquests fenòmens són puntuals, en tota la zona declarada, perquè és tota la zona del Garraf, Baix Llobregat i Barcelonets. Pot ser que es compleixi aquí o en el Garraf, però no vol dir que això sigui que hi hagi una situació de perill i que no es pugui afectar.
0: Aquestes eren les declaracions d'ahir de Javier Delgado aquí al Castelldefels Desperta. Pel que respecta avui la previsió disponible, ja us dèiem que comença la probabilitat del 30% de registrar xàfecs i tempestes de caràcter local a partir de les 2 del migdia i fins a les 8 del vespre. I després de 8 del vespre a 6 del matí de demà dimecres s'incrementa la probabilitat de precipitacions intenses amb un nivell de perill meteorològic de 2 sobre 6 i una probabilitat del 70%.
2: Castelldefels Desperta.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Castelldefels Desperta.

0: Continuem parlant de pluges. Aquestes pluges intenses del cap de setmana deixaven a Castelldefels 65,4 litres per metre quadrat sense que s'haguessin de lamentar incidències greus. La precipitació es va concentrar sobretot dissabte en dos moments de màxima intensitat, al migdia i avançat al vespre fins a les 12 de la nit. La intensitat màxima va arribar als 27,2 mil·límetres. L'episodi va provocar acumulacions d'aigua en alguns carrers, però no es van registrar incidències greus ni danys rellevants. Escoltem a sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué.
1: Estàvem preparats per aquest episodi de pluja intensa que se'ns avisava. I, en principi, doncs, per sort, el nostre municipi hem sortit relativament ben parats. Vull dir, no hem tingut afectacions molt, molt greus. Evidentment, han hagut afectacions. En primer lloc, agrair també a la ciutadania perquè van limitar moltíssim el moviment i això és molt d'agrair. I respecte a l'afectació, nosaltres vam tenir alguna afectació al pont de l'Avinguda de Màlaga, se'ns va negar, però ahir per la tarda, per la nit, ja se va poder restablir, doncs se va treure l'aigua. Després vam fer una neteja intensiva, sobretot del que és el fang, per evitar riscos. Una cosa és treure l'aigua, l'altra cosa és que aquest pont ja estigui apte per circular. I els ponts més o menys van aguantar bé, se van tallar puntualment, però no van ser molt greu. Insisteixo, el més greu, Avinguda Màlaga, respecte a carrers, van tenir afectacions als habituals, al carrer, al passeig del Pitort, entre l'Avinguda del Canal fins a l'Avinguda Pineda, i també Tarongers, passeig de Tarongers, i el carrer Major. Se van tallar tots aquests carrers, en el moment que ja el nivell d'aigua va ser preocupant, i hem destacat que no van tenir cap vehicle atrapat ni cap incidència greu, la qual cosa és meritoria. Tot i que no va ser el lloc on ens ha plogut més intensament, però no van deixar de caure cap a uns 70 litres més o menys, i en una relativa força, la qual cosa va fer que doncs, en alguns moments la cosa comencés a complicar, sobretot per la circulació.
0: La tempesta també va provocar incidències en l'enllumenat públic per l'activació dels sistemes de protecció de diversos quadres elèctrics. Els equips de manteniment van treballar per restablir el servei, tot i que el diumenge a la nit van haver nous talls de subministrament al barri de Canyars. Al Centre Cívic Frederic Mompou, l'Ajuntament i la Creu Roja van habilitar dissabte a la nit un centre d'acollida d'emergència per donar refugi a les persones que dormen al carrer. 6 persones hi van passar la nit. En definitiva, el vespre de dissabte va ser una situació d'alerta màxima. Protecció Civil restringia la mobilitat entre les 8 del vespre de dissabte i les 2 de la tarda de diumenge. Les restriccions, però, es van aixecar sobre les 11 del matí.
2: Castelldefels Desperta.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: I continuem amb aquest repàs al cap de setmana, ja que el dissabte a la tarda l'anomenat CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, es reunia a l'Ajuntament i el programa especial que van fer aquí a Ràdio Castelldefels al vespre de dissabte, el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, ens explicava què és el CECOPAL.
1: Quan tenim un període, una situació d'emergència, l'alcalde doncs, constitueix el FECOPAL o convoca el FECOPAL. El FECOPAL són, i presideix aquesta reunió, sempre està ell al capdavant. Totes les àrees que estan afectades o que poden activar-se en un moment d'emergència a Castelldefels, governació o protecció civil, governació que inclou protecció civil i policia, tota la gerència i la direcció de l'Ajuntament, les àrees de serveis a la ciutadania, les àrees de serveis territorials, totes les àrees que s'han d'activar i que han de tenir en compte qualsevol cosa que pot succeir a la nostra ciutadania, tant a nivell social com a nivell urbanístic, doncs estan en aquella reunió. És una reunió d'unes 10-12 persones on tothom fa un repàs de les incidències que es poden produir, tothom fa un repàs de les coses que s'estan estan posant en marxa per tal de minimitzar els riscos i es fa un repàs perquè no quedi cap detall per improvisar.
0: I avui continuem en estat d'alerta, això sí, sense restriccions de mobilitat i sense previsió de noves reunions per part del Comitè d'Emergències. El focus avui està posat en tot aquest seguit d'actuacions preventives que hem repassat ja aquí al Castelldefels Desperta.
2: Castelldefels Desperta.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels Desperta.

0: Parlem ara d'intel·ligència artificial, ja que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments un programa d'assistència per incorporar aquest recurs, la intel·ligència artificial, a l'administració local. El servei inclou assessorament, formació i tallers per identificar aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i desplegar-les de manera responsable. L'Anna López feia una entrevista al diputat de Noves Tecnologies de Diputació de Barcelona, Antonio Vélez.
1: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
2: Hola, molt bon dia.
1: Per què se li va acudir a la Diputació fer aquest document?
2: Per aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. Aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals doncs per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial, de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions doncs, més útils per a la ciutadania.
1: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no.
2: Sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant pels ajuntaments doncs, per poder anar a donar resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un canvi que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, i igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i per tant des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes de IA i tecnologies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Castelldefels desperta.

0: Ahir al vespre estava programat un acte en el marc de la celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer, un taller d'estimulació cognitiva. Eren sessions dedicades a la cura del cos i de la ment en relació amb la malaltia d'Alzheimer i tenen lloc a la biblioteca. Mercè Rull és la presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer al Baix Llobregat.
1: Ja el dia 5 d'octubre tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer, què passa i com abordar-lo, a les 5 i quart a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Llavors, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim dos tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
0: I amb això arribem a la següent peça informativa.
2: Castelldefels desperta.

0: I parlem ara de salut, ja que l'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques des de la posada en marxa del programa fa un any i mig. Les intervencions robòtiques s'han fet en les especialitats de ginecologia, urologia i cirurgia general i digestiva, amb tècniques mínimament invasives que permeten una major precisió quirúrgica i una recuperació més ràpida dels pacients. El doctor Víctor Tamés, uròleg, explica que el seu equip n'ha fet unes 50.
1: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i, per sort, o bueno, per bon treball, estem avançant bé, sí.
0: L'ús de la robòtica en les intervencions quirúrgiques permet fer incisions més petites, reduir el dolor i el sagnat en molts procediments i afavorir una recuperació més ràpida dels pacients amb estades hospitalàries més curtes.
1: No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa la cirurgia oberta i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és la principal avantatge, sí.
2: Castelldefels Desperta.

0: Ahir es posaven en marxa a Castelldefels les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació, una programació d'activitats que, durant les pròximes setmanes, posa el focus en la cultura de pau, solidaritat i els drets humans. Les jornades inclouen xerrades, activitats culturals i propostes de sensibilització amb la participació d'entitats i ciutadania. Ana López entrevistava al respecte al regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador.
1: Comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
2: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Aquestes jornades doncs, del 5 al 18 tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el Festival d'Estel aquest diumenge per la Pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, el teatre... Doncs, tenim un munt d'activitats per tots els públics i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arrelades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssims, arreu del món.
1: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau.
2: Bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final, amb molt d'èxit, no? Aquí nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre. I quan contractem els serveis, quan parlem amb els voluntaris, voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, l'organitza l'Ajuntament amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament, perquè és nostre i hi haurà doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell que faran tallers i ho faran molt bé també. No? Es podran construir i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música...
1: A un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
2: Exacte.
1: Continua ja la seva ubicació?
2: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a Aena per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
1: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació.
2: Moltes gràcies.
3: Castelldefels desperta.
0: Amb aquesta darrera notícia arribem al final de la primera hora del Desperta, on hem pogut repassar els següents titulars de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Hem parlat en detall de les pluges del cap de setmana, de la celebració del patró de policia local el passat divendres, des de l'àrea de salut, com l'Hospital de Viladecans, el nostre centre de referència, ha superat les 150 cirurgies robòtiques, i com ara parlàvem d'aquest inici de les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació, amb una programació ben diversa d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: Són les 9. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
5: No em necessiten a Cati.
4: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Anem ara sí a conèixer quina és la situació del trànsit d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Reoberts ja tots els carrils a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet sentit Llobregat, on hi ha hagut un accident. Tot i això es manté el trànsit dens a tota la Ronda de Dalt sentit Llobregat, també a la Ronda Litoral des de Santa Coloma sentit Llobregat i els accessos a Barcelona per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal, la C33 i la C58 a Montcada sentit Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de la capital, encara trànsit lent a la C58 de Tarragona a Sabadell sentit Barcelona i a Ripollet direcció Sabadell i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua sentit Tarragona.
4: Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta, protagonitzats per activistes. Els sindicats Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar. No hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. L'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BCP en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Mazzoni, Àngels Guanyalons llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
6: Esports.
7: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors a partir de la Lliga de les Nacions de Futbol. És a 8:45. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a l'Europa Cup, a la Champions FIBA. Joventut Herzliya a 8:45 i Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
4: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment. Temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
8: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Molt bon dia, continuem en aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Un programa 100% actualitat local. En aquesta segona hora tindrem una unitat mòbil. El company Xavi Martín s'apropa ara mateix a la plaça Joan 23 perquè allà hem quedat amb Jordi Serret, cap de Via Pública, i Marc Gasulla, tècnic de campanyes d'asfaltatge, per parlar de precisament aquestes campanyes, aquestes renovacions i millores a l'asfalt de Castelldefels. Xavi Martín amb el company Miguel Navarro connectaran amb nosaltres en uns minuts. I serà a 9:45 del matí que farem la nostra secció setmanal dels dimarts amb el cap de promoció econòmica i foment de l'emprenedoria, Santi Amaro, que ens portarà projectes d'aquesta àrea a destacar per aquesta setmana, així com un repàs a l'agenda, perquè us recordo que comentàvem que aquest dijous 8 d'octubre arriba el Castelldefels Networking Day. Aquesta trobada entre empreses i professionals. Al llarg de la primera hora, que ja podeu recuperar a radiocastelldefels.org, hem fet un repàs exhaustiu a totes aquestes notícies que són titulars a la ciutat, notícies de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Que més, avui a la una tornarà més informació. I ara continuarem fent un repàs amb més notícies que cal conèixer del context informatiu fins que arribi el moment d'aquesta connexió, aquesta ràdio al carrer, amb els companys que ens informaran des de la plaça Joan 23 amb la unitat de Via Pública per conèixer tots els detalls d'aquesta campanya d'asfalt, on més de 80.000 metres quadrats d'asfalt dels carrers s'han asfaltat en els darrers 3 anys. Unes actuacions que han suposat una inversió de 2 milions d'euros des de l'any 2023. I aprofito també aquest inici de la segona hora per fer un repàs a la informació diària de serveis de l'àrea de neteja. Avui, la mini deixalleria que trobareu oberta a partir de les 10 del matí és la situada a Passeig Pitort amb Avinguda de Màlaga. I a la tarda, a partir de les 4, us podeu apropar a la mini deixalleria del barri Gran Via Mar o la mini deixalleria Centre. Per una banda tenim una a carrer Aragó amb carrer Ginesta i l'altra la trobeu aquí a tocar de la ràdio a plaça Catalunya. I dins del dia que toca aquesta iniciativa de neteja de barris per part de l'àrea de neteja, avui els barris que podeu treure els vostres mobles vells i deixalleria de gran format que necessiteu deixar davant de casa són els barris Bellamar, Montmar Baix, a l'Avinguda Diagonal a Baix i el barri Centre. I amb això ja podem encetar aquesta segona hora del Desperta, on farem aquesta connexió a la plaça Joan 23 per conèixer els detalls de la campanya d'asfaltat i la secció amb la guaita.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs finalment ens atem ja directament amb la unitat mòbil i els companys Xavi Martín i Miguel Navarro, que s'han apropat a la plaça Joan 23.
1: Castelldefels desperta.

0: a peu de carrer.
1: Castelldefels és un municipi extens que requereix una tasca constant de manteniment del seu entramat urbà. Per aquest motiu, des de que es va iniciar l'actual mandat l'any 2023, el govern municipal ha dut a terme successives campanyes d'asfaltatge. D'aquestes ens parlarà ara en detall el company Xavi Martín. Xavi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia als oients. Som a la plaça de Joan 23 i ens trobem al costat dels tècnics municipals de Via Pública, Marc Gasulla. Què tal, Marc? Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també ens acompanya Jordi Serret.
4: Hola, molt bon dia.
2: Avui coneixerem sobre el terreny, com dèieu, com es van cobrint les principals necessitats de manteniment de la ciutat amb vosaltres. Quantes actuacions s'han fet els últims anys? Sé que dir quantes és allò, no? una pregunta complexa. Què et sembla, Jordi?
4: Doncs, aviam, el que seria actuacions, estem parlant d'unes 140 actuacions puntuals, a més de grans projectes que porten ja involucrada el que és la campanya d'asfaltatge.
2: Quines es destacarien com a més completes d'aquestes actuacions?
5: Per exemple, un dels carrers més importants amb una capacitat de trànsit més potent, per exemple, Bisbe Urquinaona, es va fer una actuació integral. També derivat de necessitats i sol·licituds ciutadanes i de mobilitat, una de la rotonda de l'antic restaurant del Sitio i diversos carrers que s'han actuat aquí mateix, aquí Agustina d'Aragó, el barri de Vista Alegre, el Passeig Marítim, sobretot. S'ha fet una actuació bastant potent i el que falta.
2: Com es decideix? Com aneu radiografiant vosaltres, que sou al carrer, radiografiant la ciutat i copsant què és el que cal en cada moment?
4: Bueno, en principi, a veure, el que hem de tenir present, que Castelldefels són 12 quilòmetres i mig de superfície, 12 quilòmetres i mig quadrats, aprox, i això ens dona uns 180 quilòmetres de carrer. Aquests 180 quilòmetres de carrer estem parlant que tenim una longitud vial gairebé o superior fins i tot a un hospitalet. Aleshores, bueno, campanyes, metodologia per seguir campanyes, doncs, bueno, el Marc us explica una mica, que és qui fa el seguiment diari i el control del servei.
2: Tu diràs, Marc.
5: Bueno, bàsicament les necessitats venen de dos tipus. Jo sempre dic que poden ser reactives o proactives. Les reactives són bàsicament respondre a una demanda ciutadana, una necessitat de mobilitat o de qualsevol altre departament o incidències que passen a via pública, i l'altra és la proactiva, que és els propis equips de manteniment, doncs, que ja tenim un cert coneixement o fem una sèrie de campanyes de prospecció per veure quins carrers, doncs, estan ja esgotats a nivell de paviment i quins els hi falta poc. I llavors, en base a això, sempre calibrant una mica el cost-benefici per la ciutadania.
2: Parlàveu d'algunes actuacions que són inherents a grans obres d'urbanització. Un d'aquests casos seria Bellamar. És així, s'ha aprofitat per refer paviments.
4: Sí, Bellamar es va fer una obra de reurbanització on principalment el que preteníem era fer tota una xarxa de pluvials i aigües residuals, i aprofitant, doncs, que es feia tota una sèrie de rases per passar totes les canalitzacions, vam fer, doncs, no només l'asfaltat de l'ample que correspon estrictament a la rasa per on passen les canonades, sinó que vam aprofitar i vam fer una campanya d'asfalt en tota l'ample dels vials.
2: Són algunes de les actuacions que es fan aprofitant aquests plans de renovació, també de la xarxa d'aigua. No? Quina incidència tenen aquestes obres sobre la calçada? Mira, carrer Rafael Casanova, Can Roca, Doctor Trueta, etc.
5: Bueno, com ha dit el Jordi, tècnicament quan es fa una actuació d'aquest tipus s'hauria d'actuar només a la rasa més un sobreample, no? I es crea una junta que degudament tractada no hauria de donar cap problema, però la idea és, ja que fem aquesta actuació, intentar ampliar l'àmbit a tota la secció del carrer, perquè òbviament a nivell estructural és una solució molt més òptima, i també tractes el paviment adjacent que ja té uns certs anys i una vida útil. Llavors, a fi efecte també d'optimitzar costos, doncs el cost d'implantació d'un equip d'asfalt doncs no és el mateix que vingui per fer una coseta puntual que fer-ho molt. Llavors s'ha aprofitat, de, ja que es fa en les rases, doncs intentar fer tota la secció del carrer.
2: Ara mateix hi ha programades dues noves campanyes d'asfaltatge al novembre i després entre el febrer i el març. Quins carrers o quines zones es veuran afectats?
5: Serà una actuació global a tot el municipi. De fet, també això encara és una cosa bastant viva. S'està mirant, es podem tenir unes certes necessitats també de carrers grans i també puntuals, però serà una actuació global, s'actuarà pràcticament a tot el municipi, perquè tot el municipi té necessitats en aquest aspecte, sobretot, per exemple, al barri de la Pineda, jo crec que s'hi faran actuacions bastant potents, ja lligant-les també en actuacions que s'estan fent a les rotondes, i bueno, jo crec que tot el municipi es veurà afectat.
2: Aquest curt termini, quina previsió d'inversió hi ha per a aquestes campanyes?
5: La previsió econòmica més o menys és la que s'havia comentat anteriorment, que seria de l'ordre de, si no arribem al milió d'euros, poc li faltarà. El tema dels calendaris s'haurà d'ajustar entre si el que es farà abans de que acabi l'any i just després, perquè s'han de lligar, hi ha molts actors a l'espai públic i s'ha de lligar a fi de que tant els elements productius, que són els que executaran, com les necessitats veïnals, doncs, es compatibilitzin i intentin estar el més harmòniques possibles.
2: Ara mateix hi ha actuació al carrer Barcelona, està des de fa un quant temps que és en marxa, hi ha a l'alçada de Pitor, si no m'equivoco, alguns talls de trànsit en un sentit, en un altre. Quina és l'última hora d'aquesta obra? Com està evolucionant?
4: Bé, aquí podem dir que estem aquestes obres les podem dividir en dos projectes. Per una banda tenim l'aparcament de carrer Barcelona. Aquí el que estem fent és una ampliació de l'aparcament que tenim just continu, al costat. La idea és generar 140 places més d'estacionament. I la filosofia és treballar més o menys amb alguna cosa similar al que ja tenim. És a dir, farem asfaltatge, es dotarà d'enllumenat públic, senyalització, també doncs, mirarem d'afegir vegetació, nou arbrat, i aprofitem aquestes obres per connectar el carril bicicleta que ve d'Avinguda Pineda, carrer Molinot, fins a el que seria la zona de la UPC, zona ferrocarril, és a dir, dotar ja els equipaments, anar lligant tots els equipaments amb la xarxa de carrils bicicleta. Aleshores, l'altre projecte que tenim a la zona és el propi carrer Barcelona, que aquí el que estem fent és urbanitzar i també això, doncs aprofitem també per fer tota la capa de rodadura, l'asfalt, nou enllumenat, aprofitem per soterrar tota la xarxa elèctrica i de telecomunicacions i doncs, bueno, nou mobiliari urbà i bueno, una renovació integral del carrer. I en aquest cas sí que el més important d'aquesta obra és el que no es veu. Aquí el que estem fent és una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials, que amb això aconseguirem doncs, bueno, carrer Barcelona, que és un carrer doncs, històricament doncs, que s'anega perquè és un carrer molt pla i no té possibilitat de sortir de les aigües, doncs aconseguirem treure totes aquestes aigües amb una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials i una estació de bombeig que s'instal·larà al mateix carrer Barcelona amb Pitort. Aleshores, aquí aprofitem doncs, això. Tenim la recollida d'aigües a carrer Barcelona, ens ajuda també la recollida d'aigües de tot el barri Marisol i tot això després ho juntarem amb un altre projecte que també donarà continuïtat, que és l'estació de bombeig de l'ACA que s'està fent actualment a carrer Aragó amb la zona del Canó Olímpic. Aquesta és una estació de bombeig molt, molt gran que portarà totes les aigües de tot un sector cap a mar. I dins d'aquestes obres, és aquesta estació de bombeig petita de carrer Barcelona, es connectarà a aquesta estació més gran doncs, per ajudar a evacuar les aigües en moments de pluja.
2: El drenatge de les aigües, que és actualitat amb aquesta tardor que comença ben plujosa, també ho és la senyalització. I a mi se m'acut preguntar-vos ara de quina manera, s'ho pot preguntar la gent, de quina manera com es decideix si en un carrer, a més de pintar-lo, hi posem aquestes superfícies que frenen o tendeixen a impedir que els cotxes agafin velocitat.
4: Sí, aviam, el tema de les esquenes d'asa que anomenem, o el coixí berlinès pel tema de pas d'autobusos. Aviam, això principalment tenim un equip de mobilitat que està format per tècnics de via pública i també per policia local. Aleshores, bueno, amb les reunions conjuntes es veuen quines són les necessitats, en quines zones doncs, tenim més problema d'accés de velocitat, més perillositat, i es determina si és necessari o no instal·lar aquests elements, perquè també s'ha de tenir cura doncs, de quin tipus de vehicle hi passa, si són línies d'autobús, si són vehicles d'escombraries, també hem de vigilar que no dificultin accés a la circulació d'aquest tipus de vehicles.
2: Tantíssims anys dedicats a la qüestió. Quin és, Jordi, aquell, personalitzo en aquesta ocasió, aquell projecte que dius fa tants anys que se'n va parlant i no acabem mai de posar-nos-hi, existeix o no?
4: Aviam, ja ens agradaria que la disponibilitat econòmica fos infinita i ens pogués donar lloc a fer tot el que volem. Però, bueno, mica en mica, doncs mira, el tema de l'urbanització del barri de Bellamar, el tema del clavegram, era un tema que feia molts anys que anàvem darrere. Finalment, doncs, es va poder dur a terme i el tenim finalitzat. I el proper, doncs, seria un altre gran barri. En el meu cas, m'agradaria doncs, acabar amb el barri de Montmartre. Que bueno, ara estem fent una primera actuació, ja que no podem actuar en tot el barri, perquè ja sabem que les disponibilitats econòmiques doncs, són limitades i ho hem de repartir per tot el municipi, doncs sí que fem una primera actuació en aquell vial, diguéssim, principal, aquella artèria neuràlgica del barri de Montmartre, que és Avinguda Diagonal, que és la que estem actuant en aquests moments, i que posteriorment doncs, ja anirem expandint a altres vies del mateix barri.
2: Jordi,

0: com ha comentat el Jordi, molts, molts quilòmetres, i en el moment en què veiem, derivat de policia local o d'una una disconformitat ciutadana o qualsevol cosa, avaluem si existeix un perill immediat i es fa una reparació d'emergència. I com totes les reparacions d'emergència, doncs a vegades no són òptimes i es fa automàticament passa a quedar en el nostre inventari de cara a la següent campanya, que intentar ja no només fer una actuació puntual, sinó una actuació de més llarga duració.
1: Marc Gasulla, moltes gràcies per atendre's, pel teu temps.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Jordi Serret, també moltes gràcies.
2: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
1: Avui hem tingut tècnics de via pública que ens han explicat com funciona l'asfaltatge a la ciutat i és tot des de la plaça Joan 23.
3: Perfecte, Xavi, que per cert, recordem que us heu situat a la plaça Joan 23 perquè aquesta zona i també Bisbe Urquinaona eren dels darrers llocs que s'han asfaltat.
1: Exacte, per això ens hem desplaçat fins aquí.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies al company Miguel Navarro que han fet possible aquesta connexió en directe i amb entrevista amb els tècnics de Via Pública. Molt bon dia.
4: Castelldefels Desperta.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels Desperta.

0: El concurs Reimagina't, impulsat per l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació amb la participació de l'Ajuntament, arriba a la 18a edició. La iniciativa convida joves d'entre 12 i 18 anys a crear vídeos lliures d'estereotips sexistes. Aquesta edició posa el focus en les masculinitats i en la necessitat de qüestionar els rols i estereotips de gènere. Les inscripcions encara estan obertes fins al 13 de novembre. Ana López ha entrevistat la tècnica d'igualtat que coordina el concurs, Ana Dolors Rodríguez.
1: Tornem a parlar del Reimagina't, que tantes alegries s'ha proporcionat a l'alumnat de Castelldefels.
2: Doncs sí, tornant a fer difusió perquè reforcem una mica que hi ha termini. Vull dir que vam començar abans de l'estiu a començar aquesta difusió per avisar els joves d'aquí de Castelldefels que estiguessin interessats a participar, doncs que poguessin anar preparant, i tenen termini fins al 30 d'octubre, vull dir que hi ha temps. I a més, aquests dies de pluja doncs anima a seure una mica, a pensar i a animar-se a participar.
1: Recordem en què consisteix el concurs Reimagina't.
2: Doncs el concurs Reimagina't consisteix en participar. Primer t'has d'inscriure, després tens un... Vull dir que la gent no s'espanti. Tu t'inscrius abans del 30 d'octubre i poden participar joves dels municipis que formen part de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, com és el cas de Castelldefels, que l'Ajuntament de Castelldefels en forma part. Un cop t'has inscrit, tens termini fins a mitjans de setembre, de febrer, doncs per fer aquest vídeo. Es tracta de fer un vídeo en un minut sobre la temàtica que cada any canvia, que es proposa des de l'organització del concurs. Enguany la temàtica són les masculinitats.
1: Les noves masculinitats.
2: Correcte, és una proposta que crec que és molt interessant perquè sovint parlem a la gent més madura, diguem-ho així, de com les masculinitats doncs, construeixen i a vegades han participat doncs, de les desigualtats i les discriminacions de gènere que també afecten a homes i dones de manera diferent però que també afecten. Llavors tirem aquesta mà als més joves per tal que ens ajudin a pensar aquestes masculinitats que poden ser aliades i que poden ajudar a construir doncs, societats més lliures i més justes per tots i totes.
1: Recordem que és un format específic i que la gràcia d'aquest concurs és que s'ha de fer un vídeo molt curt, molt curt.
2: Exacte, és l'especificitat i la dificultat que ja us ho he explicat moltes vegades que a mi em deixa, diguéssim, al·lucinada, perquè és que en un minut han de poder explicar doncs, una història, donar

0: un tip sobre un tema tan complex com són les masculinitats. Però ja us dic que els joves i de Castelldefels estan suficientment preparats i preparades per fer-ho, perquè per això les últimes edicions doncs, Castelldefels ha recollit premis en diferents temàtiques, com han sigut doncs, les migracions o la diversitat sexual.
1: I, com dèiem, hem aconseguit premis aquí, alumnat de diferents instituts de Castelldefels, en darreres edicions.
0: Doncs sí, perquè tenim uns joves i bueno, sabeu que a Castelldefels hi ha una llarga trajectòria, diguéssim, en els concursos que en diferents formats i modalitats, al llarg de l'última dècada, m'atreviria a dir, doncs hem donat espai als joves perquè poguessin explicar-nos des d'un format més audiovisual quines són les seves idees, les seves propostes, les seves reflexions entorn al gènere i a les desigualtats i les discriminacions que hi ha, però també de la diversitat de gènere. A partir d'aquí podem dir que tenim uns joves molt creatius a la ciutat i ho dic amb constància perquè així que han recollit premis en les últimes edicions i, per tant, animem a que continuïn aquesta ratxa de premis i que tornin a donar alegries doncs, a la ciutat.
1: Anna Lo Rodríguez, tècnica de polítiques d'igualtat, moltíssimes gràcies per recordar-nos els objectius i les informacions referents a aquesta nova edició del concurs de vídeos lliures de sexisme adreçat a l'estudiantat reimaginat. Que vagi molt bé. Gràcies.
0: Esperem que sí.
1: Bon dia.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs és dimarts, són passant 3 minuts a 2:15 del matí i és el moment de fer aquesta secció on l'aconseguim fer amb la col·laboració de La Guaita, un espai on trobaràs totes les opcions que l'Ajuntament posa al teu abast per a trobar feina, així també com la promoció econòmica del nostre teixit empresarial, el nostre teixit comercial de la ciutat. En parlem ara amb el cap d'aquesta secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, Santi Amaro. Molt bon dia, Santi.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Doncs avui ens portes informació d'una nova convocatòria de selecció de plans d'ocupació.
1: Pues sí, així és. Mira, resulta que una de les polítiques actives que l'Ajuntament impulsa des de La Guaita és la contractació que anomenem social, entre cometes, o plans d'ocupació. Tothom ho coneix per plans d'ocupació. Els plans d'ocupació tenen un objectiu, com deia, doncs, social, i la idea és que mitjançant contractes temporals d'entre 6 mesos i un any, doncs, persones que estiguin aturades, prioritàriament aquells que porten algun temps sense tenir contacte amb el món laboral, doncs puguin reactivar el seu currículum, les seves candidatures i ajudar-los a trobar una feina quan acabin. És a dir, que la intenció és que recuperin la confiança en si mateixos, recuperin, diguem, les eines laborals de venir cada dia a un posto, a un lloc de treball, i que refresquin els coneixements que tenien en el moment que estaven treballant i que ara no, no. Això són els plans d'ocupació. I el que fem cada any és fer una convocatòria, com la que hem fet ara, per generar el que en llenguatge administratiu es diu una borsa de treball. ¿Vale? Una borsa de treball és generar una llista de candidats i candidates que, diguem, s'han presentat, hem comprovat que compleixen els requisits mínims imprescindibles per poder-se presentar, per poder formar part d'aquesta borsa de treball, i a mida que nosaltres, com a Ajuntament, anem tenint el finançament per poder cobrir aquestes contractacions, fem l'última fase del procés de selecció, que és l'entrevista. No sé si m'estic explicant massa bé.
0: Sí, jo et volia preguntar, de tot el que estaves comentant, Santi, quins són els requisits? Perquè mencionaves que vosaltres feu un repàs de requisits per poder participar en aquest procés de selecció. Què és el que hem de reunir? Quins són aquests requisits imprescindibles per poder participar en aquesta borsa de treball de plans d'ocupació?
1: Doncs mira, és bastant senzill. Per un costat, has de tenir o bé nacionalitat espanyola o bé un permís de treball vigent. Val? Tenir, per una altra part, 16 anys o més, que és l'edat mínima que la llei diu que has de tenir per poder treballar. Has d'estar en situació d'atur i en recerca activa de feina al moment de formular la sol·licitud. Trobar-se en situació d'atur, tothom sap el que és, i estar en recerca activa de feina significa que has de tenir un document que emet el Servei d'Ocupació de Catalunya que diu que tens, que estàs en recerca de feina, simplement. És imprescindible també no haver estat contractat mitjançant plans d'ocupació en els últims 18 mesos, val? Per evitar que persones que ja han estat, doncs, que tornin a estar, i amb aquesta limitació nosaltres el que intentem és que tinguin oportunitats totes les persones que estan aturades a Castelldefels. I, d'altra banda, doncs, complim els requeriments de formació i experiència mínima establerts per cada lloc de treball. Val?
0: Uh-huh. I quins són els possibles perfils professionals que preveieu que es puguin generar al llarg del 2027? Perquè ens explicaves que aquest procés de selecció té un objectiu social orientat a interrompre aquests períodes llargs d'inactivitat i generareu aquesta borsa de treball per a noves contractacions del 2027. Llavors, aquesta seria la pregunta. Quins creus que seran els possibles perfils professionals que es necessitaran?
1: Doncs, efectivament, seran contractacions que es faran a partir del gener del 2027 i els perfils són 5 perfils, els que sempre nosaltres identifiquem com a possibles que són susceptibles de ser coberts en plans d'ocupació. Un és auxiliars administratius. Val? O sigui, són llocs de treball que, d'alguna forma, l'administració local, l'Ajuntament, genera. Com que l'Ajuntament és una màquina administrativa, doncs requereix de molts auxiliars administratius. Per tant, auxiliars administratius. Auxiliars tècnics, que és semblant a un auxiliar administratiu, però amb una miqueta més de qualificació. Val? Normalment tenen alguna expertesa en algun àmbit temàtic, com pot ser recursos humans, com poden ser les compres, com poden ser serveis tècnics, val? Però al final també és com un administratiu avançat. Tercer perfil, peons i personal de neteja, jardineria i manteniment. Algunes de les persones que contractem a través de plans d'ocupació treballen o bé a la brigada o bé treballen a Sagui Harfels, que és l'empresa municipal que s'encarrega del manteniment de la neteja i del manteniment de la jardineria. Quart perfil, agents cívics, informadors i enquestadors. L'agent cívic és una figura relativament nova en el món de l'administració. Són persones que depenen normalment de la policia local i que estan donant informació al carrer a la ciutadania sobre temes relacionats doncs, amb les basures, amb les mascotes, etc. O sigui, és la imatge informativa i amable de la policia local que fa servir aquestes figures per fer arribar aquesta informació, insisteixo, d'una forma amable, a la ciutadania. I, d'altra banda, auxiliars de serveis, que són els conserges de tota la vida. Hi ha equipaments municipals que requereixen d'una figura que estigui a la recepció, que estigui fent una mica de manteniment, que estiguin atenent a les persones que venen, que s'encarreguin, diguem, de la gestió dels espais, etc. Per tant, aquests són els 5 perfils que preveiem que l'any vinent podrem contractar a través de plans d'ocupació.
0: Perfecte, Santi. Ja sabem els requisits, sabem quins perfils poden sortir al llarg del 2027. Ens quedaria conèixer com podem presentar la nostra sol·licitud.
1: Bé, doncs la sol·licitud està oberta fins al dia 31 d'octubre, o sigui, hi ha tot el mes d'octubre per poder-la presentar. I per fer-ho hi ha un formulari. Un formulari que nosaltres tenim penjat a www.laguaita.org i aquest formulari s'ha de fer acompanyar d'una sèrie d'informació, com és el currículum vitae, un document que acredita, el document DONO, D-O-N-O, que és el document que acredita que estàs en recerca activa de feina. Aquest document el fa el Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha de sol·licitar el SOC de Gavà, el currículum el dono al DNI i aquella titulació, fotocòpia de titulació, que acredita que, doncs, per exemple, doncs, que tens un cicle formatiu de grau mitjà o superior d'administració, per exemple. Va? O sigui, aquella documentació que acredita que tu compleixes amb els requisits que està demanant l'oferta de treball. Un altre requisit, per exemple, podria ser és l'informe de vida laboral. No? O sigui, tu has de demostrar d'alguna forma que tens alguna experiència, que segurament l'oferta, alguna d'aquestes 5 ofertes està demanant i també és molt probable, segur, que demanis que demanem algun tipus de formació. Doncs aquesta documentació acreditativa s'ha d'adjuntar. El més senzill és que vinguin aquí, a la Guaita, carretera de la Sentiu, número 1. O bé que truquin per telèfon al 93 635 25 75, perquè aquí la recepció nostra ja està preparada per rebre totes aquestes candidatures, cada any ho fem, i atendre totes les persones que tinguin algun tipus de dubtes, que normalment són bastants, és normal, perquè, insisteixo, això va adreçat a persones que no estan treballant i, molt menys, no estan avançades o no estan acostumades a fer tràmits amb l'administració pública. Per tant, jo el que recomanaria és que tota aquella persona que s'estigui sentint, que sigui de Castelldefels i que vulgui presentar-se a aquestes ofertes, doncs s'apropin aquí a la Guaita.
0: Perfecte, Santi. Tenim fins al 31 d'octubre en marxa aquest nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, però ara posant la mirada més a prop, ja teniu a tocar aquesta setmana una nova iniciativa. Com estan les inscripcions pel Castelldefels Networking Day? Perquè la setmana passada, en aquesta mateixa secció, ja ens comentaves que la previsió inicial era d'oferir 100 places i ja havíeu superat, ja anàveu per 110. Continueu amb inscripcions obertes? Heu tancat ja agendes? Com està tot configurat per aquest dijous?
1: Doncs hem hagut de tancar agendes perquè amb 120 perquè ens estaven entrant més i ja teníem, ja hem superat l'aforament del CIECON Startup, que és l'espai on es fa. Per tant, tenim 120 empreses que sempre fallen algunes, per motius d'última hora, que en principi vindran el dia 8 amb una agenda tancada d'entrevistes amb d'altres empreses que tenen interès o bé en captar-te com a proveïdor o bé en tenir-te com a client. A més, vam comentar que hem posat 3 cornes innovadors, amb 3 innovacions, amb 3 avanços, diguem, tecnològics que estan relacionats amb la cura de les persones, amb la compra intel·ligent i amb la realitat 3D, per poder, diguem, doncs, que ja que les empreses estan venint, doncs, que tinguin contacte amb nous elements tecnològics que faciliten la gestió empresarial, i comptarem també amb una conferència sobre intel·ligència artificial. Per tant, contents, a priori, almenys per l'acollida que ha tingut. Parlarem el dilluns que ve, el dimarts que ve, sobre com, si et sembla, com, de com ha anat, no? de quin ha sigut el resultat.
0: Exacte, perfecte. Estarem esperant aquesta nova secció amb el feedback, amb aquesta retroalimentació de com ha anat aquesta jornada, que ja de primeres ja comença molt bé amb aquest increment de places. Justament, quan començava el Desperta, Santi, i feia una prèvia del que teníem aquestes dues horetes i parlava de la secció, deia, en aquesta secció sempre Santi ens parla d'iniciatives que posen un cert número de places i al final sempre heu de fer un extra esforç perquè hi ha molta demanda.
1: Sí, sí, la veritat és que últimament no passa sempre, perquè hi ha per exemple, l'àmbit formatiu, dintre de l'àmbit formatiu, conferències, jornades, formació curta, llarga, notem que hi ha molta oferta, no només la Guaita, sinó a tots els nivells, a nivell universitari, amb molts màsters, hi ha molts postgraus, a nivell de formació contínua i ocupacional, doncs hi ha moltes empreses que ho fan molt bé, però hi ha coses com que estan, que ningú, com diria, no hi ha cap entitat o cap empresa d'alguna forma que estigui oferint algun tipus de solució i de vegades sembla com que hi hagués un volum important de persones que estan esperant això, no? Ens ha passat amb l'Accelera, amb l'OnStartup, amb el projecte d'acceleració, i també ens ha passat amb això, no? Suposo que hi ha moltes empreses que estan esperant un moment per fer relacions comercials, perquè al final una de les parts més importants d'una activitat empresarial és poder vendre el teu producte per poder tenir ingressos, no? Per tant, sí, últimament doncs, hem de dir que estem encertant en oferir alguna cosa que s'està esperant, jo crec.
0: Doncs Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica i ocupació, moltes gràcies una setmana més per tota aquesta informació de la teva secció, informació d'actualitat pel que respecta a ofertes de feina, desenvolupament professional a la nostra ciutat, i ens trobem de nou el dimarts de la setmana vinent amb a veure com ha anat aquest Castelldefels Networking Day aquest dijous 8 d'octubre a la nostra ciutat. Molt bon dia i fins la setmana vinent.
1: Fins a la propera setmana. Moltes gràcies.
2: A la White. Oportunitats i economia local.

0: Castelldefels Desperta.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Encetem la recta final del Castelldefels Desperta d'aquest dimarts 6 d'octubre. Continuem amb el repàs a les notícies de l'informatiu. Actuació històrica dels castellers al concurs de Tarragona. Els castellers de la nostra ciutat, els grocs, carregaven el 3 de 8. 32 anys després de la seva última participació al concurs, han aprofitat l'ocasió per carregar la seva millor construcció, un castell de 8 pisos que converteix la jornada en un moment històric per a la colla castelldefelenca. Aquest és el moment per a la història en la narració de la xarxa televisió.
1: Tenim el tronc, ja tenim les quintes situades, pugen dosos. A punt d'entrar ja en la seva posició i seguidet va l'acotxador. I ara arrenca l'enxaneta, entrada de dosos. Atenció, castellers de Castelldefels, que és importantíssim aquest castell per al seu historial. Arriba ja l'acotxador, de moment està molt bé. Queden les darreres passes d'aquest acotxador, llença un peu, situa l'altre, només queda l'enxaneta, el faran. Els castellers de Castelldefels l'estrenen, el primer de la seva història, ja el tenen, el carreguen, 3 de 8, a la Tàrraco Arena, sí! 3 de 8 dels castellers de Castelldefels, castell carregat, ara comença a tremolar i es trenca. 3 de 8 carregat Castelldefels.
2: Llàstima, perquè el castell tenia una mida extraordinària, una canalla petita, però que ha arribat a temps al castell.
0: Aquest vídeo el podeu veure a l'Instagram de Ràdio Castelldefels. A més, Jan Molero, president de la colla, feia una valoració aquí a Ràdio Castelldefels amb aquestes paraules que sentirem a continuació sobre la seva participació, la seva actuació històrica al concurs de Tarragona.
3: Sí, bé, malgrat la pluja, doncs vam poder fer una gran actuació i vam poder, després de descarregar el 4-8 i la torre de 7 per moltes vegades més d'aquesta temporada, doncs carregar per primer cop a la història el 3 de 8. Amb l'espineta de nou haver-lo pogut descarregar, però sí, satisfets perquè hem tornat a fer una passa més en la nostra història i hem tornat a fer la millor diada de la nostra història, que portem ja en un any, em sembla, que 3 o 4 diades consecutives, millors diades consecutives.
0: Més de 400 persones van atendre la crida que encetaven els castellers de Castelldefels ja a l'agost i els van acompanyar a la Tàrraco Arena, aquest concurs de castells, el gran concurs de Tarragona, en el que els nostres castellers feien una actuació històrica, una actuació inoblidable.
3: Sí, la veritat que la crida va ser tot un èxit perquè la ciutadania va rebre molt positivament aquesta demanda d'ajuda i vam aplegar unes 400 persones ahir a Tàrraco Arena plaça i ens alegrem molt i estem molt contents que totes aquestes persones ens hagin pogut acompanyar i ens hagin pogut gaudir, malgrat la pluja, d'un gran esdeveniment casteller.
0: Els castellers de Castelldefels s'acabaven en la posició 24 en aquest concurs de castells de Tarragona i, per posar en context, hi participaven 42 colles de Catalunya. Per tant, una posició molt bona, tenint en compte que feia 32 anys que la nostra colla no participava en el concurs. En aquesta fita històrica, els grocs completaven el 2 de 7, el 4 de 8 i carregaven el 3 de 8.

0: I acabem amb un darrer apunt informatiu sobre la biblioteca, aquest equipament que tenim al costat de la ràdio i que, de fet, insistim en aquesta informació perquè estem veient persones que venen a la biblioteca i se la troben tancada. I quin és el motiu? Ahir ja informàvem la setmana passada també, de fet, a l'informatiu de divendres era el titular destacat que teníem aquestes obres a la biblioteca des d'ahir dilluns fins al dimecres 7 d'octubre, és a dir, que aquesta jornada de dimarts i demà dimecres també continuarà tancada. Per què? Perquè hi ha unes obres de construcció d'una segona porta automàtica que el que pretén és millorar la climatització de l'equipament i, a més, també s'estan realitzant un conjunt d'altres accions de millora. La directora de la biblioteca és qui ens explicava i ens avançava aquestes obres a la secció que tenim habitual, la tenim quinzenalment dins d'aquest espai del Castelldefels Desperta, i era la setmana passada quan la Míriam Huguet ens donava els detalls d'aquestes obres.
1: Excepcionalment, dilluns, dimarts i dimecres, 5, 6 i 7, per unes obres de millora que fan impossible que puguem obrir les portes amb normalitat. Després, en principi, si tot va bé, el 8 i el 9, la idea és que es pugui obrir a la tarda, que hi haurà menys incidència i sí que ens permetrà poder obrir unes quantes hores a la tarda per poder, pues, es puguin fer alguns serveis. Sí, sí, esperem que sigui només re aquesta setmana i per ja poder estar molt bé l'altra setmana, però sí que volem que tothom ho sàpiga, que ens sap molt greu les molèsties que puguem ocasionar, però que és molt important poder tancar per poder-les realitzar correctament. Les obres que farem serà la instal·lació d'una doble porta a l'entrada de la biblioteca, així com també la instal·lació de més endolls, i ja que normalment no podem tancar, també millorarem el tema de les llums de la biblioteca. Coses pendents importants.
0: Això sí, a tenir en compte que, tot i que des d'ahir fins dimecres la biblioteca és tancada, el que sí que continuen oferint són les activitats de tarda a la sala Margarida Xirgo i, per altra banda, també aquests tres dies la màquina de retorn automàtic i la bústia de la biblioteca, que són accessibles des de l'exterior, estan operatives.
1: En principi, les devolucions es podran fer igual. En principi, ens han dit que la bústia de retorn, que és des d'on es fan totes les devolucions, funcionarà correctament. Si no, al costat també sempre tenim l'altra bústia, diguéssim, que no és l'automatitzada, que també es podrà tornar. O sigui, en principi, per devolucions no hi haurà problema. El problema serà per agafar nous préstecs, recollir reserves i així. Però, de tota manera, ens podran trucar, enviar algun correu electrònic. Nosaltres estarem fent feines internes també i podrem atendre a la gent amb el que puguem fer des de dins.
2: Castelldefels Desperta.

0: Amb aquesta darrera notícia hem arribat al final del Desperta d'aquest dimarts 6 d'octubre. Us recordo que tot el contingut el teniu ja disponible a radiocastelldefels.org. De seguida torno a estar amb vosaltres amb el repàs a les 3 notícies destacades del butlletí de les 10. A les 11 i les 12 en tindrem de nous, amb més titulars. A la 1 és el moment de l'informatiu amb Xavi Martín i les notícies destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre i també de 10 a 1 al magazín amb l'Anna López i més continguts d'actualitat, entrevistes sobre d'interès per la ciutadania. Amb això ens acomiadem, us deixem ara amb una cançoneta i de seguida més notícies d'actualitat de Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 10 del matí. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals pel 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que facin possible l'accés a l'habitatge. Descarten fer-la coincidir amb la campanya electoral, però volen fer confluir les demandes laborals amb el clam pel dret a l'habitatge que s'ha escampat arreu amb el cas Mari Carmen i els decrets tombats. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla inundat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, no hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes i l'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCA en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital. Reus engega la segona edició d'un programa de teràpia amb gossos per atendre fills de dones que han estat víctimes de violència masclista. L'any passat es van atendre una vintena de menors de primària i enguany es posa el focus en joves també de l'ESO. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Amazoni, Àngels Gunyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que juga a 8:45. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a la Europa Cup. A la Champions FIBA, Joventut Herzliya a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: I el temps, domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país.
4: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia. Iniciat el període de presentació de sol·licituds d'una nova convocatòria dels plans d'ocupació. L'Ajuntament posa en marxa aquest nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és ja obert fins al 31 d'octubre. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l'any 2027. En marxa les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre. Ahir, dilluns 5 d'octubre, començaven aquestes activitats que els dos equipaments municipals acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. Cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació són els grans blocs temàtics d'unes activitats amb un gran protagonisme de les entitats de la nostra ciutat. I acabem amb una mirada als esports, ja que la pluja marcava el cap de setmana esportiu. La gran majoria de les competicions esportives es van suspendre. Malgrat això, els partits dels sèniors del CRUC i del Castelldefels Hockey Club sí que es van disputar. Per una banda, els sèniors del CRAC van debutar sota l'aigua. Per ordre cronològic, parlem del CRUC sènior femení, que va perdre contra el Poblenou barceloní amb un 22-24. I per altra banda, el sènior masculí del CRUC feia el seu partit contra la Universitat de Barcelona i amb un resultat de clara victòria castelldefelenca amb un 5-32. I per acabar, doble victòria dels sèniors del Castelldefels Hockey Club. Aquests dos equips que van jugar el passat cap de setmana van guanyar els dos. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més titulars destacats d'aquesta jornada de dimarts 6 d'octubre. Molt bon dia, fins després.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels.

0: hotels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Pues sabremos los contenidos de uno de los programas de la parrilla de Radio Castelldefels de hoy. Me estoy refiriendo al canto popular latinoamericano Ernesto Duclosón. Nos hablará qué es lo que presenta el programa hoy. Hoy es martes y, por lo tanto, el Partido Popular en nuestro espacio Castelldefels Coffee. Hablaremos con Mar Sicilia, concejal de Promoción Económica y Comercio, que nos anuncia algunas iniciativas. Llopi, que es el inspector de la policía local, nos comunicará las incidencias de seguridad, si es que ha hagut, de las últimas horas a Castelldefels. Y aquesta setmana se celebra la Setmana de Salut Mental. Parlarem amb Toni Serrano, ell és director de Salut Mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, sobre el programa d'activitats que s'impulsa des d'aquest equipament, des d'aquest organisme. Ell és veí de Castelldefels també, i ens donarà pinzellades de com està a hores d'ara, segons les dades que tenen des de l'Hospital Sant Joan de Déu, la situació per a les persones que tenen aquestes patologies. I com sempre, la nostra mòbil voltarà pel comerç local. Comencem, welcome.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. Brussel·les vol posposar un any les sancions a la compra de petroli i gas natural que excedeixin els límits d'emissions contaminants de gas metà. L'executiu comunitari proposa també fer compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres, després que de divendres els va tombar el Congrés, i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat per mantenir al màxim la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant la previsió que les tempestes més fortes es formin a partir de la tarda al sud i al litoral de les comarques de Girona. Algunes línies de rodalies continuen amb el servei alterat per incidències. La COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge i posa en dubte el seu encaix legal. La patronal considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar l'aturada, però els sindicats majoritaris consideren que l'habitatge i els salaris formen part de la mateixa reivindicació. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat, que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. Mor als 76 anys George Fenton, compositor britànic de bandes sonores de pel·lícules com Gandhi, El dia de la marmota o El rei pescador, entre d'altres. Reconegut en premis BAFTA i Emmy, va estar nominat 5 vegades als Òscar.
2: Esports. Aquest vespre hi ha partits de la Lliga de les Nacions de Futbol, entre els quals el Croàcia-Espanya, amb la Minya Mal que apunta titular. També el mateix grup Anglaterra-República Txeca, amb el Blaugrana Gordon, i Escòcia-Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol, Dark Kusic. En bàsquet, debuts de Joventut i Girona a les competicions europees FIBA aquesta temporada, a 8:45, a la Champions League FIBA Joventut Herzliya d'Israel, i abans, a 7:45, Girona, Dinamo de Bucarest a l'Europa Cup. I al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, la selecció espanyola femenina, majoria de catalanes, ha superat 3-2 Xile i aquesta matinada a la 1 juga contra l'Argentina.
1: Domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país.
0: Castelldefels avui.
3: Bon dia. Castelldefels consolida els bons resultats de la policia local en seguretat i convivència. La policia local reforça la seva capacitat per prevenir, actuar i estar més a prop de la ciutadania. Un 27% més d'agents, de 103 a 131, increment de la flota de vehicles, 12% menys de delictes des de maig de 2023, un 87,5% menys d'ocupacions il·legals, més de 100 càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial, més agents cívics i la incorporació de protecció civil i més presència i interacció amb la ciutadania són algunes dels destacats des del cos de seguretat local. A més, continuen avançant amb el projecte d'un nou equipament policial a la zona de la platja. Des de l'àrea d'empresa i treball, l'atur baixa a Castelldefels un 1,4% el passat mes de setembre. Les dades mostren que el mes passat s'han registrat al municipi 32 persones menys en situació de desocupació. El nombre total de persones en aquesta situació és ara de 2.322. I acabem amb l'àrea de salut i el següent destacat, perquè ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Des d'ahir dilluns 5 d'octubre i de forma esglaonada es prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu, una ocupació que ha crescut 364.471 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sempre dominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació, on ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. A la comarca del Barcelonès doncs, està del 84%, però aquesta, clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny.
1: Aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de la baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No, i no hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar en l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs quelcom més a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol la major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025 ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments, i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels. I aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

0: que ja ho veiem venir també, perquè aquesta escalada d'aquest estiu i la temperatura del mar, doncs, d'alguna forma se presta que quan entra aire fred passi això. Bueno, en definitiva, estem tenint una successió d'alertes. Nosaltres voldria destacar que des de Castelldefels fins ara mateix estem sortint prou ben parats, toquem fusta per continuar amb aquesta situació. Pensem que veïns com Hospitalet, de Barcelona i ja de cara al Maresme, de cara al Vallès, ho estan passant molt malament. Nosaltres, per sort, toquem fusta i esperem que sigui així. Les alertes, doncs, les encarem amb comitès d'emergència, activant tots els recursos disponibles per part de l'Ajuntament, en el qual estem representats totes les institucions que podem treballar aquí. Estaria parlant de Medi Ambient, estaríem parlant de la Brigada, estaríem parlant de SAC, la policia per descomptat, i intentar coordinar de la millor forma possible, doncs, qualsevol actuació en situació de tensió o de risc. Insisteixo, se'ns ha negat algun pont, ho hem actuat, ho hem previst, ho hem fet els talls necessaris, de tal forma que el que crec que és un motiu d'estar orgullós és que ara mateix a Castelldefels, amb aquest episodi d'alertes i de pluges, no hem tingut cap incident greu, ni tan sesquera se'ns ha quedat cap vehicle a cap pont, i bueno, doncs estem d'alguna forma orgullosos, tot i que també som conscients de que no hem patit com les precipitacions tan intenses com d'altres municipis.
1: Explicàvem aquests dies en els programes especials que ha realitzat Ràdio Castelldefels al voltant d'aquest episodi de pluges, que ha estat fonamental que les persones, la ciutadania, fer cas de les recomanacions oficials, no sortís al carrer i no es desplacés més enllà del que fos necessari.
0: Sí, jo voldria destacar una vegada més la bona col·laboració ciutadana, perquè en aquest cas, doncs, sí que s'ha de prendre molt en sèrio, tot i tractar-se d'un dissabte i un diumenge, que són dies on la gent també té mobilitat d'oci. En aquest sentit, doncs, la mobilitat se va restringir moltíssim. Nosaltres vam estar treballant sobre el carrer i vam notar, per sort, aquesta restricció de trànsit, i se van atendre perfectament totes les alertes que vam dir i totes les indicacions des de la policia i des de l'Ajuntament que permanentment vam anar a donar. I això al final ha esdevingut en que no hem tingut cap situació greu, no hem tingut salvat algun arbre que ha caigut, que això és imprevisible, però no hem tingut cap vehicle que se'ns ha quedat clavat dintre del pont. Van actuar perfectament les barreres de tancament quan van ser requerides, i insisteixo en que estem ara per ara orgullosos de com ha sortit això, tot i que estem a l'espera, perquè l'episodi, pel que estem veient ara mateix a la tele, doncs encara no ha finalitzat i se pot tornar a revivir en qualsevol moment.
1: És fonamental també que la ciutadania faci cas dels alerts que rebem als mòbils i de les recomanacions oficials.
0: Sí, jo en aquest sentit voldria destacar que de vegades podem sentir certa, ara va dir hartazgo, no?, en castellà, per part de persones que diuen otra vez, bueno, però és que al final hem de ser conscients de que és molt, molt difícil preveure on caurà un xàfic molt intens. Vull dir, tenim ja, se'ns informa, les alertes salten, hi ha tecnologia molt bona, però ara per ara és quasi impossible saber si caurà aquí o caurà a Hospitalet. Pensem que aquí a Castelldefels, doncs, va caure una quantitat més o menys que era assumible, però a Hospitalet ja no va ser així. I si parlem de Granollers, ja no té de res, i el Maresme. Hauria pogut passar aquí? És que pot passar demà aquí. Aleshores, tot i que la ciutadania li arriben aquestes alertes, pues, al final no ha passat nada, no ha passat res, però pot passar en qualsevol moment. I de vegades no passa res perquè fem cas a aquests avisos. No passa res perquè, com hem fet cas i hem disminuït el moviment i els desplaçaments, doncs al final no ha passat res. Potser si no estiguessin aquestes alertes sí que passaria. I vull insistir en que és molt important continuar prestant atenció a aquestes alertes, no minimitzar-les, no desnatar-les, són importants, i quan saltin hem de ser conscients que, tot i que no passi millor que millor, però pot passar.
1: Doncs canviem de tema, perquè tu vas ser, juntament amb altres representants de l'Ajuntament de Castelldefels, a Isla Cristina, a Huelva, participant en una ponència sobre platges, una ponència en un congrés internacional. Què és el que veu explicar allà?
0: Doncs sí, mira, aquest any es van invitar des de la Bandera Blava, tot el que és l'organització de Bandera Blava, es van invitar a Castelldefels per explicar el nostre model de seguretat dins del tercer congrés internacional de banderes blaves de, pues, això, internacional, de tot el món. Aleshores, ens van invitar, com a ponents, vam anar a Isla Cristina, a Huelva, i vàrem explicar davant de gent de pràcticament tota Espanya i gent de l'estranger el nostre model policial a la platja. Bueno, és un model, primer de tot, definir el que és la platja Castelldefels, perquè tothom coneix Castelldefels, però ningú sap ben bé en què es distingui d'altres platges, no? Una platja metropolitana, 2,5 milions de visites. I jo vaig posar, per començar a definir la platja, crec que el més significatiu és que te pots trobar, doncs, 40 persones de l'àrea metropolitana. Recordem que estem

0: tenim 1,5 milió d'habitants al voltant nostre, en 15 quilòmetres, tenim la ciutat més densament poblada d'Europa com Hospitalet, i d'alguna forma són la primera platja, la platja més important que pot ser un desahogo per tota aquesta densitat poblacional, i es poden trobar 40 persones, o 30 o 20 de la metropolitana, amb ganes de festa, amb altaveus, amb música, amb nevera i tal, i al costat, amb una guingueta o allà a un altre costat, pot estar gent tan rellevant com pot ser Leo Messi o el Gasol, o... Bueno, això és Castel de Fels. I la definició era que ha de sortir contenta la nostra platja, tant les persones visitants que tenim d'aquí, del voltant nostre, com visitants turistes, com els visitants més il·lustres que tenim a Castel de Fels. Se tracta d'aconseguir uns nivells de qualitat, sobretot de seguretat, que creiem que ho aconseguim, perquè les dades que tenim ara mateix de delinqüencials són mínimes, o sigui, els furts han caigut tremendament, no tenim furts, perquè hi ha una cosa molt bàsica, això ho vaig explicar a la ponència, vull dir, tu pots anar a una platja molt maca, fantasiosa, paradisíaca, et passa molt bé, però si te roben el mòbil, tota ta vida te'n recordaràs que en aquella platja te van robar el mòbil. I això és el que intentem des de la policia, que no se'n vagi ningú del nostre municipi a la sensació de que hi ha inseguretat. Això juntament d'altres moltes coses que fem i treballem, però la més bàsica és la inseguretat. No podem permetre que ningú vingui a la nostra platja i sigui insegur. I creiem, les dades així ho demostren, que ho estem aconseguint. La ponència va ser més àmplia, evidentment, vam parlar de molts fets puntuals. Pensem que va tenir una bona acollida. Molta gent es va preguntar després per algunes coses que fem, a l'hora sobretot de la coordinació amb salvament importantíssim. Són els més dèbils, hem de parlar cada dia. La policia de platja cada dia que quan inicia el servei ha de parlar amb tots els socorristes de la platja, i hi ha d'haver un intercanvi de comunicació important. Amb Protecció Civil cal parlar també cada dia. També cal parlar amb tot el sistema hosteler que tenim, de les guinguetes. Hem de parlar amb ells com estan, si han vist alguna cosa estrany, si els falta alguna cosa. I tota aquesta comunicació permanent, aquestes reunions, aquest posar-nos cara uns als altres, és el que fa sorgir les sinergies suficients per tal de minimitzar tots els episodis que puguin haver delinqüencials al nostre municipi. I insisteixo, les dades així ho demostren.
1: Molt bé, doncs aquell dia també se celebrava el Sant Miquel, que és el patró de la policia, i amb aquest motiu, any rere any, doncs, té lloc un acte en el que ret homenatge no només als policies locals i a la resta de cossos policials que operen al nostre municipi, sinó també a la ciutadania, doncs, que ha ajudat a prevenir un delicte. A mi m'agrada destacar sempre això, perquè és una implicació que hauríem de tenir tothom. Moltes vegades no vosaltres us arriba una alerta o un avís d'un vehicle que us permet de tenir una persona que té un comportament estrany o que està cometent algun delicte en aquell moment.
0: Bueno, jo aprofito per dir, crec que ho he dit moltes vegades, però no m'he cansat de repetir-ho, la policia sense la col·laboració ciutadana no som ningú. Una policia que no estigui integrada en la seva ciutadania, en la seva societat, és una policia inútil. Aleshores, nosaltres som efectius en tant en quant la ciutadania confia en nosaltres, la ciutadania es té confiança i la ciutadania col·labora. Evidentment, si nosaltres no ens arriba cap trucada, és molt difícil, perquè un cotxe patrulla es veu arribar des de molt lluny, i evidentment qui delinqueix o fa alguna cosa, alguna malifeta, quan veu el cotxe no ho farà. Nosaltres som efectius en tant en quant la nostra ciutadania col·labora amb nosaltres i confia en nosaltres, i d'aquesta forma aconseguim unes bones dades i un bon resultat. I això intentem premiar-ho també al nostre patró. El nostre patró és un dia de celebració de la policia, però no sols de la policia, de tota la ciutadania, perquè intentem d'alguna forma també fer copartícips a aquesta gent que ha col·laborat, a aquesta gent que ens ha ajudat, i ja no vull dir una trucada, sinó una gent que un dia, per exemple, en un incendi se va adentrar, va arribar abans i va aconseguir mitigar-ho fins que arribi els bombers, qui va fer una ajuda amb un nen perdut, no sé, mil coses que de vegades ja no estic parlant solo de delinqüencial, estic parlant de col·laboracions meritòries de civisme, d'implicació dels ciutadans, que són la majoria, per sort, i aquell dia intentem fer un reconeixement a alguns d'ells, no tots els que voldríem, però desgraciadament no tenim capacitat per fer un reconeixement a tots un per un, fer-li algun tipus de placa o algun tipus de menció, però sí que els més significatius, així com també intentem reconèixer el bon treball d'altres cossos que han col·laborat, que han fet actuacions meritòries, i en definitiva crec que és un dia de festa, ja no sols pels cossos policials, sinó per tothom, pel municipi, perquè s'apropi, perquè confia en la seva policia i perquè vegi que estem al servei d'ells.
1: Un dia que es queda petit i al recinte on es fa. Perquè, com deies, clar, no només estan agents de la policia local, sinó també d'altres coses policials, ciutadania, companys, companyes sí, de l'Ajuntament.
0: Sí, sí.
1: etcètera, no?
0: Sí, crec que ja és conscient de que caldrà segurament anar prenent nota i anar buscant algun lloc més ampli per tal de poder acollir tota aquella gent que ens agradaria vingués al nostre patró. Segurament ja hi ha qui està pensant en alguna fórmula per tal de que això sigui així.
1: Molt bé, doncs Leo Piqué, subinspector de la policia local, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes qüestions d'actualitat dins del vostre cos policial. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos els vostres micròfons per poder explicar aquestes actualitats.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va bolcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio
1: Castelldefels. Acabada d'aquesta forma.
2: Quan calcula vostè que Oriol Junqueras podrà tornar a ser professor, per exemple, a la universitat, o presentar-se a unes eleccions?
1: A veure, això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent, perquè o bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent. Clar, a vegades les coses depenen de dies, no? I si a més tenim unes eleccions ara convocades, però això ha de ser rapidíssim, és a dir, no pot tardar més de dies o algunes setmanes. Uh-huh.
2: Parlava també, li preguntava a l'advocat de Carles Puigdemont, que tot això arriba en un context electoral, que no se'ns escapa, no sé si creu que en aquest sentit el Suprem encara s'hi pot agafar, això.
1: Però agafar-se per què? Per retrasar-ho? O per
2: sí, per dir, escolta, com que això interfereix en un procés electoral, doncs ja ho aplicarem un cop passi les eleccions, per exemple.
1: No, jo crec que és al revés. És a dir, jo crec que si ara no s'apliqués hi hauria una lesió tan evident i tan irreparable del dret de participació política que inclús es podria fer que s'ordenés en el Suprem fer-ho de forma immediata. És a dir, jo crec que és al revés. Les circumstàncies el que fan és imprescindible una execució immediata d'aquesta sentència perquè es puguin presentar si volen.
2: Clar, sí, estarien negant un dret polític que tindrien perquè hi hauria una llei que ho determina i una sentència del Constitucional que demana que recuperi aquest dret polític.
1: Clar, és que nosaltres ja li vam dir això al Constitucional en el seu moment, li vam dir, escolti, rehabilitin aquesta gent mentre resolen el recurs. I ens va dir, no els podem rehabilitar perquè no hi ha cap dada concreta, com per exemple unes eleccions, per les quals cautelarment els haguem de rehabilitar. Però clar, ara passaria això. Ara ens podríem trobar en la paradoxa de que ens donen la raó, però no poden exercir els drets, no? Aleshores, és un escenari precisament per aplicar urgentment o inclús de forma cautelar o de forma expeditiva.
3: Estàvem escoltant ara mateix un fragment d'aquesta tertúlia que està tenint lloc ara mateix a un programa especial sobre l'amnistia.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, acaben les obres d'ampliació de la zona de fitness del SEM Can Roca. Els treballs de millora permeten oferir més espai a les persones usuàries. Es tracta d'una actuació destinada a adaptar els espais esportius als usos actuals del centre i a les necessitats futures dels seus usuaris i usuàries. Castelldefels presenta el seu model de seguretat a la platja al Congrés Internacional Bandera Blava. La cita, celebrada del 30 de setembre al 2 d'octubre a Isla Antilla, ha comptat amb la participació de representants de la policia local de Castelldefels. La ciutat ha compartit escenari amb poblacions nacionals i internacionals en una cita organitzada per l'ADH. I des de l'àrea de neteja continuen treballant en la neteja i el manteniment de l'espai públic amb la col·laboració també ciutadana, destacant des d'aquesta àrea que la col·laboració de la ciutadania de Castelldefels és clau per preservar la nostra via pública. Cuidar la via pública és una responsabilitat de tothom, evitar les pintades, els desperfectes i qualsevol ús inadequat. Si s'ha detectat una pintada, es pot avisar a través del WhatsApp de la neteja, el 670-669-020. A més, també si s'ha produït aquesta pintada a façanes privades, es pot comunicar la incidència a través de castelldefels.org a l'apartat queixa o suggeriment o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Ara ens queda esperar una hora més pel torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Xavi Martín. Fins després.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: La jornada Dones, Salut Mental, Ferides Invisibles, Veus Visibles va inaugurar la Setmana de la Salut Mental 2026 al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que comença avui i es desenvoluparà fins al 10 d'octubre sota el lema 5 dies, 5 reptes, com afrontar el futur de la salut mental. Per parlar al respecte, amb nosaltres Toni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i, per cert, també de Castelldefels. Molt bon dia, Toni.
1: Bon dia.
0: Aquesta jornada, doncs, al final va concloure aquesta jornada inaugural, que 4 de cada 10 joves, dones joves, afirmen haver tingut ideació suïcida, segons l'estudi Procia liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, no?
1: Així és.
0: Són dades presentades, com dèiem ahir, per Regina Vila, precisament sobre aquesta qüestió, és la jornada que inaugura la Setmana de la Salut Mental, i en aquest cas vosaltres heu detectat que el malestar de les adolescents, de les dones adolescents, creix i que no té una única explicació.
1: Així és, no té una única explicació el malestar de les joves, perquè és social, és emocional, és relacional, és pròpia de l'edat i del xup-xup hormonal que té l'adolescència.
0: Alguns trastorns, com el TDAH o el TEA, el trastorn d'hiperactivitat o el trastorn de l'espectre autista, poden continuar passant desapercebuts a les noies? Per què passa això?
1: Bé, perquè les noies tenen un perfil d'expressió d'alguna simptomatologia que passa per un cert retraïment i passivitat, i això passa desapercebut. És a dir, els adults o els professors o bueno, l'entorn, diguéssim, se'n dona compte abans de qui fa soroll i qui fa, no sé, qui desendreça les coses, no? Uh-huh. Però qui passa de forma desapercebuda, doncs, bueno, doncs un se n'adona més tard. A la jornada ahir van posar, inclús d'exemple, no? Una mare que deia, escolta, veig la meva filla i jo m'identifico, i ara la meva filla li estic diagnosticant TEA. Jo seré TEA? Doncs probablement.
0: Parla la psiquiatra i investigadora Judith Usael, presidenta de l'International Association for Women's Mental Health. L'adolescentisme i la recerca en salut mental ha contribuït a invisibilitzar a les dones. Hi ha hagut un biaix de gènere aquí, no?
1: Tradicionalment ha existit aquest biaix de gènere en el que molts estudis no contemplaven el gènere com una diferència que podia explicar alguna de les relacions causals entre els fenòmens estudiats i els efectes trobats, per exemple, d'una medicació. No? La doctora Ocelló posa inclús l'exemple que molts dels estudis s'han fet només en homes joves. I clar, ni la quantitat de dosis de medicació ni els efectes o l'alteració produïda per les afectacions hormonals pròpies del cicle menstrual que podien fer sobre aquests medicaments doncs estaven ben estudiats i que després de la pràctica clínica això suposava doncs, dificultats a l'hora de poder-ho prescriure o inadequació de la dosis o de la pauta. I això s'ha de corregir afegint a la recerca una sèrie de paràmetres, diguéssim, que es permetin veure aquestes diferències.
0: Hi ha també altres factors que recauen normalment en les dones, com la sobrecàrrega de cura, les desigualtats o l'exposició a la violència masclista, que evidentment són causa també de malalties mentals.
1: Sí, les malalties, els trastorns o inclús el malestar emocional es veu sovint afectat per una qüestió que en diem de determinant social. És a dir, quines condicions teves, simplement per ser humà, estan afectant aquesta situació i, evidentment, totes les situacions de sobrecàrrega, de sobreestrès o de violència, òbviament, generen aquest tipus de... o afavoreixen, és que generar, afavoreixen aquest tipus de trastorns.
0: La jornada d'ahir també abordava qüestions com la salut mental perinatal. Un tema que és bastant, bastant recent, oi? Que
1: sí,
0: es prengui en consideració.
1: La salut mental perinatal a Espanya, que no a Europa, ha entrat tard, diguéssim, a l'agenda dels professionals. La sort és que els ciutadans de Castelldefels estan dins, diguéssim, del radi d'acció de la salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, qui estem en col·laboració amb tots els centres de ASIR, els ASIR són centres de salut sexual i reproductiva, bàsicament unitat de dones, en el que doncs, una dona que té un embaràs i té un trastorn mental, o s'ha dit sobretot un trastorn mental, pot ser atesa per un equip de salut mental, i l'Hospital de Sant Boi tenim una unitat de salut mental perinatal on les dones que tenen o desenvolupen durant l'embaràs una malaltia mental poden ser tractades, diguéssim, tant per l'equip de ginecologia com per l'equip de salut mental. I això li dona una configuració que altres hospitals, com per exemple, Bellvitge, no tenen.
0: Aquí també és bastant recent abordar el tema de la depressió postpart, que dic que és recent, jo diria de fa uns anys només, que es pareix atenció doncs, a aquesta situació de mental de les dones quan han tingut un fill o una filla.
1: Sí, la salut mental perinatal comporta el que està al voltant de peri, vol dir al voltant de la natalitat, que vol dir l'embaràs i el postpart immediat. I sí que ens arriben de tant en quant, no per sort és una cosa molt, molt, molt freqüent, però sí que passa que hi ha persones que amb el, deixem-ho dir d'una forma quotidiana, amb el desgavell hormonal que es produeix després d'un part, amb la regulació hormonal que es produeix després d'un part, poden aparèixer trastorns mentals. La depressió n'és un, però també la psicosi n'és un altre. I les unitats com la nostra de salut mental perinatal permeten que, malgrat estiguem en una situació d'aquest tipus, la dona sigui tractada com a dona que acaba de donar llum a una criatura, però també com a persona que té una malaltia mental i que requereix unes cures especialitzades. I això realment és relativament innovador. Com deia, a Europa es produeix des de feia un temps, aquí a Espanya ha estat més tardant a la implantació i permet donar una atenció integral i integrada. És a dir, ho fem tots a la vegada i en el mateix lloc, que és l'hospital.
0: Mm-hmm. Doncs parlem del programa de les jornades que oficialment comencen avui. 5 dies, 5 reptes, com afrontar el futur de la salut mental. Què destacaria, doctor Serrano, d'aquestes jornades?
1: Bé, les jornades tenen una vocació triple, no? La primera és informar els professionals de temes que són d'actualitat i poder actualitzar els seus coneixements, però també volem informar a la població, és a dir, que les jornades estan obertes a que persones amb interès per la salut mental puguin venir i compartir l'espai amb nosaltres. I la tercera és trencar l'estigma, no? Trencar aquesta barrera psicològica que tots tenim de quan pensem en una persona amb una malaltia mental, pensant si serà perillosa, si serà inestable, si no serà una persona, sinó que serà un malalt. I això encara estem en èpoques en les que s'ha de trencar. Tot i així, hem de dir que en els darrers anys hi ha hagut un canvi significatiu en quant a la percepció que té la població sobre el que és una malaltia mental. Jo crec que durant el Covid tothom ha tingut a prop algú amb ansietat, amb depressió o inclús amb algun trastorn més greu i ens ha sensibilitzat a tots. Per tant, s'ha recorregut camí, però encara en queda molt i encara queden moltes àrees on realment doncs, hem de poder fer una reflexió plegats. Avui, per exemple, que parlàvem de la discapacitat i la malaltia mental i la necessitat d'ajudar les persones que tenen una discapacitat intel·lectual a integrar-se bé a la societat, ha aparegut un tema que en molts fora és tabú, que és una dona amb una discapacitat, pot ser mare, i realment s'ha obert un debat molt interessant on hi participava l'administració, hi participava una entitat que dona, diguéssim, atenció a l'oci i al treball a persones amb discapacitat, i participaven professionals d'aquí i d'un altre país europeu, i hem pogut doncs, entendre que els problemes complexos no s'aborden en posicionaments únics, sinó amb una reflexió i amb una adequació i amb una mirada transformadora del que ha de ser l'atenció actual. Hem de poder entendre que el futur ens demana que fem les coses diferents i això és el que hem de treballar tots plegats.
0: Quins temes s'abordarà en aquestes jornades enguany, a més d'aquest que explicava que doncs, va ser d'avui?
1: Mira, les setmanes són 5 dies i, per tant, són 5 temes. El primer va ser, resumint, dona i salut mental. El segon ha estat discapacitat intel·lectual. El tercer és recerca aplicada. Nosaltres no volem fer una recerca que quedi a l'estanteria. El que volem és que fem recerca que canviï la vida de les persones. I aquí al parc hem desenvolupat diferents projectes que d'alguna manera ens ajuden a modificar com fem les coses. El dijous parlarem d'arquitectura, urbanisme i salut mental, perquè allà on vivim, i tant a la casa com al poble, a la ciutat o al context en el que vivim, influeixen en la salut i cada cop hi ha més estudis que així ho demostren, la necessitat de tenir verd a prop, de tenir, diguéssim, aire pur i de tenir unes vivendes dignes. Sabem que això influeix tant a les persones que, diguéssim, no pateixen o no patim una malaltia mental com aquelles que sí la pateixen. I divendres obrim un debat que té una mirada sistèmica de sistema de salut al voltant de l'atenció comunitària. Fa molt temps que es parla de que els grans hospitals haurien de tenir més serveis ambulatoris i menys llits. I això és una transformació que progressivament s'ha anat fent en el camp de la salut mental i que ara estem en un moment on com deia abans, a través de la pandèmia ens hem fet tots conscients i, per tant, la demanda ha crescut i el servei, tal i com el teníem pensat, està en un moment molt tensionat per atendre la població. I potser hem de repensar i fer les coses diferent, i ens semblava molt adient doncs, compartir aquest espai amb experts nacionals i internacionals que ens puguin ajudar en aquesta reflexió.
0: Doncs ara que parlava, doctor Serrano, de les instal·lacions, crec recordar que no fa gaire aquí al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu a Sant Boi es van ampliar les instal·lacions o va haver una reordenació d'alguna manera?
1: Sí, estem contínuament repensant els serveis i fent les adaptacions que cal. El més recent, de fet ho inaugurem divendres amb la consellera, és un nou edifici integral que obrim a Vilanova i la Geltrú. Vilanova és territori, diguéssim, donem des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu atenció al territori de Vilanova, Cunit, etc. I allà han fet un servei integral on s'aglutinen els serveis d'ambulatoris d'adults, els d'infantes juvenil, que estan gestionats des de Sant Joan de Déu a l'Hospital Materno-Infantil d'Esplugues, i també un centre d'atenció a les addiccions que ho gestiona la Fundació Hospitalària de Martorell, i és el primer centre on està íntegrament dedicat a la salut mental. I en breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu i es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la Muntanyeta i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
0: I en aquest cas, com serà el servei que s'oferirà des de Castelldefels?
1: Doncs s'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i d'infantil juvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja ho coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària, compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etcètera, etcètera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Toni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Moltíssimes gràcies, que vagin molt bé aquestes jornades, que repetim fins al 10 d'octubre es realitzen al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu sota el lema 5 dies, 5 rectes i com afrontar el futur de la salut mental. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Per cert, que aquí a Castelldefels també se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i es farà aquest dijous 8 d'octubre amb la lectura d'un manifest i una tarda comunitària amb activitats i carpes. Serà a partir de 4:45 a la plaça de l'Església amb la participació de les entitats doncs, que es cuiden de la salut mental, com deien, i d'altres associacions de la ciutat amb el suport de l'àrea de salut de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: La nostra mòbil ens torna a costar, en aquest cas un comerç de la ciutat, i ens n'anem a Festa en Cotot, una botiga de productes decoratius per a celebracions i festes. Parlem amb Cristina Díaz de Liaño, en el carrer Llibertat, número 17. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Bé.
0: Dins un mes feu 2 anys.
1: Sí.
0: I teniu ja la botiga preparada per la commemoració en breu del Halloween.
1: Sí, sí, correcte.
0: Abans de res, Cristina, què és el que us va moure a obrir aquesta botiga?
1: Doncs bé, jo vaig estar molts anys, gairebé 16 anys, treballant al món de la moda i em dedicava a la selecció de producte i compres. Quan vaig deixar aquest període vaig fer un canvi, dedicant-me bàsicament al mateix però dins del món de la festa. Treballava una cadena molt coneguda de botigues de festa i malauradament doncs, aquesta empresa va acabar tancant i doncs, jo no m'havia quedat a gust, no havia sigut suficient temps en aquest sector que em va enganxar i em va agradar molt. I doncs, feia anys ja que tenia aquesta espineta de tenir algú propi i vaig decidir que bé, era el moment de fer el pas, fer-me autònoma i obrir-me una botiga d'aquestes característiques.
0: Veu una botiga que ara es celebra d'aquí un mes els 200 de funcionament. Com ha anat fins al moment? Quin és el balanç?
1: Home, la veritat és que no em queixo, estic contenta. Sempre dic, no, que les coses doncs, han d'anar millor perquè doncs, quan un s'obre un negoci doncs, la intenció és aquesta, no, anar creixent i anar millorant, però que en aquests 2 anys doncs, he fet una bona cartera de clients, tinc clients fidels que venen sempre a mirar les novetats, sempre compten amb mi per fer les seves celebracions. I doncs, per altra banda, encara a dia d'avui hi ha gent que passa i diu «Ai, això és nou, no?». I doncs això em fa molta il·lusió perquè vol dir que encara no em coneix tothom i doncs encara doncs, tinc marge aquí per la millora.
0: Mm-hmm. Per què s'anomena la botiga Festa en Cotot? Lo de festa, és clar, perquè veneu productes decoratius per a celebracions i festes, però per què Cotot?
1: Doncs, pel que t'explicava abans, no? Jo sóc una persona que... Ai, potser no ho he comentat, o sigui, no. Quan vaig estar 16 anys treballant en el món de la producció i de les compres, era en el món de la moda. I jo, d'estudis, sóc dissenyadora tèxtil. I doncs, el món tèxtil sempre m'ha cridat molt l'atenció, m'agrada moltíssim, he estat sempre molt vinculada a la moda. I volia, dins del sector de la festa, doncs, també tenir aquesta... fer aquesta petita incorporació i de fet cada vegada més intento tenir productes que no només siguin de paper com les coses d'usar i tirar, no? Com són els plats i els gols i tal, però manteleria de cotó, camins de taules de cotó i intento ficar tot el tèxtil i d'aquí ve el Festa i Cotó.
0: Mm-hmm. Molt bé, el tèxtil en el sentit molt variat de mantels, tovalloles, etcètera.
1: Sí, sí, estovalles, tovallons, camins de taula, el tèxtil aplicat dins del que seria el món de les celebracions, exacte.
0: Quins són els productes que tenen més demanda en l'actualitat?
1: Home, en la meva botiga, els globus és el que més demanda té, no? O sigui, cada dia venc força globus, els caps de setmana sobretot, que és quan la gent concentra les seves celebracions, doncs no paro d'inflar globus, de fer muntatges amb globus. Després, doncs, els sets de taula agraden moltíssim, gotets, plats. Al final, una mica els bàsics d'una celebració. Les targetes de felicitació també és algo que funciona molt bé. Les espelmes.
0: Mm. Mira que els globus és un element per la festa des de sempre que no decau, no?
1: Sí.
0: No. És curiós.
1: Clar, i a més és que aquí no li fa, a tothom li agrada, no? Que el rebin a la seva celebració amb un globus, a tothom li fa il·lusió. No m'he trobat mai encara que algú digui, uf, un globo, no? A tothom li fa il·lusió tenir uns globus perquè un globo pues, per si sol ja et fa la diferència i ja et fa la decoració.
0: Mm. I tu també esmentaves les espelmes.
1: Perdona'm?
0: Esmentaves les espelmes com a element de
1: sí,
0: decoració.
1: Sí, clar. Mira, les espelmes són bàsiques, no? Perquè tothom quan celebra un aniversari doncs, ha de bufar, no? Ha de fer, aquí acabem l'any i comencem un de millor. I és curiós perquè és una cosa que sempre ho haig de recordar, no? Quan estic a la caixa i doncs, faig, diguéssim, la compta per un client, sempre dic, necessites espelmes? Ostres! No, perquè és una cosa que la gent... pues, s'oblida, no? Ho dona per sentat.
0: És curiós, sí.
1: O el típic, sí, el típic client que pues, et fa una compra, no? Plats, gots, tal, s'emporta tot a la festa, se'n va per la porta i als 10 minuts ve corrents. Ah, ah, les espelmes! Sí.
0: És molt curiós. Molt bé, quin és el vostre horari d'atenció al client?
1: Doncs mira, aquí estem de 10 a 2:15 de dilluns a divendres i de 4:45 a 8:15, també de dilluns a divendres, i després els dissabtes pel matí de 10 a 2.
0: Per cert, ja que fareu d'aquí un mes el vostre segon aniversari, ho celebrareu d'alguna forma especial?
1: Sí, alguna coseta faré que ja estic preparant, però no vull adelantar res. Però serà algú que amb el que vull, diguéssim, agrair i premiar als clients que durant aquests 2 anys doncs, han estat ajudant-me.
0: Doncs producte no et faltaran, eh? A tu.
1: Exacte.
0: Per decorar la festa.
1: Exacte.
0: Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut. Que vagi molt bé aquest aniversari i, evidentment, tots els que vinguin, que espero que siguin molts.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A tu, moltíssim, que vagi molt bé i molt bon dia.
1: Vale, igualment. Gràcies.
0: Adéu-siau, Cristina.
1: Adéu.
0: Festa Couture, una botiga de productes decoratius per celebracions i festes. D'aquí un mes fan els 2 anys d'existència i també han portat productes per commemorar doncs, Halloween, que ja està aquí al voltant de l'esquina. Vamos!
2: Acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem, bon dia. Avui és dimarts 6 d'octubre i aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Per començar, presentem els titulars de la jornada. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt dels darrers anys. Han estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització, com és el cas de Bellamar. Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla d'actuació municipal per inundacions durant avui dimarts i la propera matinada. El nivell de risc aquesta tarda és baix. S'incrementa a partir de les 8 del vespre, fa arribar a 2 sobre 6. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. Està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara gent més gran de 60 anys, persones amb factors de risc, infants, embarassades i professionals sanitaris. Torna el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició. Hannah Lemma, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha visitat els estudis de Ràdio Castelldefels. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking adreçada a empreses i professionals amb el nom de Castelldefels Immersive Business Day. Hi ha més de 100 inscripcions. Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, els centres d'atenció primària comencen a notar també l'augment dels problemes de salut més habituals a aquesta època. Avui repassarem alguns consells saludables amb professionals d'infermeria. Aquest divendres, dia 9, Festival de Jotes Aragoneses, amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari al vespre de la tradicional celebració per part de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, el control tècnic, ha visitat aquest matí un dels punts on s'ha actuat darrerament en aquesta campanya d'asfaltatge. Som a la plaça de Joan 23 i ens trobem al costat dels tècnics municipals de Via Pública, Marc Gasulla. Què tal, Marc? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també ens acompanya Jordi Serret.
3: Hola, molt bon dia.
1: Avui coneixerem sobre el terreny com es van cobrint les principals necessitats de manteniment. Quantes actuacions s'han fet els últims anys?
3: Doncs aviam, el que seria actuacions, estem parlant d'unes 140 actuacions puntuals, a més de grans projectes que porten ja involucrada el que és la campanya d'asfaltatge.
1: Quines es destacarien com a més completes d'aquestes actuacions?
2: Per exemple, un dels carrers més importants amb una capacitat de trànsit més potent, per exemple, Bisbe Urquinaona, es va fer una actuació integral. També derivat de necessitats i sol·licituds ciutadanes i de mobilitat, una de la rotonda de l'antic restaurant del Sitio, i diversos carrers que s'han actuat, aquí mateix, aquí Agustina d'Aragó, el barri de Vista Alegre, el passeig marítim, sobretot, s'ha fet una actuació bastant potent, i el que falta.
1: Com es decideix? Com aneu radiografiant, vosaltres que sou al carrer, radiografiant la ciutat i copsant què és el que cal en cada moment?
3: A veure, el que hem de tenir present, que Castelldefels són 12 quilòmetres i mig de superfície, 12 quilòmetres i mig quadrats, aprox, i això ens dona uns 180 quilòmetres de carrer. Aquests 180 quilòmetres de carrer estem parlant que tenim una longitud vial gairebé o superior fins i tot a un hospitalet.
2: Bàsicament les necessitats venen de dos tipus. Jo sempre dic que poden ser reactives o proactives. Les reactives són bàsicament respondre a una demanda ciutadana, una necessitat de mobilitat o de qualsevol altre departament o incidències que passen a via pública, i l'altra és la proactiva, que és els propis equips de manteniment, doncs, que ja tenim un cert coneixement, o fem una sèrie de campanyes de prospecció per veure quins carrers doncs, estan ja esgotats a nivell de paviment i quins els hi falta poc. I llavors, en base a això, sempre calibrant una mica el cost-benefici per la ciutadania.
1: Parlàveu d'algunes actuacions que són inherents a grans obres d'urbanització. Un d'aquests casos seria Bellamar. És així? S'ha aprofitat, per refer paviments?
3: Sí, Bellamar es va fer una obra de reurbanització on principalment el que preteníem era fer tota una xarxa de pluvials i aigües residuals, i aprofitant doncs, que es feia tota una sèrie de rases per passar totes les canalitzacions, vam fer doncs, no només a l'asfaltat de l'ample que correspon estrictament a la rasa per on passen les canonades, sinó que vam aprofitar i vam fer una campanya d'asfalt en tot l'ample dels vials.
1: Són algunes de les actuacions que es fan aprofitant aquests plans de renovació, també de la xarxa d'aigua. No? Quina incidència tenen aquestes obres sobre la calçada? Mira, carrer Rafael Casanova, Can Roca, Doctor Trueta, etc.
2: Bueno, com ha dit el Jordi, tècnicament quan es fa una actuació d'aquest tipus s'hauria d'actuar només a la rasa, més un sobreample, no? I es crea una junta que degudament tractada no hauria de donar cap problema, però la idea és, ja que fem aquesta actuació, intentar ampliar l'àmbit a tota la secció del carrer, perquè, òbviament, a nivell estructural és una solució molt més òptima, i també tractes el paviment adjacent que ja té un cert anys i una vida útil. Llavors, a fi efecte també d'optimitzar costos, doncs el cost d'implantació d'un equip d'asfalt doncs no és el mateix que vingui per fer una coseta puntual que fer-ho molt. Llavors s'ha aprofitat, ja que es fan les rases, doncs intentar fer tota la secció del carrer.
1: Ara mateix hi ha programades dues noves campanyes d'asfaltatge al novembre i després entre el febrer i el març. Quins carrers o quines zones es veuran afectats?
2: Serà una actuació global a tot el municipi. De fet, també això encara és una cosa bastant viva. S'està mirant, es podem tenir unes certes necessitats també de carrers grans i també puntuals, però serà una actuació global. S'actuarà pràcticament a tot el municipi, perquè tot el municipi té necessitats en aquest aspecte, sobretot, per exemple, al barri de la Pineda. Jo crec que s'hi faran actuacions bastant potents, ja lligant-les també en actuacions que s'estan fent a les rotondes, i bueno, jo crec que tot el municipi es veurà afectat.
1: Quina previsió d'inversió hi ha per a aquestes campanyes?
2: La previsió econòmica, més o menys, és la que s'havia comentat anteriorment, que seria de l'ordre de, si no arribem al milió d'euros, poc li faltarà. El tema dels calendaris s'haurà d'ajustar entre si el que es farà abans de que acabi l'any i just després, perquè s'han de lligar, hi ha molts actors a l'espai públic i s'ha de lligar de que tant els elements productius, que són els que executaran, com les necessitats veïnals, doncs, es compatibilitzin i intentin estar el més harmòniques possibles.
1: Marc Gasulla, moltes gràcies per atendre's, pel teu temps.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Jordi Serret, també moltes gràcies.
3: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
1: El Servei Municipal de Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, el PAM InunCat, durant avui dimarts i la propera matinada de dimarts a dimecres. Segons la previsió del Meteocat, l'episodi de pluges es mantindrà entre les 2 del migdia d'avui i les 6 del matí de dimecres. Durant la tarda, el risc serà baix, amb una probabilitat baixa de precipitacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La situació pot empitjorar durant la nit, segons Protecció Civil. Entre les 8 del vespre i les 6 del matí, el Meteocat situa el risc en un nivell mitjà i preveu una probabilitat d'entre el 30 i el 70% que se superin aquests 20 litres en 30 minuts. Les precipitacions poden anar anar acompanyades de tempesta. Davant d'aquesta previsió, els serveis municipals mantenen activats els dispositius preventius. Es revisen i netegen embornals i punts de drenatge. Es comproven les estacions de bombament i altres equipaments d'emergència. I la policia local prepara possibles desviaments i controls d'accessos, especialment als punts que poden ser susceptibles d'inundar-se. També es mantenen preparats els recursos dels serveis socials per poder habilitar espais d'acollida si fos necessari. Protecció Civil demana a la ciutadania que extremi les precaucions. Es recomana evitar soterranis, garatges i altres zones inundables, no travessar rieres ni zones amb acumulació d'aigua i no aparcar en punts baixos o prop dels cursos d'aigua. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. La vacunació està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara les que són més grans de 60 anys, les persones amb factors de risc, els infants petits, les embarassades i els professionals sanitaris. Laura Sancho és infermera d'atenció primària al CASAP Can Bou.
4: S'hauria de vacunar tota persona major de 65 anys, vale, o 60 anys, i que tingui alguna patologia de risc, és a dir, persones que siguin inferiors a 60 però que tinguin o tinguin una diabetes, una hipertensió, alguna malaltia cardiovascular, alguna immunosupressió, no? Gent que el fet de patir la grip faci que aquesta patologia de base es descompensi i és on tinguem el problema. Les dones embarassades es recomana, fins i tot si fa poc que han estat embarassades, també es recomana la vacuna, sí, tant de la grip com del Covid.
1: Ara s'obre la primera fase de la campanya de vacunació, que de forma esglaonada prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. La segona fase comença el 26 d'octubre. S'obriran cites prèvies de vacunació a la resta de grups, que és la població més gran de 60, diversos grups de risc i professionals de serveis essencials. Les cites es pot demanar a través de La meva salut, al web citasalut.com, gencat.cat o directament al cap de referència. Al seu torn, la tercera fase es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació ja sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. Salut recorda que la vacunació és la principal mesura per prevenir la grip i les seves complicacions.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ja ens estem acostant a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 6 d'octubre. Hem començat amb l'asfaltatge dels carrers, 80.000 metres quadrats els darrers 3 anys. Ara, fins a la primavera vinent, es posen en marxa dues campanyes d'asfaltatge més. La inversió total, sense comptar urbanitzacions de més abast, com ara Vellamar, serà d'1,4 milions d'euros. A la segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, entre altres veus, escoltarem la de les defensores dels drets humans, que aquesta setmana visiten Castelldefels. Escoltarem l'activista pels drets de les dones a Etiòpia, Hannah Lema. Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. És un projecte que coordina el Fons Català de Cooperació amb la participació de 30 ajuntaments catalans. Castelldefels hi participa des de 2013 i al llarg d'aquest temps ha acollit persones defensores dels drets humans de més de 30 països. A la nostra ciutat, Hannah Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha ofert aquest dilluns passat una xerrada oberta a la ciutadania a la sala Margarida Xirgo. Pel que fa a Hannah Lema, entrevistada per aquesta emissora, ha parlat de les discriminacions més comunes que pateix la dona al seu país, Etiòpia.
6: Well, it's social, it's economic and it's political.
7: Principalment, el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha en el país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
1: Aquesta activista defensa que les dones haurien de prendre part dels processos de presa de decisions.
6: When I say women need to be part of decision making.
7: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat, el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que farà presa de decisions i a la política. Pensem que potser això, a la llarga, sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós.
6: Gender washing can mean different things.
1: Considera una gran oportunitat visitar municipis com Castelldefels en el marc d'aquesta iniciativa.
6: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities.
7: Doncs sens dubte ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses, i sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen.
1: És Hannah Lema, és una de les defensores etíops dels drets humans que aquest dilluns ha visitat Castelldefels. Avui és el torn de Non tot gojo se dive sabic. Serà a 4:45 a l'edifici de la República. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking adreçada a empreses. És una trobada que vol facilitar nous contactes professionals i oportunitats de negoci i alhora mostrar aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i la realitat virtual en l'àmbit de l'empresa. Durant tot el matí, les persones participants podran presentar els seus projectes i serveis, conèixer possibles clients, proveïdors o col·laboradors i descobrir eines tecnològiques noves, orientades a millorar els processos, reduir costos i millorar també la productivitat. N'ha parlat la regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília.
8: Dentro de esta filosofía de dar vida al CIEC en startup, que no solamente sea un alojamiento de empresas, sino que allí pasen cosas y que cualquier persona que sea un empresario, un autónomo, un emprendedor que participe del tejido económico de nuestra ciudad pueda tener ahí un punto de referencia, un punto donde encontrarse con otras personas del mismo tejido, nace el Networking Day. Y también nace tras todas esas reuniones y esas colaboraciones que estamos haciendo con los demás centros de coworking de la ciudad, ¿no?
1: Aquesta sessió de networking de dijous combinarà les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. El tècnic municipal Santi Amaro, que és cap de promoció econòmica, subratlla que s'ha superat el centenar d'inscripcions previstes inicialment.
9: Doncs hem hagut de tancar agendes perquè amb 120, perquè ens estaven entrant més i ja teníem, diguem, superat l'aforament del CIEC on Startup, que és l'espai on es fa. Per tant, tenim 120 empreses, que sempre fallen algunes, per motius d'última hora, que en principi vindran el dia 8 amb una agenda tancada d'entrevistes amb d'altres empreses que tenen interès o bé en captar-te com a proveïdor o bé en tenir-te com a client.
1: Una jornada aquesta de dijous que vol posar en contacte el teixit empresarial amb professionals d'altres municipis i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci. Començarà a 9:45 del matí i s'allargarà fins a 1:45 a la planta baixa de l'edifici Lògic, a l'avinguda de Can Rabadà. La Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments un programa d'assistència per incorporar la intel·ligència artificial a l'administració local. El servei inclou assessorament, formació i tallers per identificar aplicacions pràctiques de la IA i desplegar-les de manera responsable. Ana López ha entrevistat el diputat de Noves Tecnologies, Antonio Vélez.
10: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
11: Hola, molt bon dia.
10: Per què se li va acudir a la Diputació fer aquest document?
11: Per aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. Aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals doncs per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial, de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions doncs, més útils per a la ciutadania.
10: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no.
11: Sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant per als ajuntaments doncs, per poder anar donant resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un camí que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i, per tant, des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, els centres d'atenció primària comencen a notar també l'augment dels problemes de salut més habituals d'aquesta època de l'any. Són refredats, grips i altres virus respiratoris que tornen a formar part del dia a dia, sobretot quan passem més temps als espais tancats. Per aquesta raó, els professionals sanitaris recorden la importància de mantenir alguns costums, per exemple, una alimentació equilibrada i pròpia de la temporada. Meritxell Areny és professional d'infermeria del CAP al Castell.
12: Productes de temporada i de proximitat, productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ens trobem alguna mandarina, començarem a trobar els caquis, què més, la castanya, les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor el fruit estrella d'hivern. I el tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats.
1: També és un bon moment per recuperar rutines després de l'estiu, com ara, per exemple, tornar a fer activitat física.
12: A part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia. Hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer a part de l'alimentació? Fer exercici de forma regular i si pot ser en grup, pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa, balla, molt important, qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera mica de desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar.
1: I altres hàbits, diuen els professionals de la sanitat, ben senzills. Rentar-se sovint les mans, per exemple, ventilar els espais, tapar-se la boca i el nas a l'hora de tossir o esternudar i evitar el contacte amb altres persones si tenim símptomes. Castelldefels acull aquest divendres, dia 9, el Festival de Jotes Aragoneses amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari a partir de 8:15 del vespre d'aquesta celebració, que és a càrrec cada any de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Juan Ávila és secretari d'aquesta casa regional.
13: Pues un macrofestival de Jotes, pràcticament idèntic al del Dia del Pilar,

0: salen pues una serie de cantadores a cantar, que es lo que se le llama jotas de estilo, que es la jota cantada, y en la que no interviene el baile. Y luego sale el baile, que junto con la rondalla y el canto hacen las diferentes danzas, y vienen a ser 5 o 6 danzas lo que llegan a hacer, incluido una de los niños, que siempre hace mucha gracia traer a los pequeñajos de 4 y 5 años.
1: El Festival de Jotes serà a 8:15, divendres dia 9, a la plaça de l'Església. I abans de tancar, hem de fer una actualització, perquè es manté la fase d'alerta. S'incrementa, però, el nivell de perill per intensitat de pluja per a la tarda i la nit d'avui. La darrera actualització de les prediccions del Meteocat preveuen un empitjorament en les condicions meteorològiques les properes hores. Aquestes noves previsions indiquen que s'incrementa el nivell de perill per intensitat de pluja a la comarca, amb una evolució desfavorable respecte a les estimacions anteriors de tan sols fa una estona. Entre les 2 i les 8, per tant, el nivell de perill passa d'1/6, que era moderat, fins a 2/6. I més endavant, entre les 8 i les 6 del matí, és a dir, a les 8 d'aquest vespre i les 6 de la matinada de demà, el nivell de perill s'incrementa, passa de 2/6, que era moderat, a 4/6, que és un nivell de perill alt. Durant aquest darrer període de matinada és quan es concentrarà la situació de risc més gran, amb una probabilitat elevada de formació de tempestes, xàfecs localment intensos i activitat elèctrica. Puntualment es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Amb la meteo tanquem l'informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar els principals continguts informatius de la jornada. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers 3 anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més que s'han invertit en l'execució de projectes específics d'urbanització, com és el cas de Bellamar. Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla d'actuació municipal per inundacions avui dimarts i la propera matinada. El nivell de risc d'aquesta tarda és baix, però s'incrementa tensió a partir de les 8 del vespre. La previsió indica, i ha fet, que canviï l'alerta. Acaba d'alarmar-se fins a un nivell de 4/6. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. Està especialment indicada per a persones vulnerables, majors de 60 anys, persones amb factors de risc, infants petits, embarassades i professionals sanitaris. Torna el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició. Hanel Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha visitat aquests estudis a Ràdio Castelldefels. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking que s'adreça a empreses i professionals. Hi ha més de 100 inscripcions. I aquest divendres, dia 9, Festival de Jotes Aragoneses, amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari al vespre de la tradicional celebració per part de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels. Un dia més amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Afons.
1: Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el coordinador d'Estels per la Pau.

0: La Pau, Claudio Labanchi, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Claudio, què és Estels per la Pau?
1: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí. Ho vam inaugurar el 2017. I és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, de, bueno, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pues, mira, pensem que, que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina o temes de les guerres és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, pues, des d'una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
0: Quina força té l'Estel com a símbol? Tu que ho coneixes bé, què diries?
1: Mira, l'Estel, de fet, és, aquest festival pertany a un moviment internacional que va néixer als Estats Units, de gent que volava aquests estels i va decidir que era un símbol del vol per cridar per la pau, no? És un oci, és una activitat d'oci en la que es lliga pues dos persones, en aquest cas la família, pares, mares, fills, filles, perquè una persona tan sol no pot volar un estel, necessita és una activitat conjunta, és una activitat d'aire lliure, o sigui, fora les pantalles, no volem més jocs de pantalles. I és una activitat familiar que simbolitza això, no? Fem algo junts i cridem junts per millorar aquesta situació que ara mateix al món, pues, ho tenim fotut.
0: A més, un estel ens podria abocar imatges dels coloms de la pau, per exemple, o tenir tota la força per evitar murs que es construeixen entre les persones?
1: Sí. De fet, històricament, els estels van néixer a la Xina, però també a Amèrica Llatina hi ha un moviment molt important, i a Europa, i sempre estan lligats a moviments de la pau i de missatges que es transmetrien a través dels estels.
0: A fons. Aquest any arriba en un moment internacional especialment complicat, però també ho han estat aquests últims. Parlaves des de l'any 2017, has parlat d'Ucraïna i d'altres conflictes. El significat de la jornada ha anat evolucionant amb els anys, però sempre fixat o sempre defensant la pau.
1: Sí. Sempre ha significat la pau i sobretot el diàleg com camí i la diplomàcia per reconduir els conflictes, reconduir aquests malentesos entre els éssers humans, no? És a dir, penso que la ciutadania al final és un contrapès també a decisions polítiques i que, com ara es veu amb la gent que està al carrer pel tema de l'habitatge, no? O sigui que quan les persones es reuneixen a un lloc i criden i fan pressió, aquesta pressió normalment fa una ressò als polítics per intentar canviar coses, no?
0: És a dir, que quan es parla de pau es vol transmetre potser alguna cosa més que l'absència de guerra.
1: Exacte. La pau no és l'absència de guerra, és a dir, no és una actitud, com es diria, tan sol de no fer res, és a dir, la pau es construeix, s'aprèn, aprenem, podríem aprendre a l'escola, hi ha tot un moviment de cultura de pau que va néixer als anys 70 i 80, que realment es transforma en la pau en una actitud activa, un aprenentatge, una manera de fer i de denunciar i de treballar perquè això sigui un bueno, estiguem a un món en què el respecte i la, i, i els valors siguin els eixos fonamentals de la vida dels éssers humans, no?
0: Parlaves d'una jornada, la de Castelldefels, que té un component molt familiar. Per què és important, a criteri teu, començar a treballar la cultura de la pau entre els més petits?
1: Penso que és fonamental. És a dir, els que ja som una miqueta més grans, ja això ja tenim les nostres motxilles, la nostra visió del món. I penso que la gent jove, els infants, han de començar a reflexionar. O sigui, normalment, avui en dia, la infantesa està tot el dia amb un mòbil, amb discursos d'odi, discursos de tot, fake news. És a dir, aquest és el seu món, no? Jo penso que ara mateix un festival d'estels que l'obre el món, que ajuda a reflexionar, participaran en aquesta edició, participaran 12 escoles de Castelldefels a les que les hem donat un estel perquè posin missatges de pau i reflexionin sobre això, què significa la pau per ells, no? I aquests estels volaran aquest diumenge a la plaça a les 12 del migdia. És a dir, vindran escoles, vindran... Bueno, és per veure... Saps què passa? Que moltes vegades tu penses que també que ets sol, i quan veus més gent que està amb aquesta visió del món, també és important per recolzar els teus valors, no? I això és el que volem, que els nens aprenguin des de petits que això no és una moda, no? Que és, que la pau és un camí d'activisme i que comença a una edat molt, molt, molt jove, saps?
0: A fons. Avui parlem amb Claudio Labanchi, cocoordinador d'Estels per la Pau, que se celebra aquest diumenge a la platja de Castelldefels. Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
1: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professionals d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i, de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que, bueno, al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra. Penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau, i la gent podrà conèixer aquest món, conèixer les persones que estan al darrere d'aquestes associacions, i igual, si alguna entitat l'agrada, pues podria participar després com voluntari. Tindrem activitats també de l'Associació Catalana de Jocs de Mà, és a dir, farem jocs artesanals, culturals, jocs lligats a la història de Catalunya també. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem gaudir tots a la plaça, amb una associació que organitza aquesta paella, no? O sigui, tindrem moltes activitats d'espectacle, de cultural, i a part de totes les activitats del cel amb els estels.
0: Parlaves, Claudio, d'aquests estels gegants, que certament són espectaculars. Fa falta cooperar entre unes quantes persones per aixecar aquests tan grossos.
1: Sí, exactament. De fet, és que tots els estels, des del petit, igual necessites tan sol dues persones, però els grans necessites quatre o cinc. Això és una cosa que, bueno, pues al final és un símbol de la cooperació, no? Un símbol de que entre per volar un estel hem de ser diverses persones i uns amb la facilitat de sostindre l'estel, altres amb l'habilitat de fer figures acrobàtiques, l'altra persona pues, ha d'agafar l'estel perquè no caigui. Bueno, pues, és un treball en equip i això es nota i es veu al cel. O sigui, penso que és un espectacle meravellós i molt, molt visual.
0: El Festival d'Estels per la Pau és una activitat que la coneixes molt bé, Claudi, i he tingut relació durant molts anys, com ens deies. Quina resposta diries tu que ha anat havent aquests anys per part de les famílies i dels infants?
1: De fet, bueno, jo penso que aquest festival s'ha mantingut en el temps gràcies a totes les persones, ciutadans, nens, nenes, tothom que ha vist en aquest esdeveniment un símbol de ciutat. És a dir, van començar en l'any 2017, que també Manu era l'alcalde en aquests anys, no? I el primer any érem 30 persones a la platja i de fet, el primer any pensàvem això no es plenarà, no? Però ja el segon any van vindre 100 persones i després ja milers. O sigui, és increïble, no tan sol gent de Castelldefels, de tot el Baix Llobregat, inclòs de Barcelona. I bueno, pues ja són milers de persones, si el dia acompanya, és a dir, si no plou i si no fa mal temps, ve molta gent de moltes parts de Catalunya i jo penso que alguna vegada de fora, perquè a tota Espanya tan sol hi ha tres festivals d'estels, una a València, aquest i un altre al País Basc. I aquest és l'únic dedicat a la pau.
0: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat en els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
1: Sí, mira, sí, de fet jo ja porto 15 dies mirant els partes meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars i bueno, pues, penso a dia avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, pues el següent cap de setmana no, a l'altre.
0: A fons. Avui parlem amb el cocoordinador d'Estels per la Pau, Castelldefels, Claudio Labanchi. Després de 13 edicions, hi ha algun moment en el pla personal o alguna imatge d'Estels per la Pau que recordis especialment?
1: Sí, la veritat és que quan jo vaig començar, els meus fills tenien 4 i 6 anys i tinc fotos de la meva filla quasi volant perquè se va agafar a un estel gegant. No, jo estava ahí com ostres i clar, ara són adults i bueno, pues és tot un recorregut, no? I he vist molt nens petits fer dibuixos meravellosos, missatges de pau que dius ostres, que donen un cop al cor, no? He vist, bueno, moltes persones emocionades quan volaven 100 estels de nens i escoles, no? que dius, ostres, la gent jove té un missatge important i molt fort que ens volen donar, no? a la gent adulta, que estem amb aquestes guerres, aquestes coses, no? I si la gent jove vol la pau, penso que nosaltres hem de respondre, no?
0: I ja per acabar, Claudio, no et volem entretenir més, a no ser que hi hagi alguna qüestió que vulguis destacar, que no hàgim tractat. Si haguessis de resumir què significa fer volar un estel per la pau, de quina manera ho faries? Quina seria la crida a la gent?
1: Bueno, la crida és que vinguin aquest diumenge. Estarem tot el dia des de les 10 del matí fins a les 6. No pararem al migdia. Estarem allí amb voluntaris. La ciutat té bellíssimes persones que de forma voluntària vindran a ajudar a Estels, a ajudar a l'organització, a donar suport a les entitats del Consell de Pau i Solidaritat. Penso que la crida és aquesta, és a dir, que vinguin les famílies, que gaudeixin, que prenin una paella i que s'atreveixin a volar un estel. Al final, pensa que són jocs que a poc a poc s'han anat oblidant, no? Però que després, quan tu tornes a fer un estel, molts pares, no? I mares diuen, ostres, si això ho feia amb el meu avi, no? I recorden, hi ha una connexió generacional que és brutal, no? I que això es transmet als nens, no? I a les nenes. I penso que és una cosa meravellosa.
0: Claudio Labanchi, que al costat del Consell de Pau i Solidaritat coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
1: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
0: Avui, Estels per la Pau ha estat tractat a Castelldefels a fons.
2: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de l'ordre del Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Ni tres quarts d'hora ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Tribunal Constitucional ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar integralment als líders del procés, Joan Bota.
2: El Constitucional retreu al Suprem que hagi vulnerat els drets fonamentals dels membres del govern de l'1 d'octubre. La decisió implica també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i dels exconsellers del 2017 condemnats per malversació.
0: I ara què, Madrid, Paula Brujats?
3: Doncs després d'aquesta primera reacció en temps rècord de Pablo Llarena, ara tocarà estar pendents que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia definitiva a Puigdemont i als exconsellers, i per això encara no hi ha data. El Suprem vol esperar a llegir el detall de la sentència que ha dictat el Constitucional, on avala sense cap mena de dubte l'amnistia pel delicte de malversació. És una sentència transcendental del Constitucional, on carrega també contra els jutges del Suprem per estar-se excusant amb interpretacions rocambolesques i injustificades, diu el Constitucional, per no haver aplicat fins ara l'amnistia.
0: Sentirem totes les reaccions a aquesta notícia en aquest Catalunya migdia, començant per Waterloo i per la seu d'Esquerra, Bruno Fortea i Marta Corbalan.
4: El president Puigdemont parlarà a les 6 de la tarda en una compareixença sense preguntes a Waterloo. És un gest poc habitual i la gran incògnita aquí és saber si donarà alguna pista sobre el seu retorn. Tot i que per ara el jutge Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, prefereix que l'expresident torni quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
5: Ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
6: Oriol Junqueras ha celebrat la decisió del Constitucional. El president d'Esquerra creu que la resolució d'avui és la sentència en majúscules, la que posa fi a la repressió i permet recuperar la política i la democràcia.
7: Avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets, molt.
0: A ningú se li escapa que aquesta decisió impacta de ple en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, el dia que el govern espanyol ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada li va tombar el Congrés.
2: Ara, amb el Congrés dissolt, el PSOE ja no depèn de Junts. Mentrestant, el PP demana la imputació del PSOE com a partit pels casos de corrupció al seu entorn.
0: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
8: Uns decrets als que la Moncloa incorpora encara més mesures. Defensa que si el Congrés va girar l'esquena als ciutadans, el govern espanyol no ho farà. Unes mesures que ha defensat en primera persona Pedro Sánchez de la Moncloa, on ha retret a Junts que deixés caure divendres els dos decrets, i on ha defensat que va a les urnes perquè li cal una majoria més àmplia per fer defensa una intervenció profunda en el mercat de l'habitatge.
0: Bé, doncs l'amnistia i els decrets d'habitatge marquen aquest dimarts en què tornem a estar molt pendents de l'avís de pluges torrencials a tot el litoral i prelitoral català. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
9: L'INUCAT està en fase d'emergència amb un risc d'intensitat 4 sobre 6. S'esperen en les pròximes 12-18 hores ruixats tropicals a Catalunya que escombraran el país. D'alertes no n'està previst que se n'envin. Això no vol dir que no hi hagi risc. Imma Soler.
10: Cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: I ja pràcticament és tradició aquesta setmana haver d'avançar la predicció del temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou capítol de pluges torrencials al litoral i prelitoral. Ha començat ja aquest capítol?
12: Bé, hem tingut un tast fa una horeta i mitja, dues, més aviat dues, a la ciutat de Tarragona. Entre 10 i 40 litres caiguts en poca estona, acumulació d'aigua en alguns carrers, poca cosa més. Però, en definitiva, és una miqueta la mostra del que pot passar aquesta tarda. S'estan organitzant ruixats dins del mar davant de la Costa Daurada sud de la costa barcelonina que podrien tocar algun indret del litoral i prelitoral on, efectivament, hi ha la possibilitat d'aiguats localment torrencials pel que fa a intensitat, sobtats, terreny saturat a moltes comarques, no totes, per desgràcia, i això vol dir respostes ràpides, hidrològiques, de rius, rieres i torrents. I sempre donar per fet que seran locals i regulars, d'impossible localització exacta, i no es descarten a punts interiors o del Pirineu no tan intensos. El segon titular és que a partir de divendres, si els mapes no enganyen, ve el sol uns quants dies, o bastants, i la temperatura baixa.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'Argentina es prepara per l'últim partit de Leo Messi amb l'Albiceleste.
3: Aquesta matinada Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció argentina i el país sencer s'aturarà per viure aquest comiat. Anirem al Catalunya Migdia fins a Buenos Aires amb el Joan Biosca perquè ens expliqui tots els preparatius. Frenkie de Jong torna a entrenar-se amb el grup, de moment ha fet una part, però avança en la seva recuperació, mentre que Cata Coll, la portera del Barça, deixa la concentració d'Espanya per unes molèsties al quàdriceps.
0: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs globalment tranquil·la, amb algunes aturades a les rondes de Barcelona, però a conseqüència dels aiguats ahir, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació. La ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses, i la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. A Rodalies, recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat és que l'R1 s'ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, amb retards, això sí, d'uns 20 minuts.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Pas important per l'aplicació de l'amnistia i pel retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent l'amnistia a l'expresident, també a Oriol Junqueras i a la resta dels líders de l'1 d'octubre. I la primera conseqüència de tot plegat arriba del jutge Pablo Llarena, que tan sols 40 minuts després ha retirat l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont. Llarena, però, avisa que és un aixecament provisional i que pot fer marxa enrere a l'espera de llegir la sentència del Constitucional. Puigdemont, doncs, allunya el seu retorn immediat. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal? Bon dia.
0: Anem a PAMS. Què diu, primer de tot, la sentència del Constitucional?
14: Doncs la sentència avala l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i carrega contra el Tribunal Suprem per haver-s'hi negat fins ara. El Constitucional desacredita els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena i els culpa d'haver fet interpretacions recargolades de la llei i interpretacions també contràries a l'esperit de l'amnistia. El Constitucional el que diu és que el referèndum no va suposar un enriquiment personal per als líders polítics del procés i per això, diu, se'ls ha d'amnistiar. Avui el Constitucional el que ha fet és resoldre només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió és tan clara i és tan contundent que és d'aplicació a tots els dirigents independentistes, encara que el Constitucional no hagi resolt el seu cas. Per tant, obliga el Suprem a moure fitxa en tots els casos. Un cop més, la decisió d'avalar avui l'amnistia ha dividit el Tribunal Constitucional. Això no és notícia, perquè, bé sent habitual, s'ha aprovat la decisió per 7 vots a favor i 5 en contra i s'ha imposat un cop més la majoria progressista. Ha estat un debat tens i els 5 magistrats conservadors han presentat el seu propi vot particular en contra de la decisió.
0: I com dèiem, Paula, la primera reacció ha estat molt ràpida. Des del Suprem, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, però avisa que s'ho pot repensar quan hagi llegit la sentència.
14: Sí, exacte. Pablo Llarena ha sorprès amb la rapidesa, però el moviment és l'esperat. Aixeca l'ordre de detenció Puigdemont perquè mantenir-la seria, diu, vulnerar els seus drets fonamentals, però Llarena avisa que pot fer marxa enrere més endavant i que la decisió d'avui no suposa l'aplicació definitiva de l'amnistia per l'expresident. Què vol fer Llarena? Doncs vol llegir la sentència completa del Constitucional, que li arribarà d'aquí a poques hores, i després decidirà què fa. No sabem si això serà qüestió de dies o de setmanes, però el que ja diu Carles Puigdemont és que per tornar a Catalunya esperarà a tenir-ho tot lligat. L'altra incògnita, a part del cas de Puigdemont, és què passa amb les inhabilitacions dels exconsellers Turull, Bassa, Romeva i Junqueras. Després de la decisió del Constitucional, el Suprem també està obligat a deixar-la sense efecte i, segons l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eyde, això hauria de ser imminent.
15: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
3: La decisió d'avui del Constitucional ha precipitat els moviments del Suprem. Hi ha molta sorpresa a totes les bandes per com de ràpid s'ha accelerat el que pot ser, Òscar, ja ho veurem, l'últim capítol de l'amnistia, que coincideix justament amb aquest avançament electoral, amb aquest final de la legislatura que va començar justament per l'acord amb Junts per aprovar l'amnistia.
0: Tot el matí i el migdia hem estat pendents de tota aquesta notícia al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Us també estarem durant la tarda amb el Francesc Garriga, perquè Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda des de Waterloo. L'expresident es planteja tornar a Catalunya quan se li apliqui definitivament l'amnistia i no pas ara, amb l'ordre de detenció aixecada. Waterloo, Bruno Fortea, bon dia.
16: Hola, bon dia. A les 6 de la tarda, d'aquí 4 hores mal comptades des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat per ara l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem espanyol apliqui l'amnistia de forma definitiva a l'expresident.
5: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y, por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
16: Boye ho ha dit durant l'especial del matí de Catalunya Ràdio. A les 6, però, escoltarem Puigdemont de viva veu en una compareixença sense preguntes i on estarà acompanyat pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. De moment, aquí, a Waterloo, cada cop hi van arribant més periodistes.
0: La reacció de Carles Puigdemont, doncs, la podrem sentir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, però n'hem tingut d'altres. L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
17: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
18: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba...
0: Junts per Catalunya, el partit, creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont, Jordi Corbalan.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que estan molt contents i que hi ha un punt, fins i tot ha dit, d'emoció, ha confessat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat, una victòria, diu també, a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia i una victòria de l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El número 2 de Junts també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia, i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
19: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca, lo repito. Aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
2: Sobre la tornada de Puigdemont es manté el mutisme, però Turull assegura que a Junts no en faran partidisme.
19: Avui és una gran victòria de l'independentisme. I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
2: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girafull i diu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat persisteix.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia, perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalan.
6: Hola, bon dia. Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt, diu, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
7: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
6: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
7: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després que decideixi la ciutadania. Qui vol que els defensi, qui vol que els representi, això és recuperar la política i això és recuperar la democràcia.
6: Junqueras ha sentenciat que la d'avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra la decisió del Constitucional, tot i que tanca ara la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont, al·legant que està en període electoral. Des de la Moncloa, Sánchez també ha defensat que l'amnistia cohesiona Espanya.
20: Lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España. Que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
0: I a Catalunya, el govern de Salvador Illa reivindica l'esforç que ha fet per permetre el retorn de Puigdemont i ha donat detalls de com serà la rebuda al Palau de la Generalitat. Anem cap allà precisament. Albert Prat, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. Sí, el govern celebra l'amnistia Puigdemont, però remarca que la d'avui és una bona notícia, sobretot pel conjunt del país, perquè diuen que torna la normalitat institucional. Aquest migdia el president ha parlat en públic, però ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia. Es manté en segon pla, abans no parli Puigdemont, i ha sigut la consellera portaveu Sílvia Paneque qui ha reivindicat la seva part.
22: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia, i per tant Catalunya avança.
21: I la gran pregunta que ja s'ha instal·lat aquí al Palau de la Generalitat és com es rebrà Puigdemont. La resposta es medita de fa temps. I el que ja sabem és que Salvador Illa no el rebrà de forma extraordinària, ni més ni menys que els altres expresidents.
22: Perquè se mantingui doncs, la mateixa rebuda atenció que va tenir l'expresident Pujol doncs, l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques, com s'ha fet amb tots els expresidents, eh?
21: I com els va rebre durant els primers mesos del seu mandat, Salvador Illa, doncs bé, amb una salutació peu dret a la Galeria Gòtica de Palau i una reunió porta tancada a l'avantsala del seu despatx.
0: Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, atenció a les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'expresident sobre el que es pot trobar, segons ella, quan torni a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entenen que no s'hagin aprovat.
0: I encara sobre la decisió avui del Constitucional, des de les xarxes socials, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que respecta la decisió del Constitucional, tot i que insisteix que l'amnistia és un engany de Pedro Sánchez. Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Un Pedro Sánchez que no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés amb els vots del PP, Junts i Vox. I ho ha fet afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. En una roda de premsa des de la Moncloa, el president espanyol defensa que li cal una majoria més àmplia per poder intervenir al mercat de l'habitatge. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid de nou. Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i defensa que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
20: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
8: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions, hi ha noves partides per impulsar construcció d'habitatge públic i 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa les mesures, però reconeix que cal anar més enllà i per això, diu, va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu el president espanyol, i cal més força per intervenir al mercat.
20: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
8: La Moncloa torna a intentar, però novament li cal l'aval del Congrés. Amb les Corts dissoltes, ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res, però el que sí és imprescindible és el del PNB, que va votar a favor divendres passat i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra del Congrés, tot i haver negociat amb ells.
20: Transmite la indignació per part del govern de que aquestes mesures no salieran adelante.
8: Treu els de Puigdemont, que, diu, els va passar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que funcionen.
0: I és que ja som en el primer dia de precampanya electoral, podríem dir. El Partit Popular ha mogut fitxa contra el PSOE pels suposats casos de corrupció que afecten els socialistes. Ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el partit, el PSOE, com a investigat en la causa Leire Díez, les clavegueres del PSOE, la presumpta trama per fer descarrilar les causes judicials que envolten Pedro Sánchez. Pilar García.
1: Sí, el Partit Popular demana a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El PP, com a acusació popular en el cas Leire, sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán i creada a la seu central del PSOE, a Ferraz, i afirma que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
0: Més reaccions a tota la problemàtica de l'habitatge que es va destapar especialment o que es va multiplicar després del que va passar al Congrés dels Diputats divendres passat. La COE, la patronal espanyola, considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge a la qual s'han sumat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar-la, Núria Jarr.
4: Sí, la COE ha emès un comunicat posicionant-se en contra de la vaga perquè consideren que els canvis legislatius en matèria d'habitatge no depenen de les empreses. En una entrevista on de fer el president de la patronal, Antonio Garamendi, ha sigut així de contundent.
9: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
4: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat al Catalunya Migdia el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
10: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: Per cert, que han passat a disposició judicial 11 dels 13 detinguts ahir a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Un detingut menor d'edat ha quedat en llibertat i un altre, en aquest cas major d'edat, també ha quedat en llibertat, tot i que pendent que el citi el jutjat que porta el cas dels aldarulls registrats ahir al centre de la capital catalana quan va acabar la manifestació. De manifestació a manifestació, perquè a França el moviment estudiantil llença avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu de França, excloent la capital París, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí, bon dia.
24: Bon dia. Acaba de començar aquesta primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada, però, per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada. I això pot encendre encara més els ànims.
25: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
24: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i, tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè el preu de l'electricitat supera els 200 euros per megawatt hora en el mercat majorista per primera vegada en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals de l'any 2022, quan l'electricitat es mantenia cara per culpa de la guerra d'Ucraïna, Roc Fargas.
3: L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quins són ara els motius.
11: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa. I això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual doncs, hi ha hagut menys producció renovable a la península.
3: Els preus afectaran ara els contractes de tarifa regulada, mentre que els fixos ho notaran en la pròxima renovació, depenent de si el preu es manté a l'alça o no.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
12: Catalunya migdia.
13: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
14: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
26: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
15: Entrades ya a la venda.
27: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya.
28: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
27: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
28: Valoro tanto el stock como el precio.
29: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
30: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
31: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
32: Com et dius?
33: Josep.
32: On vius?
33: A Blanes.
32: 2+2?
33: 4.
32: Capital de França?
33: París.
32: Qui sóc?
33: En Peyu, no?
32: Amb qui tens el mòbil?
33: El mòbil...
32: La fibra?
33: La fibra...
32: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra mòbil...

0: Al Diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat de 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Anem cap a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
2: Bon dia, el grau de perill és 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
3: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, eh? És aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
2: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
4: Prudència a la ciutadania, perquè potser fins que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
2: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
1: Les Terres de l'Ebre, novament, seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis, en aquest cas també els de la Ribera d'Ebre, es preparen prenent mesures preventives i obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Unes pluges que durant l'última setmana han afectat les comarques del Montsià i el Baix Ebre. En el cas de la Ribera, aquest cop també es van preparant, de moment sense preocupació, però es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és gaire difícil veure imatges de carrers baixant amb força aigua, sobretot pels pendents que tenen. Sentim Francesc Barbero, que és l'alcalde de Flix.
6: Fa dies que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornar, la neteja de la xarxa de pluvials. Això que a Flix, justament, l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però tal d'un turó, la qual cosa, hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
5: Tot i així, es fan crides per part de les autoritats municipals a extremar les precaucions i a tenir molta prudència.
1: Els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, generen por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o que tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho marquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic, Mònica Mas.
7: Sí, la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir fòbia té a veure amb com afecta la vida quotidiana. Ho explica Catalunya Ràdio Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
8: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
7: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també, sobretot, diu, entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i mantenir el cervell actiu.
8: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, no? De fet, hi ha països, els països on hi ha molts terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
7: També diu Núria Casanovas que cal evitar estar parlant tot el dia de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
1: Passen 2 minuts de 2:15. Fem una pausa i seguim amb més coses.
9: Catalunya migdia. Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa

0: El patrimoni cultural català.
1: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep. Catalunya migdia.
2: Passant 3 minuts de 2 quarts. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA, Núria Jarr.
3: Sí, fa pràcticament un any el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, se suma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació un màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3% quan han obert les borses.
2: Anem a la informació internacional, perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
4: Bon dia. El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
5: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
4: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació el desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
2: I el Quebec, els independentistes tornaran a governar, tot i que en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Bon dia. Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre-dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
7: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El partit quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
6: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.
2: Passant 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
10: Increïble!
9: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
11: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
12: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
13: Podríem tenir son.
14: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
15: Mare, literalment.
13: O poques ganes de treballar.
16: Ah, és que tinc molta feina.
14: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
13: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
17: Som pura cafeïna.
1: Catalunya migdia.
2: dos quarts i mig de tres. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
0: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
1: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries, jo vinc cada dia amb metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. La programació també inclou una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill, entre d'altres.
2: Més coses? La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 9 al 25 d'octubre al Circ Cric, Marta Vives.
10: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
15: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
10: I entre aquestes propostes, doncs, les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació a cada pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de la convivència, reunirà artistes com Camille de Courty, Noemi Bossó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass de referents internacionals com la de la francesa Catherine Germain. Montse Trias n'explica l'objectiu.
15: Es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
10: El festival es clourà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
13: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
2: El dia que Messi s'acomiada de l'Argentina.
16: Aquesta matinada jugarà l'últim partit amb la selecció argentina i Buenos Aires es prepara per retre-li un gran homenatge.

0: arribat el dia. Leo Messi deixarà avui la selecció del seu país i a l'Argentina viuen les hores prèvies amb emoció, també amb molta passió, amb vídeos generats per IA en què veiem Messi, per exemple, amb ídols històrics del país. El veiem saludant-se amb Di María, amb el Kun Agüero, amb Riquelme, amb Mascherano i ara ho sentireu també amb Maradona.
1: Gracias por todo, capitán.
2: Hermano, que te están esperando.
3: Dicen que hubo uno mejor que yo. Lo estoy midiendo.
2: No, no. El mejor soy vos, Diego.
0: Aquesta era l'última salutació feta amb IA entre Leo Messi i Diego Armando Maradona, però n'estan fent molts altres de vídeos amb missatges més emotius dels que els agrada tant fer als argentins.
4: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años y los siglos vas a seguir en la selección. Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
0: Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Aquest partit de la selecció argentina contra la selecció de Benín, un país africà, començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina. Això és la 1 de la matinada d'aquesta nit de dimarts a dimecres, hora de Catalunya. Màximes emocions al límit aquí a l'Argentina, homenatges de darrer moment i darrera hora a Leo Messi, especialment a la ciutat de Rosario, la seva ciutat natal. Molt probablement, molts argentins no són encara conscients del tot que aquest és l'últim partit de l'ex blaugrana vestint la samarreta albiceleste. I es recorda aquí a l'Argentina aquell 2004 quan la Federació Argentina de Futbol es va treure de la butxaca un partit amistós contra la selecció del Paraguai per lligar Leo Messi com argentí i treure'l de les expectatives i ambicions també de la selecció espanyola. Aquí als peus de l'estadi de River Plate, on es jugarà aquest partit d'homenatge a Leo Messi, comencen a arribar els primers aficionats molt emocionats.
6: Venimos en avión, pero en kilometraje son 1.500 kilómetros, más o menos. Todo por ver a Messi última vez. Muy contentos. Mucha emoción, alegría, agradecimiento más que nada. Nos deja algo hermoso y nos ha hecho vivir cosas impresionantes.
7: Y ahora mucha ansiedad de entrar y verlo y más que nada que él disfrute y que todos los argentinos la pasemos linda en el día de hoy.
5: Serà una nit d'espectacles, de música i també de moltes alegries i emocions en aquest gran comiat a l'exjugador blaugrana i número 10 de la selecció argentina, que en aquestes darreres hores rebia el caliu dels seus companys de la Federació Argentina de Futbol als afores de Buenos Aires. Darrers assados i darreres fotografies.
0: Doncs aquest comiat de Messi serà aquesta matinada i a Barcelona, Frenkie de Jong és la principal novetat de l'entrenament d'aquest matí. Ramon Salmurri.
8: Frenkie de Jong, que ha fet part del treball ja amb el grup, i Adeyemi Hamza, que han retornat després de l'aturada de seleccions, han estat presents a la segona sessió d'entrenaments d'aquesta setmana del Barça. I en el cas de Frenkie, Laia, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat el 31 d'octubre, el dia que el Barça juga contra l'Alavés, com el dia del seu retorn a la convocatòria. Insisteixo, s'anirà avaluant dia a dia, però ara mateix la idea amb què treballa el Barça i Frenkie de Jong és aquesta.
0: Doncs a poc que Flick recupera internacionals, però encara avui han de jugar més partits. Uns quants jugadors del Barça encara tenen partits de seleccions, entre ells Lamine Yamal, que apunta a ser titular una altra vegada en el partit de Croàcia i Espanya d'aquesta nit.
8: Avui Espanya juga contra Croàcia, com dius, en un partit que pot certificar la classificació pels espanyols a la segona fase. Luis de la Fuente assegura que vol dosificar els jugadors, que s'ha fixat un màxim de 270 minuts en aquesta finestra, això són 3 partits, però tot apunta a que Lamin serà titular.
9: Lamin tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y, que, y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
8: Luis de la Fuente ha marcat 270 minuts. Fins ara, Lamine n'ha jugat 200, sent titular en els 3 partits. Per tant, si Luis de la Fuente complís amb el que ha dit, avui jugaria un màxim de 70 minuts. Cubarsí i Fermín també apunten a l'11. De moment, no Dani Olmo, un Olmo que exhibeix amb Espanya una jerarquia diferent a la que té amb el Barça.
10: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección.
8: Avui també juga Anthony Gordon a 9:15 amb Anglaterra contra la República Txeca. També juguen les seleccions sub-21 d'Espanya i Bèlgica, que s'enfronten a Romania i Dinamarca, respectivament. Per tant, Xavi Espar, Marc Bernal i Jesse Bissiu. I ahir França va superar 4-1 a Bèlgica i Jules Koundé va jugar tot el partit.
0: I del Barça masculí al femení hem d'actualitzar infermeria perquè després del clàssic algunes jugadores, Marcos García, pateixen molèsties.
1: Sí, tres noms destacats, Catacoll, Clàudia Pina i també Graham. Anem per ordre. La portera del Barça, Catacoll, no viatja amb la resta de la selecció espanyola femenina, que a hores d'ara es desplaça cap als Estats Units. Allà hi jugaran dos amistosos contra la selecció nord-americana els dies 10 i 13 d'octubre. Catacoll torna doncs a Barcelona i li faran proves un cop sigui a casa. Aquest matí, abans de saber que Cata era baixa definitiva, ha parlat Irene Paredes.
11: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma pues, que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
1: Catacoll es baixa, doncs, per unes molèsties. Paredes també parlava de Clàudia Pina en aquest fragment de veu. La quadrigolejadora del Clàssic de diumenge no s'ha entrenat avui amb la selecció espanyola per unes molèsties musculars, però li han fet proves encara a les Rozas i Pina sí que forma part de l'expedició de l'equip estatal cap als Estats Units. Per tant, ha rebut l'okay mèdic de la selecció. Encara en clau del Barça femení, Graham s'ha quedat a Barcelona, té una lesió a la cama dreta, diu la selecció de Noruega, és baixa de moment amb la seva selecció. No hi serà el partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial, que és contra Romania, però la selecció informa que confia que Graham sí que jugui la tornada el dia 13.
0: I ahir a aquesta hora us explicàvem el sorteig a la Copa del Rei masculina, que s'havia fet al migdia, i després a la tarda es va fer el sorteig de la Copa del Rei femenina, David Obac.
12: Exacte, la Copa de la Reina en concret es va sortejar la tercera eliminatòria i amb l'Europa de convidat sorpresa perquè fa els equips de casa nostra. L'equip graciec de la segona federació, que és la tercera categoria del futbol, va deixar fora el Villarreal de la Lliga F a la segona ronda. Ara l'Europa jugarà novament el Nou Sardenya contra un altre conjunt de la màxima categoria, com és el Deportivo de la Coruña. D'aquest aparellament en parla la jugadora de l'Europa, Natalia Fernández.
13: Muy felices. Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
12: Les eliminatòries per als dos conjunts catalans de la Lliga F han quedat així. L'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, mentre que el Badalona Women també jugarà a domicili en el seu cas enfront de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. El Barça encara exempt d'aquesta tercera ronda de la Copa, que es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: Una mica més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: El repte serà molt important per a tothom, perquè...
0: Un repte molt important. En parla Moncho Fernández, del bàsquet Girona, i el president Marc Gasol, que afronta la primera participació europea de la seva història.
15: Catalunya migdia.
16: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
17: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
16: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
17: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
16: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
17: Apialia, la força de vendre junts.
18: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
19: La millor fira de ceràmica i terrissa.
18: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
19: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
20: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
22: Entrades a auditori.cat.
23: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Som 3CAT.
23: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
0: I en bàsquet, abans de parlar del Girona, la penya s'estrena també aquest vespre a la Lliga de Campions FIBA, la competició que va ser el gran objectiu verdinegre de la temporada passada, Ernest Macià.
15: Doncs sí, la temporada passada la penya ni tan sols va arribar a la Final Four de la competició que, a més, organitzava Badalona. La Final Four es va quedar als quarts de final davant de l'AEK d'Atenes i, per tant, aquesta temporada el gran objectiu, aquest cop sí, amb la Provítola i Ric Rubio de nou, és aixecar-la. El Joventut tindrà avui les baixes de Yannick Crac i encara en té Tomic, que en té per 3 setmanes. Aquest és Isaac Noguer, jugador de la penya.
24: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i, bueno, jugar una mica, doncs, a la nostra línia.
15: El Ney Herzliya és un equip israelià que, recordem, els últims anys els partits contra equips israelians es feien sense públic o amb restriccions. A partir d'aquesta temporada ja no hi ha restriccions a públic i es pot anar a veure tots els partits d'equips israelians amb normalitat. Nathan Knight és una de les estrelles del conjunt d'Israel, és un jugador que prové de l'NBA, dels Hawks i dels Wolves.
0: I el que dèiem abans de la pausa, estrena històrica avui també del Girona. El club es prepara per al primer partit europeu de la història de l'entitat, Xavi Soler.
25: Sí, és un pas molt important per seguir creixent i aquest és el primer cop que jugaran a Europa, perquè recordem que aquest club no té res a veure amb el que era anteriorment el Balbi Girona o la Casbayo Girona. Juga la quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, i debuta contra el Dinamo de Bucarest, un rival, sens dubte, de segona fila europea. Tot i això, el tècnic Moncho Fernández ja ho diu, és una cosa històrica.
14: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
25: I aquesta data històrica també té hora. A partir de 3:45 a Fontejau, aquest bàsquet Girona, Dinamo de Bucarest.
0: I aquest vespre també hi ha competició europea d'handbol. El Granollers s'estrena a casa. La Lliga Europea rebent el Busau romanès, Eudald Serra.
1: Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, els vallesans juguen avui el primer partit europeu de la temporada a l'Olímpic, davant un equip molt incòmode, segons explica el tècnic Antonio Rama.
26: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de... doncs el seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: El Busau, per la seva banda, es va estrenar la competició a la primera jornada, empatant a casa contra l'Aguas Santas portuguès. El partit entre el Freiking Granollers i el Busau començarà a 9:45 del vespre.
0: I un altre equip català que avui també juga a competició europea és el Sabadell a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, David.
12: Procedent de la prèvia, el Sabadell arrenca la fase de grups amb l'objectiu, òbviament, de superar-la, però sobretot tenint en compte que les 3 últimes temporades s'ha quedat a les portes. Aquesta tarda, a 6:45, hora nostra, l'equip que ara entrena Albert Espanyol debuta a la piscina del Jadran Hercegovina Novi Montenegrí, que és el rival, podríem dir-ne, més directe per accedir a la lligueta de quarts de final. L'actual jugador sabadellenc, Fran Valera, s'enfrontarà al que va ser precisament el seu equip la temporada passada.
27: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada. I, bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
12: Demà dimecres torn per a l'actual campió d'Europa, un Atlètic Barceloneta que rebrà el Novi de Belgrat.
0: I el Mundial Femení d'Hockey Patins, que es fa al Paraguai, segona victòria de la selecció espanyola, una victòria més patida que la primera i amb canvi de pavelló, perquè el primer relliscava la pista, Eudald.
1: I és que, després de començar el Mundial amb una victòria plàcida davant França per 8-0, aquesta matinada el partit davant Xile ha estat una altra història. I l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes de 10, no ha aconseguit el triomf per 2-3 fins l'últim segon, amb un gol de la mataronina Aina Florença.
3: un partit que finalment s'ha disputat en un pavelló alternatiu a Asunción, ja que el Copa Arena, on es van disputar els primers partits, relliscava molt al terra. Tot i això, no està garantit que algun partit més l'hagin de tornar a jugar en aquesta pista, tal com explicava ahir el Tot Costa, una altra de les jugadores catalanes de l'equip espanyol, Victòria Porta.
5: El primer o el segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferien una altra alternativa i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló. No? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
3: El pròxim partit de l'equip espanyol femení d'hoquei patins serà aquesta matinada que ve a la 1 hora catalana davant l'Argentina, amb qui es jugarà la primera posició del grup.
0: I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb alguns impagaments de patrocinadors. Carles Vila.
6: Aquests deutes imprevistos no han permès al club reusenc, per exemple, afrontar en condicions la primera fase de la Champions i podrien afectar també el que serà el començament de la Lliga Domèstica. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Visini, espera solucionar aviat el problema, tot i que reconeix que, primer de tot, cal preservar futur de l'entitat.
7: Seguirem amb l'expectativa de mínims perquè primer que tot és la supervivència de l'entitat més enllà de les competicions i a partir d'aquí els propers temps anirem prenent decisions. Vam llançar la Champions perquè no podíem portar les jugadores bones i bé, ara esperem que la segona ronda de l'ETU a mitjans de novembre pues, haguem pogut ja recuperar-nos una mica i poder intentar anar a lluitar-ho.
6: Els problemes se li acumulen al Ganxets perquè els aiguats del cap de setmana no van permetre a algunes jugadores arribar a temps al debut a la Superdivisió, un partit que finalment va haver de ser suspès.
0: En motor, hi ha novetats al voltant de la propera edició del Rally Dakar, David.
12: La pilot de raids, Laia Sanz, ha confirmat a Catalunya Ràdio que l'organització del Dakar 2027 els ha informat de la possibilitat que hagi de retallar la prova. I encara més, que es disputi finalment al Marroc, si la guerra al Golf Pèrsic impossibilita que es disputi a l'Aràbia Saudita com els últims anys.
8: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
12: I qui prepara la tornada al Dakar és precisament el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, una prova que ja va disputar el 2020. Alonso repetiria amb Marc Coma de copilot. Ho publica el digital Soy Motor. Alonso i Coma aprofitarien el material que deixa la marca Dacia, que abandona els raids, i disputarien el Dakar 2027, com dèiem, amb un vehicle carrossat com a Aston Martin.
0: I seguim amb un apunt més de motor. Al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró tornarà a ser pilot titular.
12: Aleix Espargaró, actual pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest proper cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la mateixa marca japonesa.
0: I de motor al tennis, Carlos Alcaraz torna a aixecar un títol.
12: Més de mig any després, el murcià ha guanyat el torneig a Tòquio, al Japó, en imposar-se aquest matí a la final al txec Jiří Lehecka en 2 sets, 7-6 i 6-4. A Pequín, el títol ha estat també aquest matí, aquest migdia, de fet, per a Novak Djokovic. El serbi s'ha aprofitat de la retirada de l'australià Alex de Minaur al segon set, quan Djokovic havia guanyat el primer. Amb aquesta victòria, Djokovic supera Mònica Seles com la tenista amb més victòries seguides en un mateix torneig.
0: I encara en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027.
12: El número 1 de l'ATP posa punt final al seu any esportiu i seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. Sinner no competeix des de Wimbledon. Sinner ho ha anunciat a les seves xarxes.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya migdia.
9: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la decisió del jutge Pablo Llarena de permetre finalment el retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat, aquest mateix matí també, l'aplicació integral de la llei d'amnistia que demanaven els líders del procés. També hem passat per la Moncloa, on Pedro Sánchez ha comparegut l'endemà de convocar eleccions per explicar els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, tot i que divendres el Congrés els va tombar. I hem connectat també amb el Centre de Coordinació d'Emergències, perquè avui tornem a estar molt pendents de les pluges torrencials. Se n'esperen aquesta tarda, especialment a tot el litoral i al prelitoral. Especial perill a les Terres de l'Ebre, tot i que fa una hora, un parell d'hores, n'hi ha hagut un primer tastet, podríem dir, al voltant de la ciutat de Tarragona. Hem tornat a veure imatges de carrers negats d'aigua, inundats a la ciutat de Tarragona per un xàfec que ha deixat 50 litres per metre quadrat, això sí, en molt poca estona. Això ha provocat aquestes imatges de carrers inundats a Tarragona. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs no podem actualitzar la situació meteorològica. Ara mateix el que veiem és que la pluja està descarregant sobretot al mar, per tant, no toca terra en tota la franja litoral i prelitoral, que és on estan activats aquests avisos de més categoria, tret d'algun punt de l'Alt Camp i també en alguna zona del Vallès Occidental. Està plovent, però està plovent bé. Plou més i, de fet, està plovent fort al nord de Cervera, a la Segarra. Aquí és on la precipitació està caient ara amb més força i també està plovent al Berguedà, però, en tot cas, en aquestes zones i també a la Vall d'Aran, en aquestes zones no són pluges de gran intensitat de moment. En tot cas, alerta perquè tenim aquests avisos de nivell 4 sobre 6, sobretot, insistim, centrats en la façana litoral i també a tota la zona prelitoral. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, això sí, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o una universitat. Borràs estava pendent de complir 2 anys de presó després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. A Alemanya han detingut l'excap dels serveis secrets, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, per obtenció de secrets d'estat i per activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat per quin país ho estaria treballant a Hanning, però hi ha alguns mitjans que descarten que fos Rússia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 3 persones per la seva suposada relació amb la mort d'un home el 28 de març per arma de foc. Els fets van passar al Parc de les Planes. Els detinguts formarien part de la banda dels Trinitarios, tot i que la policia descarta que la víctima en formés part. I a l'Audiència de Barcelona s'ha suspès el judici, que s'havia de celebrar avui contra 4 persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada la dona d'un dels seus membres a Cerdanyola del Vallès. El 2016 crida l'atenció que aquesta vista s'ha ajornat perquè el traductor no dominava el dialecte de l'àrab que parlaven els acusats. Anem a l'Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
13: Bon dia. La intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que la petició s'havia fet correctament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre els mateixos fets. Tot va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès. Segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament, el seu marit i la família d'aquest i el seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres de la família. De fet, al judici de fa uns anys, el marit ja se'l va condemnar a 18 anys de presó, una pena que no va complir perquè va fugir del país.
9: Passant 4 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
17: Bona tarda.
9: La Gemma Calvet, advocada. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
9: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
18: Bona tarda.
9: Com esteu?
18: Molt bé.
17: Bé, bé.
18: Avui és un bon dia.
9: La Gemma i el Miquel Àngel han respost molt bé. La Neus m'ha mirat i ha fet un sospir.
17: De solidaritat. Sí,
18: sí. Un sospir periodístic.
9: Sí, sí. Els que estem allò, amb l'actualitat, portem uns dies que sí. Al matí ens acomiadem de la família i els diem no sé quan et tornaré a veure, si de cas no m'esperis, desperta.
17: Deixem-ho amb entretinguts.
9: Sí, sí, distrets, distrets. Però vaja, va, posem-hi un parèntesi en l'actualitat. Mm. I els dimarts, qui ens ajuda a posar aquest parèntesi i a allunyar-nos una mica de la voràgine és el David Carabent. Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
9: Gairebé et preguem ajuda, la Neus i jo.
2: Sí,
9: però, no sé si t'allunyes molt, dels especials i això que hem fet aquests últims dies.
2: És que l'interessant és que una mica en el món dels informatius i de l'actualitat, els esports i la meteorologia passaven a ser una mica les assignatures Maria, en el sentit que eren relaxades, una mica, encara que passi mal dir-ho, atemporals, en el sentit de que, bueno, parlar del temps ja és relaxar l'actualitat. Però avui dia ja sembla que no.
9: Això era el passat, això és la prehistòria, ara no.
2: I la meteorologia, de sobte, s'ha convertit en una cosa que, lluny de relaxar-nos, ens posa una mica contra les cordes. I llavors, aquest canvi de paradigma, que fins, què diré jo, fins fa un any o dos, encara era una curiositat, encara era una cosa de la que podíem riure. Jo recordo fer una secció al suplement dient panellets a la platja, saps? Vull dir, perquè, bueno, hi ha aquests desajustos. Però ara resulta, i t'ho dic perquè vam tocar amb Mishima, vam tocar el Cruïlla, i el Cruïlla, a l'hora que vam tocar nosaltres, que era a les 7 de la tarda, fotia una calda terrible, i era impracticable. És a dir, no s'hi podia anar, no es podia estar allà. Era absurd estar allà. Jo vaig parlar amb la Reruela i vam dir, hòstia, és que probablement els festivals haurem de canviar el període de l'any en què es fan.
9: L'estiu és inviable,
2: és
9: inviable. Amb la calorada.
2: I sobretot a una superfície de
9: ciment. Que allò encara es rescalfa més.
2: Era terrible. I llavors, clar, comences a veure coses com que els meteoròlegs et van dient, és que és molt difícil fer prediccions ara mateix, els models no ens funcionen, el clima, no només pel canvi climàtic, sinó perquè les estacions ja no seran exactament com seran. I llavors tu comences a veure les conseqüències que tindrà tot això, que ja no només són de les nostres festivitats, la nostra cuina, els productes que tindrem disponibles per menjar, sinó que també és la moda, és tot. I en realitat és descobrir la sopa d'all, dir que el temps ens afecta, però... Ostres, és que ens hem format i ens hem educat amb una certa previsibilitat de l'any, no? I llavors això és el que em té una mica al cap. Estic capficat una mica amb aquesta idea, no?
9: Ui, aquí hi ha algú que ja aixeca el dit, ja,
4: Jo crec que el que passa és que el temps s'ha afegit en aquest món de la incertesa.
2: Exacte,
4: en el que
2: exacte,
4: vivim.
2: Exacte.
4: Fins ara semblaven que les coses eren predictibles i veiem que tampoc en les qüestions meteorològiques ho són. Però, bueno, no fa més que afegir un element d'incertesa a un món ja prou incert. No? I, per tant, segurament, des d'aquest punt de vista, doncs, encara ens complica més la vida, perquè, a més, el que passa ens afecta, i molt directament, hi ha coses que sembla que no ens fan d'afectar, no? Que no sé, la política, no? Que a vegades sembla llunyana. Però aquestes coses les vinc cada dia, perquè cada dia prenem decisions en funció del temps que fa.
2: Jo mira, nosaltres anem, amb la banda hem anat moltes vegades a gravar els discos a Cádiz, ¿vale? A Porto de Santa Maria, i llavors... Allà, fa 10 anys, quan hi anàvem, encara fardaven de que tenien tot l'any bon temps. Yeah. I en realitat ara estem tenint aquí aquesta temperatura, però ho vivim com un drama. I llavors aquesta és la qüestió, saps? Ells venien pisos allà i expats anaven a viure allà i tal, perquè tenien un any allò fantàstic, i ara, quan ho tenim nosaltres, ho veiem com un drama. I llavors, no sé, estem encara una mica descol·locats.
9: Perquè la nostra cultura és la que ens diu que aquí no tocaria això.
2: Clar,
9: no? És
2: clar.
9: A dir, allà potser tocaria en el seu moment i ara segurament tenen potser massa calor i que, per tant, ja el que era tot l'any bona temperatura ara ja en alguns mesos és insuportable allà i aquí, clar, no tocaria.
19: Sí, jo crec que hi ha un tema, no? Amb geopolítica ara està molt de moda parlar de brúixola geopolítica i fan cursos a les escoles de negocis. Jo crec que cal ja començar a parlar de brúixola climàtica. Perquè això que dius tu, David, obliga, òbviament, a fer un canvi de prioritats en pressupostos, a córrer molt amb donar reforç a dispositius, perquè realment hi hem d'agrair com estan reaccionant els treballadors i treballadores públics aquests dies, que sembla que no es veu, però hi són i contínuament estan fent feina, no? I però clar, caldrà augmentar la dotació de recursos a les policies locals, en fi, i sobretot amb bombes pel tema de l'aigua. Això és fonamental. El tema de la climatització de les escoles. Doncs sí, tots aquests temes que, com deies tu, no formen part de la nostra cultura climàtica, crec que són prioritàries a l'hora dels pressupostos i les accions de govern, perquè hi va la salut de la gent i va també doncs, l'angoixa una mica d'aquesta incertesa que comentaves tu. Bauman va escriure el llibre de Temps líquids, doncs aquests dies més que mai Temps líquids amb tanta aigua. No?
4: De què es parlarà l'ascensor, no?
19: De temps. No, això que deies dels festivals, nosaltres que n'organitzem cada any un al diari i que normalment és en places dures perquè és en ciutat, nosaltres hem hagut de modificar-ho i, de fet, perquè és la setmana, normalment sempre és l'última setmana de juny o primera de juliol, i, de fet, el que fem és més coses en interior i, a més, per exemple, el que fem és els concerts només a la nit i tot i així, i deixant una franja molt àmplia al migdia perquè és impossible, però quan vam començar-ho a canviar ens deien que a França, per exemple, festivals de teatre, festivals d'aquests de cultura, que estan a França, que estan menys acostumats que nosaltres, com vam veure aquest estiu, doncs també estaven modificant els horaris. Jo feia la broma aquest estiu de que abans, o bueno, encara ara, tens el suplement de terrassa. Arribarà un moment que el suplement el tindràs a l'interior, perquè ningú voldrà seure a dinar a la terrassa amb aquestes calorades. El que passa és que quan tu deies això dels pressupostos, tant de bo, però hem tingut els bombers voluntaris fa 4 dies manifestant-se perquè estan amb les mateixes condicions que abans. Hem vist el govern d'Aragó, amb l'entrada de Vox, s'ha retallat tot el que fa referència a projectes d'ajuda mediambiental. Per tant, jo crec que encara falta molta consciència i, sobretot, veiem que quan els partits negacionistes entren en els governs, doncs es tradueix en pressupostos, però malament. Sí.
9: És que la sensació que anem tard com a societat, perquè que això arribaria ja fa anys que se'ns està dient, i llavors sembla surrealista que arribem a aquest punt en què les escoles no estiguin climatitzades, en què quan cauen, és veritat que ha plogut molt, però llavors el túnel de Rodalies de Plaça Catalunya queda negat d'aigua i durant 2 dies no poden passar els trens i no, les infraestructures no les tenim preparades per una realitat que ja fa anys que ens deien que estava venint i que ja sabíem que faria més calor, que les tempestes serien més bèsties, que desapareixeria el fred, que pràcticament no hi haurà neu al Pirineu. No, si tot això ja fa anys que ens està dient, i en canvi fa la sensació que no s'ha fet la feina prèvia.
4: En el món de les organitzacions hi ha un axioma que diu que les organitzacions no canvien si no hi ha més remei. I això és aplicable a les persones. Per tant, encara que hi hagi 30 anys que ja ens estan avisant d'això, fins que no comences a donar-te'n en primera persona, per l'experiència directa que puguis tenir al teu entorn, que això ja és urgent, realment no t'acabes de creure. Per què? Segurament per pur instint de supervivència, perquè el canvi ha d'estar associat a alguna cosa que identifiquis com a positiva. I on que hi ha qui ho diu que sí, i alguns que diuen que no, tot i que és evident, doncs al final anem buscant aquest refugi de, bueno, ja veurem si passa. I arriba un dia que passa, aleshores corre. No?
19: Però hi ha un entremig.
4: Per això aquesta tasca pedagògica, en el fons, l'han de fer les institucions. Sí, un cop estan amarades d'això que està passant, no?
19: És que justament en aquest punt, és a dir, fa des dels anys 2000, no? Estem a la societat del risc, un ribec. Ja no parlem dels temps líquids, ara societat del risc. Ens han posat al sector privat 10.000 tècniques de prevenció a riscos laborals, penals, energètics, de tot tipus. Mecanismes per adelantar-se i per monitoritzar i avaluar. I en canvi, en termes de polítiques públiques, clar, com que no hi ha ningú, pràcticament ningú, que es pugui atrevir a avaluar, perquè si avalues massa et treuen del tablero, doncs què està passant? Justament el que estem parlant. El dissabte em comentava un amic meu que és enginyer de camins i ponts que un dels problemes que hi ha hagut, per exemple, a la Ronda de Dalt és que per on ha de sortir l'aigua, com que no es neteja, queda plena de fang, molt, per exemple, allà al Parc Güell cau la sorra. Clar, què hauria d'haver-hi? Doncs protocols que cada mes allò s'ha de netejar, cada mes plogui o faci sol. Tècniques d'aquestes. Per exemple, una cosa, aquí ho dic en positiu, la previsió del clavegueram de Sant Andreu, que arriba tota l'aigua, ja s'ha explicat bé, de Nou Barris i del Carmel i de tot el que hi ha dalt, és la que està fent saltar les clavegueres i que hi hagi inundacions. Doncs ara ja han aprofitat la construcció de la Sagrera per fer un gran dipòsit d'aigua a sota, de tal manera que pugui solventar aquest problema. Això vol dir que hi ha hagut que s'ha avançat i que han dit que això és un tema que hem de solventar i em sembla que estarà a final d'any. No, i amb això que dius dels dipòsits, és una cosa que alguns diaris han fet un reportatge molt xulo, fer baixar els grans dipòsits que hi ha a Barcelona, que això, un dels que més ho va potenciar va ser Pasqual Maragall,
14: I és una cosa que molta gent no sap que existeix.
9: En aquest episodi de pluges, ahir Laia Bonet deia que els dipòsits de Barcelona s'han omplert i buidat dues vegades i mig.
14: I són enormes, perquè són com catedrals.
9: Clar, devien ser divendres una i l'altra potser dilluns, però es va omplir, els van buidar, es va tornar a omplir...
4: I sort d'aquests dipòsits que no passen més coses a Barcelona.
14: I és veritat que no estem preparats, però jo per això citava l'exemple de França, perquè mira, aquest estiu a Brussel·les, a França, és a dir, no estem preparats aquí, o sigui, a Europa, per entendre'ns, no? I el que volia només afegir és que a mi el que em preocupa més dels discursos aquests de, bueno, passa tant, bueno, sí que és un episodi, són els anomenats retardistes, que són molt pitjor que els negacionistes, perquè els negacionistes diuen, això no és veritat, i ja està. Però els retardistes són aquests, com dius tu, de... Bueno, com que...
4: D'aquí 100 anys,
14: eh? És bo, com que jo ja no hi seré... Com que ja no hi... Sí, sí, a més està... Com que jo ja no hi seré, doncs ja s'ho trobaran, no? I que és una mica la política que està fent Trump i altra gent, no? I a mi això sí que em preocupa més, perquè com que ser negacionista està mal vist, per sort, no? O especialment, diguéssim, majoritàriament mal vist, doncs hi ha aquesta figura entremig de... Bueno, no
4: sap... Sí, però encara no.
2: I precisament jo crec que el diguéssim... Era previsible que hi havia el canvi que venia, el canvi climàtic. El que passa que on han narrat, diguéssim, les prediccions és en lo ràpid que ha vingut, no? O sigui que seria aquest desajust el que fa que ens haguem de calçar les botes immediatament i començar a fer...
4: Sí, sí.
2: Començar
4: que,
2: a prendre
4: el canvi. El que passa que jo li ben afegit aquí, que té a veure, en certa mesura, també amb la cultura política que fa uns anys que s'instal·la, que és efectista, no? I, per tant, està associat ja no a les grans obres típiques, històriques, que són més o menys vendibles, no?, electoralment, sinó a no invertir en allò que no es veu. Què passa? Que en aquest àmbit, doncs, tot el que té a veure amb el manteniment de les infraestructures doncs passa desapercebut. Tu pots inaugurar una cosa 5 vegades, però mantenir-la ja t'oblides. Sí. Això està passant a les infraestructures com Rodalies, al metro, i que te n'adones que fallen, ja no perquè siguin velles, sinó perquè no hi ha una política de manteniment que faci que les coses durin, aquelles coses de casa.
9: I perquè en la política s'ha instal·lat molt la curta volada. És a dir, escolta, jo em puc treure rendiment d'aquesta obra? Doncs la faig. No en treuré jo rendiment perquè trigarà més de 4 anys i, per tant, potser acaba traient rendiment qui vingui al darrere meu.
4: Tindré jo rendiment...
2: Amb la construcció de l'habitatge, fa tota la pinta que ha sigut per això.
9: Rodalies fa molts anys que està deixat de la mà de Déu. I qui s'hi posi, doncs segurament començarà a invertir, però generarà molts problemes i no en treurà el rendiment, perquè trigaran molts anys.
19: Hi ha un tema de voluntat política i tenim el problema Catalunya-Madrid. És a dir, la inversió en Rodalies a Catalunya és molt inferior a la del reste de l'Estat. I això... Sempre acabem, ens agradi o no ens agradi, amb el mateix problema. És a dir, aquí...
2: A la presó, acabem.
19: No, a la presó, però ja saltarem al següent tema, suposo. Però jo crec que és un tema d'inversions. La gent, això... sigui independentista o no, ha de ser conscient que amb els nostres impostos no se'ns està cuidant adequadament, tal i com tenim dret, per seguretat, per tot. O sigui, el tema de Rodalies aquests dies, hi ha una paciència, jo he hagut d'agafar el tren, i una paciència a la gent, una paciència agafant els autocars.
14: Però aquests dies...
4: És paciència, si la resignació,
19: que a mi m'agrada,
4: jo no ho entenc.
14: Però si m'apures
19: jo poso un valor.
14: Però si m'apures aquests dies està justificat. És a dir, hi ha hagut unes pluges brutals i ha passat el que ha passat i, per tant, té una explicació física, podríem dir, no? Hi ha hagut esllavissades i tal. El problema és quan fa un sol espaterrant, no està passant res i no funcionen.
19: Però que una cosa està lligada
4: a l'altra. O cauen 4 gotes. Que dius, home, no és suficient motiu. Quan cau l'aigua que ha caigut aquests dies, doncs és normal que passin coses. Però és que passen quan no passen aquestes coses també. Per tant, alguna cosa falla i no és només que si són noves o són velles. És que no es mantenen. Les coses s'han de mantenir.
19: Home, Endesa està passant que veu donar la notícia de que hi havia moltíssima gent sense llum. I, escolta, és perquè no hi ha manteniment a la xarxa.
4: No us en recordeu? Llavors... Que a la sequera, aquella canonada que es va descobrir a Badalona, que deixava de rajar. Sí.
14: Però feia molts anys, que
4: rajava. I feia molts anys que rajava, en plena sequera. I diuen, tan difícil és detectar-ho, arreglar-ho, perquè quanta aigua es deu perdre...
9: Amb la sequera és un altre exemple. En l'anterior es van dissenyar tota una sèrie d'obres que havien de fer front a les sequeres. Com que va ploure, va acabar-se la sequera, no es van fer les obres, i llavors ara hem tornat a tenir una altra sequera, i un altre cop hem tornat a tenir el mateix problema. Si s'haguessin fet les obres en el seu moment, ara la segona potser haguéssim tingut més eines per combatre-la.
19: Hi ha un poeta, que és el Olderlin, que diu, és que no tothom és capaç de ser un home que pot agafar un llamp amb les seves mans. Al final, necessitem persones que agafin el llamp, que diguin, escolta, jo m'hi poso aquí. Sigui de l'escala, sigui de treballador públic, prestadora de serveis, el que sigui, però t'has de complicar la vida per solventar aquests temes.
2: Agafar responsabilitats.
19: I els ciutadans però,
2: últimament,
19: també.
2: Últimament es veu que assumir responsabilitats és només una cosa de dretes. T'hauria de dir una cosa d'esquerres.
4: Tothom que es dedica a lo públic, diríem, no? Però igualment, abans, tenies això que tenies, hi havia polítics que miraven al futur i feien projectes a 10 anys, a 15 anys, a 20 anys, no? I no el veurien, potser. Ara no, ara tot és curt termini, i clar, això, a part d'una miopia enorme, és que al final passa que els problemes es van arrossegant i no soluciona cap, al contrari, s'agreuja, no? Mm.
9: I per recuperar el fil del David, ja per acomiadar, aquests episodis de forts aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ens ho han dit des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i diuen que és una tendència creixent per culpa del canvi climàtic. És a dir, que la gent viu amb angoixa aquests episodis perquè se senten això, doncs, indefensos davant de la natura. Per tant, problemes que continuaran a repetir-se per cent aquesta tarda, que s'anuncien pluges intenses al litoral i prelitoral, potser una mica més al sud dels que hem tingut els últims dies, però ja n'estarem pendents també a Catalunya Ràdio. David Caravent, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Passen 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida entrem en totes les decisions judicials. N'esperàvem una i n'hem tingut dues.
16: Catalunya migdia.
15: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
20: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
23: Expo Casio, home.
22: Clar. Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expo Casio.
24: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
16: Catalunya migdia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
2: Rosita, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
9: Com es troba, Rosita?
25: Anem tirant.
9: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
25: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
9: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
25: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
9: Ullestrell, sí, home, està molt bé,
26: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
25: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
26: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
9: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Els tres exiliats ja poden, doncs, tornar a Catalunya. Això sí, a l'espera que el Tribunal Suprem apliqui la llei i tanqui definitivament la causa. Pablo Llarena ha retirat les ordres de detenció pocs minuts després que el Tribunal Constitucional hagi aprovat la sentència que obliga el Suprem i tots els altres tribunals a aplicar la llei d'amnistia. L'obliga a aplicar-la també pel delicte de malversació, l'excusa que havia trobat el Suprem per mantenir d'una banda les ordres de detenció als polítics exiliats i de l'altra la inhabilitació a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Per tant, aquest matí, la sentència del Constitucional ha activat l'efecte dòmino. S'aixequen les ordres de detenció i aviat, tot i que encara no hi ha data, el Suprem aplicarà la llei als condemnats. La sentència del Constitucional toca el crustó al Suprem i li diu que s'ha excedit en la interpretació de la llei i que s'han vulnerat drets fonamentals dels sentenciats, com per exemple el de participació política o el dret de tutela judicial. Per tant, un revés per la sala segona de Manuel Marchena. Per tant, aquesta legislatura, que va començar amb la llei d'amnistia, haurà acabat, finalment, amb l'aplicació de la llei. No sé com ho veieu. Com un primer tastet d'opinions.
4: Art, però bé, que arribi, no?
19: Home, han sigut 9 anys de lluita jurídica, de resistència i de sacrifici per les persones que estan afectades. La part humana jo crec que va per davant, i també d'anomalia democràtica, perquè, en definitiva, aquesta sentència del Tribunal Constitucional està reconeixent uns drets que han sigut l'objecte de tot el procés també del Tribunal Suprem en termes repressius. És una paradoxa, benvinguda sigui la resolució i esperem que d'aquí en endavant la democràcia espanyola hagi pres nota de què diu l'alt Tribunal Constitucional. Dit això, em sembla que tampoc hi havia massa marge tenint en compte la sentència del TJUE. Per tant, hagués estat molt estrany en termes de prestigi jurisdiccional que l'estat espanyol, a través dels seus tribunals, girés l'esquena a l'orientació jurídica que plantejava Europa, i més en els moments que estem ara, després de tants anys, no? Arriba tard i hem de prendre nota de què han passat durant aquests 9 anys aquestes persones, amb independència de la ideologia de cadascú. Crec que totes les persones de Catalunya i de l'estat espanyol han d'estar convençudes que el que és el pluralisme polític, que és l'article 1 de la Constitució, el dret a la participació i les conseqüències que això s'hagin de portar en termes democràtics, en termes institucionals, és a dir, que s'han de buscar solucions pel que surti de les votacions futures, és el deure que tenen, diguem, els polítics espanyols, catalans i els que no saben molt bé a quin lloc es situen.

0: L'exèrcit espanyol per garantir la unitat d'Espanya com a valor suprem. I a partir d'aquí ja comença a passar tot el seguit d'arbitrarietats que hem assistit. Per tant, el que ha passat és molt greu per les persones, però és molt greu també en termes de deteriorament de l'apariència com a mínim democràtica de l'estat espanyol, que un dels seus pilars, com és la justícia, ha jugat un paper que no li tocava.
1: Amb això
0: i acaba
1: dit.
0: I acaba malament per la justícia, sobretot perquè el Constitucional acaba d'esmenar de manera rotunda tota aquesta doctrina del Tribunal Suprem. Que no és que no entengui una llei perquè li pot semblar que no sigui constitucional, que fins aquí podria ser raonable. És que es converteix, s'aixeca en rebel·lia en relació a una decisió que es pren al Congrés dels Diputats, que és l'àmbit de legitimitat suprema, diríem, a efectes, diguem-ne, regulatoris, normatius, no? A efectes legislatius. I no passa res fins que no arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aleshores suposo que per vergonyeta observen que el cabí se'ls fa una mica estret. Des del punt de vista del que crec que és el comportament de la justícia. Després podríem fer altres anàlisis en relació a oportunitat política. I per què doncs aquesta rebel·lia ara, per això ja li deixo la Neus, que crec que és la que té la tesi més formada.
2: No. La clau, jo crec, és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta és la clau, perquè, tu, Gemma, que ets jurista, no? Si aquest Tribunal Constitucional, en lloc de tenir la majoria que té, que és progressista, i tenir un president com el Conde Pompidou, que està bastant convençut de que aquesta llei és correcta, hagués estat una altra majoria i un altre tribunal, doncs veuríem què haurien fet, no? I, de fet, veurem si hi ha algun vot particular. Però és interessant perquè no els hi deixa marge la justícia europea. I això, crec que de tot, és el més interessant. I respecte, com dius tu, al moment, doncs, jo vull dir que jo crec que és una bona notícia. I, a més, vull pensar que és una bona notícia per tothom. Hauria de ser una bona notícia per tothom. I no només, per suposat, a més enllà dels temes personals, que és evident, per tots els partits. És a dir, perquè jo no sé si el procés revifarà, no revifarà, no en tinc ni idea, però des del punt de vista democràtic, el que no es podia acceptar és que hi hagués uns jutges que no volguessin aplicar una llei. I en aquest cas, doncs, jo crec que ho accepten ara també, primer, perquè no té recorregut judicial, i segon, a veure com ho diré, perquè el mal ja està fet. I perquè, a més, ells confien una part d'aquesta magistratura molt, molt conservadora, que com que estan a punt d'arribar als seus, doncs ja està.
1: Sí, jo crec que aquest panorama és així, en el sentit de la correlació de forces polítiques dintre de la justícia, tenint en compte que la justícia es basa en els principis d'independència i neutralitat, i que hi ha una associació de juristes, que és la de Francisco de Vitoria, històricament, que quan tu veus un magistrat que no està ni amb uns i amb els altres, dius, bé, ara aplicarem el dret, perquè en definitiva és això el que és ser jutge i magistrat. Però jo crec que aquí també hi ha l'element de la lluita jurídica que s'ha dut a terme. Jo, com a jurista, que tu dius, la veritat, aquest matí m'he emocionat recordant la lluita persistent, constant, de molts advocats, molt liderat pel Gonzalo Boye, això no es pot negar, però també molts d'altres advocats que han posat el millor de la seva tenacitat jurídica i creativitat jurídica aquí i a fora. Jo conec, per exemple, el Christophe Marchand, el Wolfgang Kalec, és a dir, hi ha molts advocats europeus que gràcies a aquesta visió d'orquestra, que aquí hem de dir que avui va ser clau, han estat treballant amb els drets i amb el dret i amb la llei a la mà. Jo dic això perquè de vegades sabem que la medicina és una ciència, sabem que hi ha moltes ciències i el dret també ho és. És a dir, la ciència jurídica té unes regles de joc que aquí s'han trencat des del primer dia. I dic això perquè jo crec que si ara poguéssim fer allò del Woody Allen, rebobinar, no? I tornar-ho a viure, jo crec que, per exemple, el PSC algunes coses les faria diferent, per construir un camí del mig, per no criminalitzar el que en aquells moments eren resolucions que jo podia no estar d'acord. Jo vaig escriure abans de la DUI que no estava d'acord amb la DUI, que creia que s'havia de convocar eleccions. No vull parlar en termes personals, però vull dir, érem molta gent que pensàvem que allò no era correcte, però allò no era un delicte, allò era una resolució del Parlament de Catalunya que no van ni deixar veure quins efectes tenia. Era una resolució d'autoafirmació col·lectiva. Doncs, escolta,

0: Escolta, el gran error va ser sobredimensionar això i fer un pleit i una repressió com la que es va fer, que no s'havia vist a Europa, en una Europa contemporània. Això només passa, diguem, en els països totalitaristes. No? Per tant, això, aquest anàlisi sobre... Jo crec que ha d'haver-hi autocrítiques. Ha d'haver-hi autocrítiques, ha d'haver-hi un anàlisi sense rasgar-se les vestidures de dir, si tornés a passar una cosa així... Perquè imaginem-nos que l'escenari polític dona unes majories independentistes en un determinat moment. Què hem de fer, aleshores? Doncs haurem d'haver pres la lliçó, no?
1: Jo crec que en el cas del PSOE, l'amnistia no li ha donat ni un sol vot. Al contrari. Parlo del PSOE,
0: Jo crec que sí que li ha donat a Catalunya,
1: Parlo del PSOE, no parlo del PSC.
0: Ah, PSC, perdona.
1: Parlo del PSOE. El PSOE no li ha donat ni un sol vot. I, de fet, l'ha desgastat molt. Perquè això el que fa, entre cometes, també és despertar a la bèstia. I, entre altres, la bèstia són els vots de l'extrema dreta. Per tant, Pedro Sánchez...
0: Jo no estic
1: tan d'acord amb això. Bueno, ho diuen les enquestes, eh? No. I, en fi, a més, les manifestacions que hi ha hagut i això. No és només per això, però això és un argument que utilitza... a l'extrema dreta al seu favor, i ho ha utilitzat i, en fi, no li ha anat malament. Pedro Sánchez arriba primer als indults i després a l'amnistia obligat. Una altra cosa és que pugui vendre, que jo crec que ho pot vendre, que s'ha pacificat, que no hi ha la tensió que hi havia, això ho pot fer. Però Pedro Sánchez és el mateix que va dir que ell portaria Puigdemont, que al final l'haurà portat, però no com deia en aquell moment.
2: Exacte. No la fiscalia.
3: El que ens falta per sentir ara mateix és la reacció de Carles Puigdemont. Aquest matí, en el programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostell fins a les dues, hem pogut sentir a Jordi Turull, hem pogut sentir a Oriol Junqueras, hem pogut sentir a Josep Rull, algun també dels polítics que són tant a l'exili com Toni Comín, com també d'alguns que estan inhabilitats, però a Carles Puigdemont encara no l'hem sentit. El sentirem a partir de les 6 d'aquesta tarda a Waterloo. Allà hi tenim ja el Bruno Forte. Bruno, bona tarda.
4: Hola, Òscar, bona tarda.
3: Perquè a les 6 de la tarda està prevista aquesta compareixença, per la qual deies a la primera hora de Catalunya Mitjà que l'expectació va creixent a mesura que passen els minuts.
4: Sí. Ara mateix ja som un bon grapat de periodistes els que som a l'esplanada del davant de la Casa de la República, esperant aquesta hora, esperant que arrenqui la compareixença sense preguntes del president Puigdemont, on també estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De moment, el que us puc dir és que hi ha força moviment en aquest parell d'hores que ja duc aquí, amb cotxes que han entrat i sortit, persones que han arribat a peu a la casa, un parell de persones, un d'ells col·laborador de Puigdemont, però per ara desconeixem si el protagonista del dia, si Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig són dins o fora de la Casa de la República. Per això ja hi ha aquí diverses càmeres de televisió que estan plantades enfocant la porta per captar qualsevol imatge.
3: El format de compareixença, sabem quin serà? Els tres a la porta de la casa, o encara això no ho sabem?
4: No ho sabem encara, no desconeixem, no. Ara, quan estava just aquí a punt d'entrar en directe, sé que ha vingut una persona de l'equip de premsa de Puigdemont a parlar amb els periodistes que estaven amb la resta de periodistes. Suposo que haurà aclarit aquesta mena de detalls amb ells, però a mi ja m'ha enxampat pendent. En qualsevol cas, doncs, serà una compareixença on són dins, em confirmen que són dins ara mateix de la casa, tots tres. En qualsevol cas, en aquesta compareixença, Puigdemont haurà d'aclarir, doncs, haurà de dir si va una mica més enllà del que ha dit avui Gonzalo Boye en l'especial informatiu de Catalunya Ràdio, no?, en què s'ha mostrat, en què ha allunyat la possibilitat d'un retorn immediat i ha apostat perquè l'expresident torni un cop al Tribunal Suprem ja li hagi aplicat de forma definitiva l'amnistia, i també, doncs, veurem si es refereix, si fa una lectura també en clau política amb l'actual convocatòria d'eleccions anticipades a l'Estat, i sobre si avança quin serà el seu paper un cop torni a Catalunya.
3: Doncs a les 6 de la tarda estarem pendents d'aquesta compareixença de Carles Puigdemont amb Lluís Puig i Antoni Comín en aquesta Casa de la República a Waterloo amb el Bruno Forte. Fins ara, Bruno.
4: Gràcies, fins ara.
3: I el dubte és... què pot estar pensant Junts per Catalunya? Jordi Corbalà, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Perquè de moment hem sentit la celebració per part de Jordi Turull, de Josep Rull, per la decisió del tribunal, però de moment, com deia el mateix Bruno, pels advocats, i especialment Gonzalo Boye, que ha estat qui ha pilotat, podríem dir, l'estratègia a nivell europeu de Carles Puigdemont, allunya el retorn immediat, tot i la decisió avui de Llarena, fins que l'horitzó no estigui més clar, podríem dir.
5: Sí, una cosa és el que ha passat avui. De fet, ens explicaven que aquest migdia a la seu de Junts per Catalunya s'han destapat ampolles de cava per celebrar una notícia que estaven esperant des de feia, anava a dir dies, però feia anys.
3: Sí.
5: No obstant això, i no obstant el fet que Jordi Turull, quan ha comparegut, no ha amagat que fins i tot hi havia un punt d'emoció. Aquest matí també hem sentit a l'antena de Catalunya Ràdio, Toni Comín, també amb aquest punt d'emoció que no es pot amagar, però que al costat de tota aquesta emoció, diguem-ne, continguda, hi ha, continuament, molta prudència, perquè, si bé consideren que el d'avui és una victòria política, cal acabar d'executar aquesta amnistia, no? La mateixa sorpresa de l'aixecament de l'ordre de detenció després...
3: Sí, perquè es donava per fet que Llarena l'aixecaria, però no amb 40 minuts de diferència respecte a la decisió constitucional.
5: Ha sorprès molt els companys.
3: Esperava que potser fes demà passat, però no amb 40 minuts.
5: Sí, ha sorprès molt els companys que fan la informació judicial a Madrid aquesta celeritat, però després mires la lletra petita... I veus que d'alguna manera el que està fent és curar-se en salut i traspassant la pilota a la teulada de la sala segona, que és qui, en definitiva, ha d'acabar aplicant l'amnistia. És un aixecament provisional.
3: Ell és instructor i qui ha de prendre la decisió és la sala segona, i ell el que diu és això, de moment, fins que no tingui la lletra petita de la decisió del Constitucional i fins que la sala segona no prengui la decisió.
5: Correcte. Aleshores, d'aquí s'explica aquesta prudència absoluta i per tant, les mateixes fonts de Junts amb qui hem parlat a les últimes hores i, de fet, els últims dies, no veuen una tornada, diguem-ne, imminent del president Puigdemont i dels exconsellers a Catalunya. De fet, el mateix Boye ho verbalitzava aquest matí dues vegades a l'antena de l'especial de Catalunya Ràdio, dient-li que amb el temps que fa que estan esperant ja no vindrà d'unes setmanes per acabar de certificar que la tornada es pot fer en condicions. Aquest és l'element fonamental que pot marcar quan torna el president Puigdemont i els exconsellers. Ha d'acabar de resoldre el Tribunal Suprem i, per tant, és evident que això és determinant. I després hi ha un altre element, que és l'element del momentum polític, per dir-ho d'alguna manera, no? És evident que aquests dies, amb un ambient escalfat per la convocatòria imminent d'eleccions, per la pressió social al carrer amb el tema de l'habitatge, etc, aquí jo crec que hi haurà també un acompassament polític sobre el moment exacte que es decidirà la tornada, no? Tenint en compte que aquí a la cantonada tenim una campanya electoral en què aquest tocar i olorar el país que Puigdemont va dir fa uns dies a la premsa britànica pot ser tocar i olorar el país fent mítings en una campanya electoral. De Míriam Nogueres, per altra banda, Enteneu una mica el que vull dir, no? És a dir, bueno, veurem si tot això, si aquests calendaris s'acaben acompassant o no, però jo diria que, a banda de que el president Puigdemont és qui té l'última paraula, sobre el moment de la tornada, aquí hi ha un element determinant, que és la seguretat jurídica en què es podrà produir aquesta tornada.
3: No sé com ho veieu.
0: Des del punt de vista legal, l'amenaça és que hi hagi un ordre de detenció vigent. És a dir, que en l'aire hi ha molts procediments per moltes persones dels polítics, no? I van circulant. Jo crec que el fet de que Llarena hagi anul·lat les ordres de detenció predetermina la sentència del Tribunal Suprem, perquè estan totalment alineats i el que no faran és el ridícul. Que el jutge Llarena deixi sense efecte unes ordres de detenció en base a una sentència del Tribunal Constitucional que té l'obligació de fer-ho. Jo, en aquest sentit, ha actuat diligentment perquè no pot persistir materialment en un ordre de detenció que és una resolució que afecta directament a la llibertat de mobilitat de les persones que estan afectades per aquestes ordres de detenció. Per tant, és bàsicament prevaricadora en termes constitucionals, dic materialment, o sigui, després s'hauria de discutir jurídicament. Però el Suprem no pot sortir tampoc de la línia del Constitucional. Que el calendari de la resolució del Tribunal Suprem estigui sotmesa a escenaris polítics, aquí podem especular, d'acord? Podem especular. Jo crec que el més digne seria que s'afanyi a fer la resolució i tanquin l'expedient d'una forma mínimament elegant, si és que encara es pot parlar d'això.
3: Veurem quines decisions prenen. Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, han aixecat molta polseguera unes paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avui en una entrevista a Televisió Espanyola, quan li han demanat per la possible tornada de Carles Puigdemont. I ella ha vingut a lligar-ho amb el posicionament de Junts per Catalunya, amb el tema habitatge. Vaja, ja ha fet una frase que ha generat molta polseguera.
6: Tindrà problemes per caminar. Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén, de fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de l'habitatge.
0: Deixem que els
7: votants... Pues, jo crec que la frase, si l'escoltes bé, ja ho diu tot, no? Aquesta frase de qualsevol altre dirigent polític ja estarien com a mínim en camí del jutjat per declarar-la com per fer la denúncia per delicte d'odi, gairebé, no? Perquè al final no saps si és que ho vol dir, però no s'acaba d'entendre, no acaba d'entendre tant d'odi, la veritat. I tanta mania. És una bona notícia, torna, li diu excepcionalitat jurídica, que també és un concepte una mica curiós, no? Quan són tan contundents amb les paraules com parlen d'altres realitats. I d'alguna manera està justificant que si el president Puigdemont torni, doncs algú li diu alguna cosa pel carrer perquè el seu partit doncs, ja ha votat una cosa o una altra, doncs justificar-ho, com fèiem els escratxes fa molts anys. Aquella idea de que algú, en funció del que havia votat, doncs se li podia fer un escratx a casa seva. És aquesta mateixa lògica, que estava molt bé pels altres, però quan et passa a tu, no tarda tant, no? A mi em sembla terrible, jo no només desafortunat, terrible, pel que representa de perfil fins i tot antidemocràtic, no? Vull dir, és igual, si votes una cosa que no estàs d'acord, no tens per què ser perseguit pel carrer per ningú, encara que estiguis absolutament en contra del que han votat.
1: Jo crec que s'ha equivocat, però l'emmarco en una frase de campanya electoral. És a dir, jo crec que tots els partits estan... Sempre hi estan, però clar...
3: Sempre hi ha precampanya, però ara sí, especialment escalenta.
1: Però ara especialment, no? En el cas d'Ada Colau, a més, tampoc està molt clar quin paper acabarà jugant, si és que n'acaba jugant algun des del punt de vista literalment electoral, no? I després, doncs, clar que Carles Puigdemont es trobarà molta gent emprenyada. Tots els polítics es troben al carrer molta gent emprenyada. I jo entenc que la gent que volia que s'aprovessin aquests decrets doncs estiguin enfadats amb Junts. També penso, i això no ho justifica, però crec que és ajuda a entendre-ho, els votants de Junts, això que deia l'Ada Colau, els votants de Junts no estan a les places aquests dies. I, per tant, equivocadament o no, perquè és veritat que li van donar a entendre al govern que li donarien suport als decrets i després doncs els van tombar, ells han pensat en el seu públic, en el seu electorat, que és el que fan tots els partits, tampoc això no és molt diferent. Això, quan expliques això, hi ha gent que diu no, però és molt important, els decrets eren molt importants. Sí, això ningú nega. Ara, des del punt de vista de l'estratègia de Junts, i en coherència amb el que ha anat votant al Congrés durant tota aquesta legislatura, en l'àmbit econòmic, i amb la diferència del PNB, que ells no governen amb els socialistes aquí, com el PNB que sí que governa amb el PC, doncs hi ha una sèrie d'arguments que, equivocadament o no, els poden esgrimir i defensar en la seva votació. Llavors, jo crec que l'expressió, evidentment, de la Colau, jo em sembla incorrecta, i a més, estic d'acord que afegeix una atenció que crec que és innecessària. Perquè ens agradi o no, als parlaments la gent vota. I ens agradi o no, a vegades voten coses que no t'agradaran i que no estaràs d'acord, i per això està bé que la gent ompli les places i protesti i es manifesti. Personalitzar-ho d'aquesta manera doncs és arriscat, sí.
0: A mi em sembla que s'ha creuat una línia vermella. La de Colau avui ha creuat una línia vermella des del punt de vista del context que generen les seves paraules, perquè ella, mentre feia escratxes, es dedicava a la desobediència civil i era societat civil, i se li poden demanar una sèrie de coses. Podies estar amb acord o amb desacord, però formava part d'una lògica. ara això, ella és exalcaldessa de Barcelona, ha hagut de conviure amb altres forces polítiques, sap el que és la pluralitat política i les institucions, i sap també el que implica accelerar o crear escenaris perillosos per la integritat física d'una persona. Perquè estem parlant d'això. El tema de l'habitatge és un altre tema, són dos coses diferents. Quina necessitat hi ha? Quina necessitat hi ha? A més, quin mal gust emocional el dia que s'aixeca la llosa dels 9 anys d'exili fer servir la figura del president Puigdemont i la seva integritat física pels carrers de Catalunya per criticar, com tu dius, una posició d'un partit polític que sempre ha estat en la mateixa línia pel que fa a com s'ha gestionat aquest decret de 96 planes i que avui s'ha tornat a recuperar d'una altra manera. Clar, o ens creiem la pluralitat política o no ens la creiem. I malauradament, i sé que és gravíssim el que diré, malauradament, la frase i la manera de justificar aquesta frase que ha tingut l'Ada Colau és més pròpia del que ells acusen normalment a la Sílvia Orriols de feixista que no pas de demòcrata. I això... espero que les seves pròpies files li facin reflexionar i que baixi el to.
3: Veurem què és el que passa. Jordi Corbalán, gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Queden 10 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida reprenem una notícia que el cap de setmana ja es va començar a intuir i que avui, de fet, ahir es va confirmar i avui ha estat ja oficial, i és que el govern espanyol, tot i que ha dissolt les Corts espanyoles i ha convocat eleccions, ha tirat endavant els mateixos pràcticament decrets que el divendres passat van decaure al Congrés dels Diputats, aprofitant que ara no hi ha plens i el que hi ha és una diputació permanent en la qual el vot de Junts per Catalunya ja no és clau. Ara ho expliquem.
8: Catalunya migdia.
9: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
10: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
9: Entrades a auditori.cat.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
13: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
12: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
16: Expocasió, home.
15: Que clar. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
17: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Catalunya migdia.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
19: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
21: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
22: Solidaris.
20: Amb Mercè Folch.
22: Dissabte a les 10 de la nit.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
3: 7 minuts i seran les 4. 7 minuts i donarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Per tant, haureu de ser molt breus. Però Sánchez vol que l'habitatge centri les eleccions generals del 29 de novembre. Ja l'amnistia segur que també jugarà un paper, però l'habitatge ha donat al PSOE un motiu ideològic per portar la iniciativa electoral i ara cal veure si pot mantenir aquesta idea durant tota la campanya. 24 hores després d'avançar les eleccions, Pedro Sánchez ha comparegut en roda de premsa des de la Moncloa per deixar-ho clar.
2: Evidentemente, si queremos llegar más lejos en el ámbito de la vivienda y queremos llegar antes, necesitamos una mayoría que respalde lo que no hemos visto en este Congreso el pasado viernes, y es una intervención contundente del mercado de la vivienda.
3: I com que el que va passar al Congrés dels Diputats no li convenç, han tornat a aprovar pràcticament els mateixos decrets, amb alguna petita modificació, aprofitant que ara qui decidirà sobre aquests decrets no serà el ple del Congrés, sinó la Diputació Permanent, en què la majoria és lleugerament diferent i no cal el vot del representant de Junts per Catalunya per tenir majoria per aprovar-ho. Veurem què fa el PNB, que el PNB que s'ho està estudiant. Bueno, perquè és veritat que el divendres va votar a favor.
7: Alguna cosa... No. Pillarà, perdoneu, que ho deixi d'aquesta manera. I ja està, no passa res. Vull dir.
1: O sigui que aquí hi ha una jurista i tindrà opinió més fonamentada, però he vist juristes progressistes, gent sospitosos de ser de la corda de Llarena, per resumir-ho, que tenen dubtes de que aquesta fórmula sigui correcta, perquè al final aprofites una majoria diferent. No, no estàs, saps? I després justificar la urgència... Clar que és urgent per als desnonaments. Fa molts anys que és, sí, que és urgent per als desnonaments.
7: Fa 8 anys.
0: Jo m'ho he estat estudiant aquest matí una mica, perquè no sóc constitucionalista de formació, però ho he estat mirant i, efectivament, han aprofitat una expressió de la Constitució que parla en situació d'emergència, d'extrema necessitat. I això els dona una petita prerrogativa. Però, clar... Estem parlant d'una situació que portem anys vivint-la. L'extrema necessitat és el cas de la Mari Carmen, que ara s'està canalitzant i buscant solucions, però l'estructural de l'habitatge fa anys que està produint-se i no han fet un ús d'una concepció d'extrema necessitat i urgència per regular-ho fins ara. Fins
7: és
0: que no ha passat
7: això. D'urgència política.
0: Aleshores, aquest ús de la Diputació, jo estic amb els juristes que tu has consultat, crec que està... no m'atreveixo a dir que no és legal, perquè que és legal i no és legal s'ha d'interpretar, però m'agradaria saber què diu l'informe del lletrat de les Corts sobre aquest tema, quan ha d'aprovar l'ordre del dia de la Diputació Permanent. Perquè ha d'haver-hi, si algun grup ho demana, ha d'haver-hi un informe jurídic del lletrat de les Corts i a veure com ho justifica legalment. D'on surt el fet punyent que justifiqui l'extrema legalitat. Això es va fer, em sembla, si no recordo malament, i puc equivocar-me, quan es va fer allò del dèficit de la reforma del Constitucional. Sí. No, allò es va fer, no es va fer... Sí, es va fer la Diputació Permanent perquè eren vacances,
7: sí,
0: era el mes d'agost. I llavors sí, perquè hi havia la... Allò,
7: aviam,
0: la...
7: Jo el que no entenc és... Quan convoques unes eleccions vol dir que políticament la partida pel govern s'ha acabat, no? I per tant ja no pots continuar legislant perquè has convocat unes eleccions... per tornar a demanar la confiança dels ciutadans o per perdre-la. Perquè si hi hagués bola extra, potser era tan fàcil com no convocar les eleccions i tornar a negociar amb les parts del decret.
0: Que hi havien 30 dies. És que jo trobo que s'havien d'haver esgotat aquests 30 dies.
7: Per què el govern, si tenia tanta necessitat d'aprovar aquest decret, perquè no el torna a portar a la negociació per comptes de fer-ho per la porta del darrere? Segurament és legal. El que no és democràtic o no té un molt bon estil perquè la partida s'ha acabat i, per tant, ja no pertoca imposar coses quan ja ha acabat el debat polític sobre la qüestió, perquè una majoria ha decidit que tothom va. I per això, fins i tot, has convocat les eleccions.
0: Això és estil trillarisme polític.
7: Vull dir, això és bastant barat.
1: El que passa és que, com que l'objectiu, podríem dir, és bo...
0: Exacte.
1: Costa...
7: Bueno, és bo, des d'una perspectiva.
0: Costa criticar-ho.
1: Dir, ningú costa, pot costa. Dir que estigui... Tothom vol frenar desnonaments.
7: Sí, home, sí.
1: En principi, no. En fi, una altra cosa és...
3: Hi ha qui diu que aquests decrets no frenen els desnonaments i que continuen a venir.
1: En alguns casos sí, altres no. Demani algun previst que està pendent precisament d'això. El que passa és que l'objectiu sigui bo, resumim-ho així, no ha de fer que no ens preguntem si el camí és correcte.
3: 2 minuts per arribar a les 4, 2 minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. El Garriga aixeca els braços perquè tothom a l'estudi calli. Perquè,
4: imagina't qui pot haver l'estudi perquè hagi de fer aquest gest.
3: No, si l'estic veient. Si l'estic doncs veient, doncs veus que, a més, com que porta aquella roba que és cridanera, se la veu a la llista. Bona tarda, primer de tot, Garriga.
4: Bona tarda. A veure, roba cridanera no és l'única que la porta.
3: No, també. Cridanera. Sí, veig que hi ha aquí duelo, eh? Sí,
4: però la que porta la motxilla, que sembla que tingui un nebot...
6: Que ens tenim imatges amb ella.
3: Tinc imatges, Llobera.
4: Hi ha un canal de YouTube que publica el que passa a l'estudi quan no hi ha res.
6: Ah, sí?
4: Això tindria audiència, eh?
6: Vigilància, això, eh?
4: Això tindria audiència.
6: Sí, és veritat, però llavors jo procuraria, perquè ara no sabia jo que l'Òscar Fernández...
4: Sí, vesteix-te bé, Llobera, sisplau, posa't bé la caputxa.
6: Me porto xubasquera.
3: L'he vist abans, també, perquè ja saps que ella passeja per totes les instal·lacions de Catalunya. Sí, la tenim aquí a vegades aquí fent
4: la prèvia del bàsquet. Fa la ronda.
3: I ja l'he vist tant la roba com la motxilleta aquesta que porta petita.
4: Spidey.
3: Que a més se la penja al davant i no al darrere.
6: Després, quan me'n vaig, ja no em mires, m'entens? I llavors així ja ho has vist tot del primer impacte. Apa, me'n vaig. Adéu.
3: Adéu, Llobera.
4: Ella fa el seu programa.
3: Sí, però ella continua aquí asseguda, eh? No, perquè, clar, si tinc imatges, ella diu adéu i poseu l'efecte de la porta, però jo la veig aquí assegudeta.
6: A la gent, la ràdio Llobera, és màgia.
4: Avui no toca. Avui ens toca a Pluges, ens toca a Puigdemont, que parla a les 6 de la tarda i ho seguirem en directe. Ens toca estar atents a aquesta jornada tan intensa que t'he d'explicar, Òscar.
3: Sí, sí, un altre dia de ràdio, eh? Ja en portem uns quants.
4: Tarda de ràdio.
3: Sí, i tant. Vinga. Doncs escolta'm, de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, amb la Montse Barderi, també la Lloberes, perquè no se m'enllà.
4: No, la Lloberes avui no.
3: Tu no vols que entri, però ella no marxa. Per tant, aquí la tindràs, ella anirà parlant, ja ho sabem, això.
6: Diguis aquestes coses, adéu.
3: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
16: Adéu, bona tarda.
3: I com dèiem, de seguida la tarda de Catalunya, Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia. Iniciat el període de presentació de sol·licituds d'una nova convocatòria dels plans d'ocupació. L'Ajuntament posa en marxa aquest nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és ja obert fins al 31 d'octubre. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l'any 2027. En marxa les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre. Ahir, dilluns 5 d'octubre, començaven aquestes activitats que els dos equipaments municipals acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. Cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació són els grans blocs temàtics d'unes activitats amb un gran protagonisme de les entitats de la nostra ciutat. I acabem amb una mirada als esports, ja que la pluja marcava el cap de setmana esportiu. La gran majoria de les competicions esportives es van suspendre. Malgrat això, els partits dels sèniors del CRUC i del Castelldefels Hockey Club sí que es van disputar. Per una banda, els sèniors del CRAC van debutar sota l'aigua. Per ordre cronològic, parlem del CRUC sènior femení, que va perdre contra el Poblenou barceloní amb un 22-24. I per altra banda, el sènior masculí del CRUC feia el seu partit contra la Universitat de Barcelona i amb un resultat de clara victòria castelldefelenca amb un 5-32. I per acabar, doble victòria dels sèniors del Castelldefels Hockey Club. Aquests dos equips que van jugar el passat cap de setmana van guanyar els dos. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més titulars destacats d'aquesta jornada de dimarts 6 d'octubre. Molt bon dia, fins després.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: De Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Pues sabremos los contenidos de uno de los programas de la parrilla de Radio Castelldefels de hoy. Me estoy refiriendo al canto popular latinoamericano. Ernesto Duclosón nos hablará qué es lo que presenta el programa hoy. Hoy es martes, sí, por lo tanto, el Partido Popular en nuestro espacio Castelldefels Coffee. Hablaremos con Mar Sicilia, concejal de Promoción Económica y Comercio, que nos anuncia algunas iniciativas. Leo Piqué, subinspector de la policía local, nos comunicará las incidencias de seguridad, si es que ha habido, de las últimas horas a Castelldefels. Y esta semana se celebra la Semana de Salud Mental. Pararemos a Antoni Serrano, él es director de Salud Mental del Hospital de Sant Joan de Déu, sobre el programa d'activitats que s'impulsa des d'aquest equipament, des d'aquest organisme. Ell és veí de Castelldefels també, i ens donarà pinzellades de com està a hores d'ara, segons les dades que tenen des de l'Hospital Sant Joan de Déu, la situació per a les persones que tenen aquestes patologies. I com sempre, la nostra mòbil voltarà pel comerç local. Comencem, welcome.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels consolida els bons resultats de la policia local en seguretat i convivència. La policia local reforça la seva capacitat per prevenir, actuar i estar més a prop de la ciutadania. Un 27% més d'agents, de 103 a 131, increment de la flota de vehicles, 12% menys de delictes des de maig de 2023, un 87,5% menys d'ocupacions il·legals, més de 100 càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial, més agents cívics i la incorporació de protecció civil i més presència i interacció amb la ciutadania són algunes de les dels destacats des del cos de seguretat local. A més, continuen avançant amb el projecte d'un nou equipament policial a la zona de la platja. Des de l'àrea d'empresa i treball, l'atur baixa a Castelldefels un 1,4% el passat mes de setembre. Les dades mostren que el mes passat s'han registrat al municipi 32 persones menys en situació de desocupació. El nombre total de persones en aquesta situació és ara de 2.322. I acabem amb l'àrea de salut i el següent destacat, perquè ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Des d'ahir dilluns 5 d'octubre i de forma esglaonada es prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu, una ocupació que ha crescut 364.478 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sent predominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació. On ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. La comarca del Barcelonès doncs, està del 84%, però aquesta, clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny.
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de la baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No, i no hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments del, com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar a l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs quelcom més a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem al 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més, perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

0: Doncs amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Recordem doncs, aquest període d'alertes de pluies intenses que han hagut sobre Castelldefels, una mica les actuacions que la policia local heu dut a terme. Bé, de fet, encara estem en alerta menor, però aquests dies, segons els serveis meteorològics, és probable que torni a plujar.
1: Doncs sí, ja,
0: a ploure, perdó.
1: Ja torna a ser un tema recurrent, no? Perquè cada dia estem no sortint d'una alerta i entrem en l'altra. No? Vull dir, és un tema que ja fa un temps que estem... Que ja ho veiem venir també, perquè aquesta escalada d'aquest estiu i la temperatura del mar, doncs, d'alguna forma se presta que quan entra aire fred passi això. Bueno, en definitiva, estem tenint una successió d'alertes. Nosaltres voldria destacar que des de Castelldefels fins ara mateix estem sortint prou ben parats, toquem fusta per continuar amb aquesta situació. Pensem que veïns com Hospitalet, de Barcelona, Barcelona i ja de cara al Maresme, de cara al Vallès, ho estan passant molt malament. Nosaltres, per sort, toquem fusta i esperem que sigui així. Les alertes doncs, les encarem en comitès d'emergència, activant tots els recursos disponibles del Parc d'Ajuntament, en el qual estem representats totes les institucions que podem treballar aquí. Estaríem parlant de Medi Ambient, estaríem parlant de la Brigada, estaríem parlant de SAC, la policia per descomptat, i intentar coordinar de la millor forma possible doncs, qualsevol actuació en situació de tensió o de risc. Insisteixo, se'ns ha negat algun pont, ho hem actuat, ho hem previst, ho hem fet els talls necessaris, de tal forma que el que crec que és un motiu d'estar orgullós és que ara mateix a Castelldefels, amb aquest episodi d'alertes i de pluges, no hem tingut cap incident greu, ni tan sisquera se'ns ha quedat cap vehicle a cap pont, i bueno, doncs estem d'alguna forma orgullosos, tot i que també som conscients de que no hem patit com les precipitacions tan intenses com d'altres municipis.
0: Explicàvem aquests dies en els programes especials que ha realitzat Ràdio Castelldefels al voltant d'aquest episodi de pluges que ha estat fonamental que les persones, la ciutadania, fes cas de les recomanacions oficials, no sortís al carrer i no es desplacés més enllà del que fos necessari.
1: Sí, jo voldria destacar una vegada més la bona col·laboració ciutadana perquè en aquest cas doncs, sí que s'ha de prendre molt en sèrio, tot i tractar-se d'un dissabte i un diumenge, que són dies on la gent també té mobilitat d'oci. En aquest sentit, doncs, la mobilitat se va restringir moltíssim. Nosaltres vam estar treballant sobre el carrer i vam notar, per sort, aquesta restricció de trànsit i se van atendre perfectament totes les alertes que vam dir i totes les indicacions des de la policia i des de l'Ajuntament que permanentment vam anar a donar. I això al final ha esdevingut en que no hem tingut cap situació greu, no hem tingut salvat algun arbre que ha caigut, que això és imprevisible, però no hem tingut cap vehicle que se'ns ha quedat clavat dintre del pont. Van actuar perfectament les barreres de tancament quan van ser requerides i insisteixo en que estem ara per ara orgullosos de com ha sortit això, tot i que estem a l'espera perquè l'episodi pel que estem veient ara mateix a la tele doncs, encara no ha finalitzat i se pot tornar a revivir en qualsevol moment.
0: És fonamental també que la ciutadania faci cas dels alerts que rebem als mòbils i de les recomanacions oficials.
1: Sí, jo en aquest sentit voldria destacar que de vegades podem sentir certa, ara va dir hartazgo, no? En castellà per part de persones que otra vez, bueno, però és que al final hem de ser conscients de que és molt, molt difícil preveure on caurà un xàfic molt intens. Vull dir, tenim ja se'ns informa, les alertes salten, hi ha tecnologia molt bona, però ara per ara és impossible saber si caurà aquí o caurà a Hospitalet. Pensem que aquí a Castelldefels doncs, va caure una quantitat més o menys que era assumible, però a Hospitalet ja no va ser així. I si parlem de Granollers, ja no te vull de res, i el Maresme. Hauria pogut passar aquí? És que pot passar demà aquí. Aleshores, tot i que a la ciutadania li arriben aquestes alertes, pues, al final no ha passat nada, no ha passat res, però pot passar en qualsevol moment. I de vegades no passa res perquè fem cas a aquests avisos. No passa res perquè, com hem fet cas i hem disminuït el moviment i els desplaçaments, doncs al final no ha passat res. Potser si no estiguessin aquestes alertes sí que passaria. I vull insistir en que és molt important continuar prestant atenció a aquestes alertes, no minimitzar-les, no desnatar-les, són importants. I quan saltin hem de ser conscients que, tot i que no passi millor que millor, però pot passar.
0: Doncs canviem de tema perquè tu vas ser, juntament amb altres representants de l'Ajuntament de Castelldefels, a Isla Cristina, a Huelva, participant en una ponència sobre platges, una ponència en un congrés internacional. Què és el que veu explicar allà?
1: Doncs sí, mira, aquest any es van inventar des de la... la Bandera Blava, tot el que és l'organització de Bandera Blava, ens van invitar a Castelldefels per explicar el nostre model de seguretat dins del tercer congrés internacional de banderes blaves de, per això, internacional, de tot el món. Aleshores, ens van invitar, com a ponents, vam anar a Isla Cristina, a Huelva, i vàrem explicar davant de gent de pràcticament tota Espanya i gent de l'estranger el nostre model policial a la platja. Bueno, és un model, primer de tot, definir el que és la platja Castelldefels, perquè tothom coneix Castelldefels, però ningú sap ben bé en què es distinguim d'altres platges, no? Una platja metropolitana, 2,5 milions de visites. I jo vaig posar, per començar a definir la platja, crec que el més significatiu és que te pots trobar doncs, 40 persones de l'àrea metropolitana. Recordem que estem tenim 1,5 milió d'habitants al voltant nostre, en 15 quilòmetres. Tenim la ciutat més densament poblada d'Europa, com Hospitalet, i d'alguna forma som la primera platja, la platja més important, que pot ser un desahogo per tota aquesta densitat poblacional, i es poden trobar 40 persones o 30 o 20 de la metropolitana amb ganes de festa, amb altaveus, amb música, amb nevera i tal, i al costat, amb una guingueta o allà a un altre costat, pot estar gent tan rellevant com pot ser Leo Messi o el Gasol o... Bueno, això és Castelldefels. I la definició era que ha de sortir contenta la nostra platja tant les persones visitants que tenim d'aquí, del voltant nostre, com visitants turistes, com els visitants més il·lustres que tenim a Castelldefels. Se tracta d'aconseguir uns nivells de qualitat, sobretot de seguretat, que creiem que ho aconseguim, perquè les dades que tenim ara mateix de delinqüencials són mínimes, o sigui, els furts han caigut tremendament, no tenim furts, perquè hi ha una cosa molt bàsica, això ho vaig explicar a la ponència, vull dir, tu pots anar a una platja molt maca, fantasiosa, paradisíaca, et passa molt bé, però si te roben el mòbil, tota ta vida te'n recordaràs que en aquella platja te van robar el mòbil. I això és el que intentem des de la policia, que no se'n vagi ningú del nostre municipi a la sensació de que hi ha inseguretat. Això juntament d'altres moltes coses que fem i treballem, però la més bàsica és la inseguretat. No podem permetre que ningú vingui a la nostra platja i sigui insegur. I creiem, les dades així ho demostren, que ho estem aconseguint. La ponència va ser més àmplia, evidentment, vam parlar de molts fets puntuals. Pensem que va tenir una bona acollida. Molta gent es va preguntar després per algunes coses que fem, a l'hora sobretot de la coordinació amb salvament importantíssim. Són els més dèbils, hem de parlar cada dia. La policia de platja cada dia que quan inicia el servei ha de parlar amb tots els socorristes de la platja, i hi ha d'haver un intercanvi de comunicació important. Amb Protecció Civil cal parlar també cada dia. També cal parlar amb tot el sistema hosteler que tenim, de les guinguetes. Hem de parlar amb ells com estan, si han vist algo estrany, si els falta alguna cosa. I tota aquesta comunicació permanent, aquestes reunions, aquest posar-nos cara uns als altres, és el que fa sorgir les sinergies suficients per tal de minimitzar doncs, tots els episodis que puguin haver delinqüencials al nostre municipi. I, insisteixo, les dades així ho demostren.
0: Molt bé, doncs aquell dia també se celebrava a Sant Miquel, que és el patró de la policia, i amb aquest motiu, any rere any, doncs, té lloc un acte doncs, en el que ret homenatge no només als policies locals i a la resta de cossos policials que operen al nostre municipi, sinó també a la ciutadania doncs, que ha ajudat a prevenir un delicte. A mi m'agrada destacar sempre això, perquè és una implicació que hauríem de tenir tothom. Moltes vegades no vosaltres us arriba una alerta, un avís d'un vehicle, us permet de tenir una persona que té un comportament estrany o que està cometent algun delicte en aquell moment.
1: Bueno, jo aprofito per dir, crec que ho he dit moltes vegades, però no me canso de repetir-ho, la policia sense la col·laboració ciutadana no som ningú. Una policia que no estigui integrada en la seva ciutadania, en la seva societat, és una policia inútil. Aleshores, nosaltres som efectius en tant en quant la ciutadania

0: no sé, mil coses que de vegades no, ja no estic parlant solo de delinqüencial, estic parlant de col·laboracions meritòries, de civisme, d'implicació dels ciutadans, que són la majoria, per sort, i aquell dia intentem fer un reconeixement a alguns d'ells, no tots els que voldríem, però desgraciadament no tenim capacitat per fer un reconeixement a tots un per un, fer-li algun tipus de placa o algun tipus de menció, però sí que els més significatius, així com també intentem reconèixer doncs, el bon treball d'altres cossos que han col·laborat, que han fet actuacions meritòries, i en definitiva crec que és un dia de festa, ja no sols per cossos policials, sinó per tothom, pel municipi, perquè s'apropi, perquè confia en la seva policia i perquè vegi que estem al servei d'ells.
1: Un dia que es queda petit i al recinte on es fa. Perquè, com deies, clar, no només estan agents de la policia local, sinó també d'altres coses policials, ciutadania, companys, companyes sí, de l'Ajuntament, sí, sí, etcètera, no?
0: Sí, crec que ja és conscient de que caldrà segurament anar prenent nota i anar buscant algun lloc més ampli per tal de poder acollir tota aquella gent que ens agradaria vingués al nostre patró. Segurament ja hi ha qui està pensant en alguna fórmula per tal de que això sigui així.
1: Molt bé, doncs Lepi, que és el inspector de la policia local, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes qüestions d'actualitat dins del vostre cos policial. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos els vostres micròfons per poder explicar aquestes actualitats.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: Bocins d'història.
1: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Barcelona! Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va volcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Bon dia, acaben les obres d'ampliació de la zona de fitness del SEM Can Roca. Els treballs de millora permeten oferir més espai a les persones usuàries. Es tracta d'una actuació destinada a adaptar els espais esportius als usos actuals del centre i a les necessitats futures dels seus usuaris i usuàries. Castelldefels presenta el seu model de seguretat a la platja al Congrés Internacional Bandera Blava. La cita, celebrada del 30 de setembre al 2 d'octubre a Isla Antilla, ha comptat amb la participació de representants de la policia local de Castelldefels. La ciutat ha compartit escenari amb poblacions nacionals i internacionals en una cita organitzada per l'ADH. I des de l'àrea de neteja continuen treballant en la neteja i el manteniment de l'espai públic amb la col·laboració també ciutadana, destacant des d'aquesta àrea que la col·laboració de la ciutadania de Castelldefels és clau per preservar la nostra via pública. Cuidar la via pública és una responsabilitat de tothom, evitar les pintades, els desperfectes i qualsevol ús inadequat. Si s'ha detectat una pintada, es pot avisar a través del WhatsApp de la neteja, el 670-669-020. A més, també, si s'ha produït aquesta pintada a façanes privades, es pot comunicar la incidència a través de castelldefels.org, a l'apartat Queixa o Suggeriment, o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Ara ens queda esperar una hora més pel torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Xavi Martín. Fins després.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: La jornada Dones, Salut Mental, Ferides Invisibles, Veus Visibles va inaugurar la Setmana de la Salut Mental 2026 al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que comença avui i es desenvoluparà fins al 10 d'octubre sota el lema 5 dies, 5 reptes, com afrontar el futur de la salut mental. Per parlar al respecte, amb nosaltres Toni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i bé, per cert, també de Castelldefels. Molt bon dia, Toni.
1: Bon dia.
0: Aquesta jornada, doncs, al final va concloure aquesta jornada inaugural que 4 de cada 10 joves, dones joves, afirmen haver tingut ideació suïcida, segons l'estudi Procia liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, no?
1: Així és.
0: Són dades presentades, com dèiem ahir, per Regina Vila, precisament sobre aquesta qüestió, és la jornada que inaugura la Setmana de la Salut Mental, i en aquest cas vosaltres heu detectat que el malestar de les adolescents, de les dones adolescents, creix i que no té una única explicació.
1: Així és, no té una única explicació el malestar de les joves, perquè és social, és emocional, és relacional, és pròpia de l'edat i del xup-xup hormonal que té l'adolescència.
0: Alguns trastorns com el TDAH o el TEA, el trastorn d'hiperactivitat o el trastorn de l'espectre autista, poden continuar passant desapercebuts a les noies. Per què passa això?
1: Bé, perquè les noies tenen un perfil d'expressió d'alguna simptomatologia que passa per un cert retraïment i passivitat i això passa desapercebut. És a dir, els adults o els professors o bueno, l'entorn, diguéssim, se'n dona compte abans de qui fa soroll i qui fa... no sé, qui desendreça les coses, no? Uh-huh. Però qui passa de forma desapercebuda, doncs, bueno, doncs un se n'adona més tard. A la jornada ahir van posar, inclús d'exemple, no? Una mare que deia, escolta, veig la meva filla i jo m'identifico, i ara la meva filla li estic diagnosticant TEA. Jo seré TEA? Doncs probablement.
0: Parla la psiquiatra i investigadora Judith Usael, presidenta de la International Association for Women's Mental Health. L'adolescentisme i la recerca en salut mental ha contribuït a invisibilitzar a les dones. Hi ha hagut un biaix de gènere aquí, no?
1: Tradicionalment ha existit aquest biaix de gènere en el que molts estudis no contemplaven el gènere com una diferència que podia explicar alguna de les relacions causals entre els fenòmens estudiats i els efectes trobats, per exemple, d'una medicació, no? La doctora Ocelló va posar inclús d'exemple que molts dels estudis s'han fet només en homes joves. I, clar, ni la quantitat de dosis de medicació ni els efectes o l'alteració produïda per les afectacions hormonals pròpies del cicle menstrual que podien fer sobre aquests medicaments doncs estaven ben estudiats i que després de la pràctica clínica això suposava doncs, dificultats a l'hora de poder-ho prescriure o inadequació de la dosis o de la pauta. I això s'ha de corregir afegint a la recerca una sèrie de paràmetres, diguéssim, que es permetin veure aquestes diferències.
0: Hi ha també altres factors que recauen normalment en les dones, com la sobrecàrrega de cura, les desigualtats o l'exposició a la violència masclista, que evidentment són causa també de malalties mentals.
1: Sí, les malalties, els trastorns o inclús el malestar emocional es veu sovint afectat per una qüestió que en diem de determinant social. És a dir, quines condicions teves, simplement per ser humà, estan afectant aquesta situació i, evidentment, totes les situacions de sobrecàrrega, de sobreestrès o de violència, òbviament, generen aquest tipus de... o afavoreixen, més que generar, afavoreixen aquest tipus de trastorns.
0: La jornada d'ahir també abordava qüestions com la salut mental perinatal, un tema que és bastant, bastant recent, oi? Que es prengui en consideració.
1: La salut mental perinatal a Espanya, que no a Europa, ha entrat tard, diguéssim, a l'agenda dels professionals. La sort és que els ciutadans de Castelldefels estan dins, diguéssim, del radi d'acció de la salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, aquí estem en col·laboració amb tots els centres de ASIR, els ASIR són centres de salut sexual i reproductiva, bàsicament unitat de dones, en el que doncs, una dona que té un embaràs i té bueno, un trastorn mental o s'ha dit sobretot un trastorn mental, pot ser atesa per un equip de salut mental i l'Hospital de Sant Boi tenim una unitat de salut mental perinatal on les dones que tenen o desenvolupen durant l'embaràs una malaltia mental poden ser tractades, diguéssim, tant per l'equip de ginecologia com per l'equip de salut mental. I això li dona una configuració que altres hospitals, com per exemple, a Bellvitge, no tenen.
0: Aquí també és bastant recent abordar el tema de la depressió postpart, que dic que és recent, jo diria de fa uns anys només, que es pareix atenció doncs, a aquesta situació de mental de les dones quan han tingut un fill i una filla.
1: Sí, la salut mental perinatal comporta el que està al voltant de peri, vol dir al voltant de la natalitat, que vol dir l'embaràs i el postpart immediat. I sí que ens arriben de tant en quant, no per sort és una cosa molt, molt, molt freqüent, però sí que passa que hi ha persones que amb el, deixem-ho dir d'una forma quotidiana, amb el desgavell hormonal que es produeix després d'un part, amb la regulació hormonal que es produeix després d'un part, poden aparèixer trastorns mentals, la depressió n'és un, però també la psicosi n'és una altra. I les unitats com la nostra de salut mental perinatal permeten que, malgrat estiguem en una situació d'aquest tipus, la dona sigui tractada com a dona que acaba de donar llum a una criatura, però també com a persona que té una malaltia mental i que requereix unes cures especialitzades. I això realment és relativament innovador. Com deia, a Europa es produeix des de fa ja un temps, aquí a Espanya ha estat més tardant a la implantació i permet donar una atenció integral i integrada. És a dir, ho fem tots a la vegada i en el mateix lloc, que és a l'hospital.
0: Doncs parlem del programa de les jornades que oficialment comencen avui. 5 dies, 5 reptes, com afrontar el futur de la salut mental. Què destacaria, doctor Serrano, d'aquestes jornades?
1: Bé, les jornades tenen una vocació triple, no? La primera és informar els professionals de temes que són d'actualitat i poder actualitzar els seus coneixements, però també volem informar a la població. És a dir, que les jornades estan obertes a que persones amb interès per la salut mental puguin venir i compartir l'espai amb nosaltres. I la tercera és trencar l'estigma, no? Trencar aquesta barrera psicològica que tots tenim de quan pensem en una persona amb una malaltia mental, pensant si serà perillosa, si serà inestable, si no serà una persona, sinó que serà un malalt. I això encara estem en èpoques en les que s'ha de trencar. Tot i així, hem de dir que en els darrers anys hi ha hagut un canvi significatiu en quant a la percepció que té la població sobre el que és una malaltia mental. Jo crec que durant el Covid tothom ha tingut a prop algú amb ansietat, amb depressió o inclús amb algun trastorn més greu i ens ha sensibilitzat a tots. Per tant, s'ha recorregut camí, però encara en queda molt i encara queden moltes àrees on realment doncs, hem de poder fer una reflexió plegats. Avui, per exemple, que parlàvem de la discapacitat i la malaltia mental i la necessitat d'ajudar les persones que tenen una discapacitat intel·lectual a integrar-se bé a la societat, ha aparegut un tema que en molts fores és tabú, que és una dona amb una discapacitat, pot ser mare, i realment s'ha obert un debat molt interessant on hi participava l'administració, hi participava una entitat que dona, diguéssim, atenció a l'oci i al treball a persones amb discapacitat i participaven professionals d'aquí i d'un altre país europeu i hem pogut doncs, entendre que els problemes complexos no s'aborden amb posicionaments únics, sinó amb una reflexió i amb una adequació i amb una mirada transformadora del que ha de ser l'atenció actual. Hem de poder entendre que el futur ens demana que fem les coses diferents i això és el que hem de treballar tots plegats.
0: Quins temes s'abordarà en aquestes jornades enguany, a més d'aquest que explicava que doncs, ha passat avui?
1: Mira, les setmanes són 5 dies i, per tant, són 5 temes. El primer va ser, resumint, dona i salut mental. El segon ha estat discapacitat intel·lectual. El tercer és recerca aplicada. Nosaltres no volem fer una recerca que quedi a l'estanteria. El que volem és que fem recerca que canviï la vida de les persones. I aquí al Parc hem desenvolupat diferents projectes que d'alguna manera ens ajuden a modificar com fem les coses. El dijous parlarem d'arquitectura, urbanisme i salut mental, perquè allà on vivim, i tant a la casa com al poble, a la ciutat o al context en el que vivim, influeixen en la salut i cada cop hi ha més estudis que així ho demostren, la necessitat de tenir verd a prop, de tenir, diguéssim, aire pur i de tenir unes vivendes dignes. Sabem que això influeix tant a les persones que, diguéssim, no pateixen o no patim una malaltia mental com aquelles que sí la pateixen. I divendres obrim un debat que té una mirada sistèmica de sistema de salut al voltant de l'atenció comunitària. Fa molt temps que es parla de que els grans hospitals haurien de tenir més serveis ambulatoris i menys llits. I això és una transformació que progressivament s'ha anat fent en el camp de la salut mental i que ara estem en un moment on com deia abans, a través de la pandèmia ens hem fet tots conscients i, per tant, la demanda ha crescut i el servei, tal i com el teníem pensat, està en un moment molt tensionat per atendre la població. I potser hem de repensar i fer les coses diferent, i ens semblava molt adient doncs, compartir aquest espai amb experts nacionals i internacionals que ens puguin ajudar en aquesta reflexió.
0: Doncs ara que parlava, doctor Serrano, de les instal·lacions, crec recordar que no fa gaire aquí al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu a Sant Boi es van ampliar les instal·lacions o va haver una reordenació d'alguna manera?
1: Sí, estem contínuament repensant els serveis i fent les adaptacions que cal. El més recent, de fet, ho inaugurem divendres amb la consellera, és un nou edifici integral que obrim a Vilanova i la Geltrú. Vilanova és territori, diguéssim, donem des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu atenció al territori de Vilanova, Cunit, etc. I allà han fet un servei integral on s'aglutinen els serveis d'ambulatoris d'adults, els d'infants juvenil, que estan gestionats des de Sant Joan de Déu a l'Hospital Materno-Infantil d'Esplugues, i també un centre d'atenció a les addiccions que ho gestiona la Fundació Hospitalària de Martorell, i és el primer centre on està íntegrament dedicat a la salut mental. I en breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu i es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la Muntanyeta i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
0: I en aquest cas, com serà el servei que us oferirà des de Castelldefels?
1: Doncs s'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i d'infantojuvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja ho coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària, compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etcètera, etcètera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Toni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Moltíssimes gràcies, que vagin molt bé aquestes jornades, que repetim fins al 10 d'octubre es realitzen al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu sota el lema 5 dies, 5 rectes i com afrontar el futur de la salut mental. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Per cert, que aquí a Castelldefels també se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i es farà aquest dijous 8 d'octubre amb la lectura d'un manifest i una tarda comunitària amb activitats i carpes. Serà a partir de 4:45 a la plaça de l'Església amb la participació de les entitats doncs, que es cuiden de la salut mental, com deien, i d'altres associacions de la ciutat amb el suport de l'àrea de salut de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: La nostra mòbil ens torna a costar, en aquest cas un comerç de la ciutat, i ens n'anem a Festa en Cotot, una botiga de productes decoratius per a celebracions i festes. Parlem amb Cristina Díaz de Liaño, en el carrer Llibertat, número 17. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Bé.
0: Dins un mes feu 2 anys.
1: Sí.
0: I teniu ja la botiga preparada per la commemoració en breu del Halloween.
1: Sí, sí, correcte.
0: Abans de res, Cristina, què és el que us va moure a obrir aquesta botiga?
1: Doncs bé, jo vaig estar molts anys, gairebé 16 anys, treballant al món de la moda i em dedicava a la selecció de producte i compres. Quan vaig deixar aquest període vaig fer un canvi, dedicant-me bàsicament al mateix però dins del món de la festa. Treballava una cadena molt coneguda de botigues de festa i malauradament doncs, aquesta empresa va acabar tancant i doncs, jo no m'havia quedat a gust, no havia sigut suficient temps en aquest sector que em va enganxar i em va agradar molt. I doncs feia anys ja que tenia aquesta espineta de tenir algú propi i vaig decidir que bé, era el moment de fer el pas, fer-me autònoma i obrir-me una botiga d'aquestes característiques.
0: Bé, una botiga que ara celebra d'aquí un mes els 200 de funcionament. Com ha anat fins al moment? Quin és el balanç?
1: Home, la veritat és que no em queixo, estic contenta. Sempre dic, no, que les coses doncs, han d'anar millor perquè doncs, quan un s'obre un negoci doncs, la intenció és aquesta, no, anar creixent i anar millorant, però que en aquests 2 anys doncs, he fet una bona cartera de clients, tinc clients fidels que venen sempre a mirar les novetats, sempre compten amb mi per fer les seves celebracions. I doncs, per altra banda, encara a dia d'avui hi ha gent que passa i diu «Ai, això és nou, no?». I doncs això em fa molta il·lusió perquè vol dir que encara no em coneix tothom i doncs encara doncs, tinc marge aquí per la millora.
0: Mm-hmm. Per què es denomina, per què s'anomena la botiga Festa en Cotot? De festa, és clar, perquè veneu productes decoratius per a celebracions i festes, però per què Cotot?
1: Doncs, pel que t'explicava abans, no? Jo sóc una persona que potser no ho he comentat, o sigui, no. Quan vaig estar 16 anys treballant en el món de la producció i de les compres, era en el món de la moda. I jo, d'estudis, sóc dissenyadora tèxtil. I doncs, el món tèxtil sempre m'ha cridat molt l'atenció, m'agrada moltíssim, he estat sempre molt vinculada a la moda. I volia, dins del sector de la festa, doncs, també tenir aquesta... Pues fer aquesta petita incorporació i de fet cada vegada més intento tenir productes que no només siguin de paper com les coses d'usar i tirar, no? Com són els plats i els

0: i tal, però manteleria de cotó, camins de taula de cotó, i intento ficar tot el tèxtil, i d'aquí ve el Festa i Cotó.
1: Mm, molt bé, el tèxtil, en el sentit molt variat, de mantels, de tovalloles, etc.
0: Sí, sí, estovalles, tovallons, camins de taula, el tèxtil aplicat dins del que seria el món de les celebracions, exacte.
1: Quins són els productes que tenen més demanda en l'actualitat?
0: Home, en la meva botiga, els globus és el que més demanda té, no? O sigui, cada dia venc força globus, els caps de setmana sobretot, que és quan la gent concentra les seves celebracions, doncs no paro d'inflar globus, de fer muntatges amb globus. Després, doncs, els sets de taula agraden moltíssim, gotets, plats. Al final, una mica els bàsics d'una celebració. Les targetes de felicitació també és algo que funciona molt bé. Les espelmes.
1: Mm. Mira que els globus és un element per la festa des de sempre que no decau, no?
0: Sí.
1: No. És curiós.
0: Clar, i a més és que aquí no li fa, a tothom li agrada, no? Que el rebin a la seva celebració amb un globus, a tothom li fa il·lusió. No m'he trobat mai encara que algú digui, uf, un globo, no? A tothom li fa il·lusió tenir uns globus, perquè un globo pues, per si sol ja et fa la diferència i ja et fa la decoració.
1: Mm. I tu també esmentaves les espelmes.
0: Perdona'm?
1: Esmentaves les espelmes com a element de
0: sí,
1: decoració.
0: Sí, clar. Mira, les espelmes són bàsiques, no? Perquè tothom, quan celebra un aniversari, doncs ha de bufar, no? Ha de fer, aquí acabem l'any i comencem un de millor. I és curiós perquè és una cosa que sempre ho haig de recordar, no? Quan estic a la caixa i doncs faig, diguéssim, la compta per un client, sempre dic, necessites espelmes? Ostres! No, perquè és una cosa que la gent... pues, s'oblida, no? Ho dona per sentat.
1: És curiós, sí.
0: O el típic client que pues, et fa una compra, no? Plats, gots, tal, s'emporta tota la festa, se'n va per la porta i als 10 minuts ve corrents. Ah, ah, les espelmes! Sí.
1: És molt curiós. Molt bé, quin és el vostre horari d'atenció al client?
0: Doncs mira, aquí estem de 10 a 2:15 de dilluns a divendres, i de 4:45 a 8:15, també de dilluns a divendres, i després els dissabtes pel matí de 10 a 2.
1: Per cert, ja que fareu d'aquí un mes el vostre segon aniversari, ho celebrareu d'alguna forma especial?
0: Sí, alguna coseta faré que ja estic preparant, però no vull adelantar res. Però serà algo que amb el que vull, diguéssim, agrair i premiar als clients que durant aquests 2 anys doncs, han estat ajudant-me.
1: Doncs producte no et faltaran, eh? A tu.
0: Exacte.
1: Per decorar la festa.
0: Exacte.
1: Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut. Que vagi molt bé aquest aniversari i, evidentment, tots els que vinguin, que espero que siguin molts.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltíssim, que vagi molt bé i molt bon dia.
0: Vale, igualment. Gràcies.
1: Adéu, Cristina.
0: Adéu.
1: Festa i Cotó, una botiga de productes decoratius per a celebracions i festes. D'aquí un mes fan els 2 anys d'existència i també han portat productes per commemorar doncs, Halloween, que ja està aquí al voltant de l'esquina. Vamos!
2: Acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem, bon dia. Avui és dimarts 6 d'octubre i aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Per començar, presentem els titulars de la jornada. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt dels darrers anys. Han estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització, com és el cas de Bellamar. Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla d'actuació municipal per inundacions durant avui dimarts i la propera matinada. El nivell de risc aquesta tarda és baix. S'incrementa a partir de les 8 del vespre, per arribar a 2 sobre 6. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. Està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara gent més gran de 60 anys, persones amb factors de risc, infants, embarassades i professionals sanitaris. Torna el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició. Hannah Lemma, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha visitat els estudis de Ràdio Castelldefels. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking adreçada a empreses i professionals, amb el nom de Castelldefels Immersive Business Day. Hi ha més de 100 inscripcions. Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, els centres d'atenció primària comencen a notar també l'augment dels problemes de salut més habituals a aquesta època. Avui repassarem alguns consells saludables amb professionals d'infermeria. Aquest divendres, dia 9, Festival de Jotes Aragoneses, amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari al vespre de la tradicional celebració per part de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, el control tècnic, ha visitat aquest matí un dels punts on s'ha actuat darrerament en aquesta campanya d'asfaltatge. Som a la plaça de Joan 23 i ens trobem al costat dels tècnics municipals de Via Pública, Marc Gasulla. Què tal, Marc? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també ens acompanya Jordi Serret.
3: Hola, molt bon dia.
1: Avui coneixerem sobre el terreny com es van cobrint les principals necessitats de manteniment. Quantes actuacions s'han fet els últims anys?
3: Doncs aviam, el que seria actuacions, estem parlant d'unes 140 actuacions puntuals, a més de grans projectes que porten ja involucrada el que és la campanya d'asfaltatge.
1: Quines es destacarien com a més completes d'aquestes actuacions?
2: Per exemple, un dels carrers més importants amb una capacitat de trànsit més potent, per exemple, Bisbe Urquinaona, es va fer una actuació integral. També derivat de necessitats i sol·licituds ciutadanes i de mobilitat, una de la rotonda de l'antic restaurant del Sitio, i diversos carrers que s'han actuat aquí mateix, aquí Agustina d'Aragó, el barri de Vista Alegre, el Passeig Marítim, sobretot. S'ha fet una actuació bastant potent i el que falta.
1: Com es decideix? Com aneu radiografiant vosaltres, que sou al carrer, radiografiant la ciutat i copsant què és el que cal en cada moment?
3: A veure, el que hem de tenir present, que Castelldefels són 12 quilòmetres i mig de superfície, 12 quilòmetres i mig quadrats, aprox, i això ens dona uns 180 quilòmetres de carrer. Aquests 180 quilòmetres de carrer estem parlant que tenim una longitud vial gairebé o superior fins i tot a un hospitalet.
2: Bàsicament les necessitats venen de dos tipus. Jo sempre dic que poden ser reactives o proactives. Les reactives són bàsicament respondre a una demanda ciutadana, una necessitat de mobilitat o de qualsevol altre departament o incidències que passen a via pública, i l'altra és la proactiva, que és els propis equips de manteniment, doncs, que ja tenim un cert coneixement o fem una sèrie de campanyes de prospecció per veure quins carrers doncs, estan ja esgotats a nivell de paviment i quins els hi falta poc. I llavors, en base a això, sempre calibrant una mica el cost-benefici per la ciutadania.
1: Parlàveu d'algunes actuacions que són inherents a grans obres d'urbanització. Un d'aquests casos seria Bellamar. És així? S'ha aprofitat, per evidentment, per refer paviments?
3: Sí, Bellamar es va fer una obra de reurbanització on principalment el que preteníem era fer tota una xarxa de pluvials i aigües residuals i aprofitant doncs, que es feia tota una sèrie de rases per passar totes les canalitzacions, vam fer doncs, no només l'asfaltat de l'ample que correspon estrictament a la rasa per on passen les canonades, sinó que vam aprofitar i vam fer una campanya d'asfalt en tota l'ample dels vials.
1: Són algunes de les actuacions que es fan aprofitant aquests plans de renovació, també de la xarxa d'aigua. No? Quina incidència tenen aquestes obres sobre la calçada? Mira, carrer Rafael Casanova, Can Roca, Doctor Trueta, etc.
2: Bueno, com ha dit el Jordi, tècnicament quan es fa una actuació d'aquest tipus s'hauria d'actuar només a la rasa més un sobreample, no? I es crea una junta que degudament tractada no hauria de donar cap problema, però la idea és, ja que fem aquesta actuació, intentar ampliar l'àmbit a tota la secció del carrer, perquè, òbviament, a nivell estructural és una solució molt més òptima i també tractes el paviment adjacent que ja té uns certs anys i una vida útil. Llavors, a fi efecte també d'optimitzar costos, doncs el cost d'implantació d'un equip d'asfalt doncs no és el mateix que vingui per fer una coseta puntual que fer-ho molt. Llavors s'ha aprofitat, ja que es fa en les rases, doncs intentar fer tota la secció del carrer.
1: Ara mateix hi ha programades dues noves campanyes d'asfaltatge al novembre i després entre el febrer i el març. Quins carrers o quines zones es veuran afectats?
2: Serà una actuació global a tot el municipi. De fet, també això encara és una cosa bastant viva. S'està mirant, podem tenir unes certes necessitats també de carrers grans i també puntuals, però serà una actuació global. S'actuarà pràcticament a tot el municipi, perquè tot el municipi té necessitats en aquest aspecte, sobretot, per exemple, al barri de la Pineda. Jo crec que s'hi faran actuacions bastant potents, ja lligant-les també en actuacions que s'estan fent a les rotondes, i bueno, jo crec que tot el municipi es veurà afectat.
1: Quina previsió d'inversió hi ha per a aquestes campanyes?
2: La previsió econòmica, més o menys, és la que s'havia comentat anteriorment, que seria de l'ordre de, si no arribem al milió d'euros, poc li faltarà. El tema dels calendaris s'haurà d'ajustar entre si el que es farà abans de que acabi l'any i just després, perquè s'han de lligar, hi ha molts actors a l'espai públic i s'ha de lligar a fi de que tant els elements productius, que són els que executaran, com les necessitats veïnals, doncs, es compatibilitzin i intentin estar el més harmòniques possibles.
1: Marc Gasulla, moltes gràcies per atendre's, pel teu temps.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Jordi Serret, també moltes gràcies.
3: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
1: El Servei Municipal de Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, el PAM Inuncat, durant avui dimarts i la propera matinada de dimarts a dimecres. Segons la previsió del Meteocat, l'episodi de pluges es mantindrà entre les 2 del migdia d'avui i les 6 del matí de dimecres. Durant la tarda, el risc serà baix, amb una probabilitat baixa de precipitacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La situació pot empitjorar durant la nit, segons Protecció Civil. Entre les 8 del vespre i les 6 del matí, el Meteocat situa el risc en un nivell mitjà i preveu una probabilitat d'entre el 30 i el 70% que se superin aquests 20 litres en 30 minuts. Les precipitacions poden anar anar acompanyades de tempesta. Davant d'aquesta previsió, els serveis municipals mantenen activats els dispositius preventius. Es revisen i netegen embornals i punts de drenatge. Es comproven les estacions de bombament i altres equipaments d'emergència. I la policia local prepara possibles desviaments i controls d'accessos, especialment als punts que poden ser susceptibles d'inundar-se. També es mantenen preparats els recursos dels serveis socials per poder habilitar espais d'acollida si fos necessari. Protecció Civil demana a la ciutadania que extremi les precaucions. Es recomana evitar soterranis, garatges i altres zones inundables, no travessar rieres ni zones amb acumulació d'aigua i no aparcar en punts baixos o prop dels cursos d'aigua. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. La vacunació està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara les que són més grans de 60 anys, les persones amb factors de risc, els infants petits, les embarassades i els professionals sanitaris. Laura Sancho és infermera d'atenció primària al CASAP Can Bou.
4: S'hauria de vacunar tota persona major de 65 anys, vale, o 60 anys, i que tingui alguna patologia de risc, és a dir, persones que siguin inferiors a 60 però que tinguin o tinguin una diabetes, una hipertensió, alguna malaltia cardiovascular, alguna immunosupressió, no? Gent que el fet de patir la grip faci que aquesta patologia de base es descompensi i és on tinguem el problema. Les dones embarassades es recomana, fins i tot si fa poc que han estat embarassades, també es recomana la vacuna, sí, tant de la grip com del Covid.
1: Ara s'obre la primera fase de la campanya de vacunació, que de forma esglaonada prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. La segona fase comença el 26 d'octubre. S'obriran cites prèvies de vacunació a la resta de grups, que és la població més gran de 60, diversos grups de risc i professionals de serveis essencials. La cita es pot demanar a través de La meva salut, al web citasalut.gencat.cat o directament al CAP de referència. Al seu torn, la tercera fase es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació ja sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. Salut recorda que la vacunació és la principal mesura per prevenir la grip i les seves complicacions.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ja ens estem acostant a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 6 d'octubre. Hem començat amb l'asfaltatge dels carrers, 80.000 metres quadrats els darrers 3 anys. Ara, fins a la primavera vinent, es posen en marxa dues campanyes d'asfaltatge més. La inversió total, sense comptar urbanitzacions de més abast, com ara Vellamar, serà d'1,4 milions d'euros. A la segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, entre altres veus, escoltarem la de les defensores dels drets humans, que aquesta setmana visiten Castelldefels. Escoltarem l'activista pels drets de les dones a Etiòpia, Hannah Lema. Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. És un projecte que coordina el Fons Català de Cooperació amb la participació de 30 ajuntaments catalans. Castelldefels hi participa des de 2013 i al llarg d'aquest temps ha acollit persones defensores dels drets humans de més de 30 països. A la nostra ciutat, Hannah Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha ofert aquest dilluns passat una xerrada oberta a la ciutadania a la sala Margarida Xirgo. Pel que fa a Hannah Lema, entrevistada per aquesta emissora, ha parlat de les discriminacions més comunes que pateix la dona al seu país, Etiòpia.
6: It's social, it's economic and it's political.
7: Principalment el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ve donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha al país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
1: Aquesta activista defensa que les dones haurien de prendre part dels processos de presa de decisions.
6: When I say women need to be part of decision making.
7: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat i el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que fa la presa de decisions i a la política. Pensem que potser això, a la llarga, sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós.
6: Gender washing can mean different things.
1: Considera una gran oportunitat visitar municipis com Castelldefels en el marc d'aquesta iniciativa.
6: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities.
7: Doncs sens dubte ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses, i sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen.
1: És Hanna Lema, és una de les defensores etíops dels drets humans que aquest dilluns ha visitat Castelldefels. Avui és el torn de Non tot gojo se dive sabic. Serà a 4:45 a l'edifici de la República. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking adreçada a empreses. És una trobada que vol facilitar nous contactes professionals i oportunitats de negoci i alhora mostrar aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i la realitat virtual en l'àmbit de l'empresa. Durant tot el matí, les persones participants podran presentar els seus projectes i serveis, conèixer possibles clients, proveïdors o col·laboradors i descobrir eines tecnològiques noves, orientades a millorar els processos, reduir costos i millorar també la productivitat. N'ha parlat la regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília.
8: Dentro de esta filosofía de dar vida al CIEC en on startup, que no solamente sea un alojamiento de empresas, sino que allí pasen cosas y que cualquier persona que sea un empresario, un autónomo, un emprendedor que esté, pues, que participe del tejido económico de nuestra ciudad, pueda tener ahí un punto de referencia, un punto donde encontrarse con otras personas del mismo tejido, nace el Networking Day. Y también nace, tras todas esas reuniones y esas colaboraciones que estamos haciendo con los demás centros de coworking de la ciudad, ¿no?
1: Aquesta sessió de networking de dijous combinarà les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. El tècnic municipal Santi Amaro, que és cap de Promoció Econòmica, subratlla que s'ha superat el centenar d'inscripcions previstes inicialment.
9: Doncs hem hagut de tancar agendes perquè amb 120, perquè ens estaven entrant més i ja teníem, diguem, superat l'aforament del CIEC on Startup, que és l'espai on es fa. Per tant, tenim 120 empreses, que sempre fallen algunes, per motius d'última hora, que en principi vindran el dia 8 amb una agenda tancada d'entrevistes amb d'altres empreses que tenen interès o bé en captar-te com a proveïdor o bé en tenir-te com a client.
1: Una jornada aquesta de dijous que vol posar en contacte el teixit empresarial amb professionals d'altres municipis i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci. Començarà a 9:45 del matí i s'allargarà fins a 2:15 a la planta baixa de l'edifici Lògic, a l'avinguda de Can Rabadà. La Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments un programa d'assistència per incorporar la intel·ligència artificial a l'administració local. El servei inclou assessorament, formació i tallers per identificar aplicacions pràctiques de la IA i desplegar-les de manera responsable. Anna López ha entrevistat el diputat de Noves Tecnologies, Antonio Vélez.
10: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
11: Hola, molt bon dia.
10: Per què se li va acudir a la Diputació fer aquest document?
11: Per aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. Aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals doncs per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial, de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions doncs, més útils per a la ciutadania.
10: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no.
11: Sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant per als ajuntaments doncs, per poder anar a donar resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un camí que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, i igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i per tant des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes de IA i tecnologies.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, els centres d'atenció primària comencen a notar també l'augment dels problemes de salut més habituals d'aquesta època de l'any. Són refredats, grips i altres virus respiratoris que tornen a formar part del dia a dia, sobretot quan passem més temps als espais tancats. Per aquesta raó, els professionals sanitaris recorden la importància de mantenir alguns costums, per exemple, una alimentació equilibrada i pròpia de la temporada. Meritxell Areny és professional d'infermeria del CAP al Castell.
12: Productes de temporada i de proximitat, productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ens trobem alguna mandarina, començarem a trobar els caquis, què més, la castanya, les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor el fruit estrella d'hivern. I el tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats.
1: També és un bon moment per recuperar rutines després de l'estiu, com ara, per exemple, tornar a fer activitat física.
12: A part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia. Hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer a part de l'alimentació? Fer exercici de forma regular i si pot ser en grup, pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa, balla, molt important, qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera de desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar.
1: I altres hàbits, diuen els professionals de la sanitat, ben senzills. Rentar-se sovint les mans, per exemple, ventilar els espais, tapar-se la boca i el nas a l'hora de tossir o esternudar i evitar el contacte amb altres persones si tenim símptomes. Castelldefels acull aquest divendres, dia 9, el Festival de Jotes Aragoneses amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari a partir de 7:45 del vespre d'aquesta celebració, que és a càrrec cada any de la Casa d'Aragó, de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Juan Ávila és secretari d'aquesta casa regional.
13: Pues un macrofestival de jotes pràcticamente idéntico al del Dia del Pilar, y que, puestos en contacto hace un par de años con el ayuntamiento, decidimos hacerlo antes de las fiestas con el fin de abarcar más público. De hecho, es que anteriormente lo habíamos hecho cuando hacíamos Nietzsche a la plaza, también lo habíamos actuado, pero se dejó de hacer con pandemia y con distintas cosas. Y ahora lo hemos recuperado ya el año pasado. Y la verdad es que fue un éxito. El año pasado faltaron sillas, faltaron de todo. O sea, pero muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos de cómo acabó y esperamos que este año sea aún mejor.
1: Al festival aquest divendres es ballaran i es cantaran jotes. El secretari de la Casa d'Aragó subratlla la participació dels infants.
13: Se alterna normalmente canto con baile y salen pues una serie de cantadores a cantar, que es lo que se le llama jotas de estilo, que es la jota cantada, y en la que no interviene el baile. Y luego sale el baile, que junto con la rondalla y el canto hacen las diferentes danzas y vienen a ser 5 o 6 danzas lo que llegan a hacer, incluido una de los niños, que siempre hace mucha gracia traer a los pequeñajos de 4 y 5 años.
1: El Festival de Jotes serà a 7:45, divendres, dia 9, a la plaça de l'Església. I abans de tancar, hem de fer una actualització perquè es manté la fase d'alerta. S'incrementa, però, el nivell de perill per intensitat de pluja per a la tarda i la nit d'avui. La darrera actualització de les prediccions del Meteocat preveuen un empitjorament en les condicions meteorològiques les properes hores. Aquestes noves previsions indiquen que s'incrementa el nivell de perill per intensitat de pluja a la comarca, amb una evolució desfavorable respecte a les estimacions anteriors de tan sols fa una estona. Entre les 2 i les 8, per tant, el nivell de perill passa d'1/6, que era moderat, fins a 2/6. I més endavant, entre les 8 i les 6 del matí, és a dir, a les 8 d'aquest vespre i les 6 de la matinada de demà, el nivell de perill s'incrementa, passa de 2/6, que era moderat, a 4/6, que és un nivell de perill alt. Durant aquest darrer període de matinada és quan es concentrarà la situació de risc més gran, amb una probabilitat elevada de formació de tempestes, xàfecs localment intensos i activitat elèctrica. Puntualment es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Amb la meteo tanquem l'informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar els principals continguts informatius de la jornada. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers 3 anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més que s'han invertit en l'execució de projectes específics d'urbanització, com és el cas de Bellamar. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions avui dimarts i la propera matinada. El nivell de risc d'aquesta tarda és baix, però s'incrementa tensió a partir de les 8 del vespre. La previsió indica, i ha fet, que canviï l'alerta. Acaba d'alarmar-se fins a un nivell de 4/6. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. Està especialment indicada per a persones vulnerables, majors de 60 anys, persones amb factors de risc, infants petits, embarassades i professionals sanitaris. torna el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició. Hanel Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha visitat aquests estudis a Ràdio Castelldefels. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking que s'adreça a empreses i professionals. Hi ha més de 100 inscripcions. I aquest divendres, dia 9, Festival de Jotes Aragoneses, amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari al vespre de la tradicional celebració per part de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels.
14: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el co

0: és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, pues, des d'una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
1: Quina força té l'estel com a símbol? Tu que ho coneixes bé, què diries?
0: Mira, l'estel, de fet, és, aquest festival pertany a un moviment internacional que va néixer als Estats Units, de gent que volava aquests estels i va decidir que era un símbol del vol per cridar per la pau, no? És una activitat d'oci en la que es lliga pues dos persones, en aquest cas la família, pares, mares, fills, filles, perquè una persona tan sol no pot volar un estel, necessita és una activitat conjunta, és una activitat d'aire lliure, o sigui, fora les pantalles, no volem més jocs de pantalles. I és una activitat familiar que simbolitza això, no? Fem alguna cosa junts i cridem junts per millorar aquesta situació que ara mateix al món ho tenim fotut.
1: A més, un estel ens podria abocar imatges dels coloms de la pau, per exemple, o tenir tota la força per evitar murs que es construeixen entre les persones?
0: Sí. De fet, històricament, els estels van néixer a la Xina, però també a Amèrica Llatina hi ha un moviment molt important, i a Europa, i sempre estan lligats a moviments de la pau i de missatges que es transmetrien a través dels estels.
1: A fons. Aquest any arriba en un moment internacional especialment complicat, però també ho han estat aquests últims. Parlaves des de l'any 2017, has parlat d'Ucraïna i d'altres conflictes. El significat de la jornada ha anat evolucionant amb els anys, però sempre fixat o sempre defensant la pau.
0: Sí. Sempre ha significat la pau i sobretot el diàleg com camí i la diplomàcia per reconduir els conflictes, reconduir aquests malentesos entre els éssers humans, no? És a dir, penso que la ciutadania al final és un contrapès també a decisions polítiques i que, com ara es veu amb la gent que està al carrer pel tema de l'habitatge, no? O sigui que quan les persones es reuneixen a un lloc i criden i fan pressió, aquesta pressió normalment fa una ressò als polítics per intentar per canviar coses, no?
1: És a dir, que quan es parla de pau es vol transmetre potser alguna cosa més que l'absència de guerra.
0: Exacte. La pau no és l'absència de guerra, és a dir, no és una actitud, com es diria, tan sol de no fer res, és a dir, la pau es construeix, s'aprèn, aprenem, podríem aprendre a l'escola, hi ha tot un moviment de cultura de pau que va néixer als anys 70 i 80, que realment... es transforma en la pau en una actitud activa, un aprenentatge, una manera de fer i de denunciar i de treballar perquè això sigui un bueno, estiguem a un món en què el respecte i els valors siguin els eixos fonamentals de la vida dels éssers humans, no?
1: Parlaves d'una jornada, la de Castelldefels, que té un component molt familiar. Per què és important, a criteri teu, començar a treballar la cultura de la pau entre els més petits?
0: Penso que és fonamental. És a dir, els que ja som una miqueta més grans, ja això ja tenim les nostres motxilles, la nostra visió del món... I penso que la gent jove, els infants, han de començar a reflexionar. O sigui, normalment, avui en dia, la infantesa està tot el dia amb un mòbil, amb

0: discursos d'odi, discursos de tot, fake news, és a dir, aquest és el seu món, no? Jo penso que ara mateix un festival d'estels que l'obre el món, que ajuda a reflexionar, participaran en aquesta edició participaran 12 escoles de Castelldefels a les que les hem donat un estel perquè posin missatges de pau i reflexionin sobre això, què significa la pau per ells, no? I aquests estels volaran aquest diumenge a la plaça a les 12 del migdia. És a dir, vindran escoles, vindran... Bueno, és per veure... Saps què passa? Que moltes vegades tu penses que també que ets sol i quan veus més gent que està amb aquesta visió del món, també és important per recolzar els teus valors, no? I això és el que volem, que els nens aprenguin des de petits que això no és una moda, no? Que és, que la pau és un camí d'activisme i que comença a una edat molt, molt, molt jove, saps?
1: A fons. Avui parlem amb Claudio Labanchi, cocoordinador d'Estels per la Pau, que se celebra aquest diumenge a la platja de Castelldefels. Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
0: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professionals d'estels des de Barcelona que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i, de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que bueno, al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra, penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau i la gent podrà conèixer aquest món, conèixer les persones que estan al darrere d'aquestes associacions i, igual, si alguna entitat l'agrada, pues podria participar després com voluntari. Tindrem activitats també de l'Associació Catalana de Jocs de Mà, és a dir, farem jocs artesanals, culturals, jocs lligats a la història de Catalunya també. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem gaudir tots a la plaça, amb una associació que organitza aquesta paella, no? O sigui, tindrem moltes activitats d'espectacle, de cultural i, a part, de totes les activitats del cel amb les estels.
1: Parlaves, Claudio, d'aquests estels gegants, que certament són espectaculars. Fa falta cooperar entre unes quantes persones per aixecar aquests tan grossos.
0: Sí, exactament. De fet, és que tots els estels, des del petit, igual necessites tan sol dues persones, però els grans necessites quatre o cinc. Això és una cosa que, al final és un símbol de la cooperació, no? Un símbol de que entre per volar un estel hem de ser diverses persones i uns amb la facilitat de sostindre l'estel, altres amb l'habilitat de fer figures acrobàtiques, l'altra persona ha d'agafar l'estel perquè no caigui. És un treball en equip i això es nota i es veu al cel. O sigui, penso que és un espectacle meravellós i molt, molt visual.
1: El Festival d'Estels per la Pau És una activitat que la coneixes molt bé, Claudi, he tingut relació durant molts anys, com ens deies. Quina resposta diries tu que ha anat havent aquests anys per part de les famílies i dels infants?
0: De fet, bueno, jo penso que aquest festival s'ha mantingut en el temps gràcies a totes les persones, ciutadans, nens, nenes, tothom que ha vist en aquest esdeveniment un símbol de ciutat. És a dir, van començar en l'any 2017, que també Manu era l'alcalde en aquests anys, no? I el primer any érem 30 persones a la platja i de fet, el primer any pensàvem això no es plenarà, no? Però ja el segon any van vindre 100 persones i després ja milers. O sigui, és increïble, no tan sol gent de Castelldefels, de tot el Baix Llobregat, inclús de Barcelona. I bueno, pues ja són milers de persones. Si el dia acompanya, és a dir, si no plou i si no fa mal temps, ve molta gent de moltes parts de Catalunya i jo penso que alguna vegada de fora, perquè a tota Espanya tan sol hi ha tres festivals d'estels, una a València, aquest i un altre al País Basc. I aquest és l'únic dedicat a la pau.
1: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat dels darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
0: Sí, mira, sí, de fet jo ja porto 15 dies mirant els partes meteorològics i òbviament molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars i bueno, pues penso a dia de avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, pues el següent cap de setmana no, a l'altre.
1: A fons. Avui parlem amb el cocoordinador d'Estels per la Pau, Castelldefels, Claudio Labanchi. Després de 13 edicions, hi ha algun moment en el pla personal o alguna imatge d'Estels per la Pau que recordis especialment?
0: Sí, la veritat és que quan jo vaig començar, els meus fills tenien 4 i 6 anys i tinc fotos de la meva filla quasi volant perquè se va agafar a un estel gegant. No, jo estava ahí com ostres i clar, ara són adults i bueno, pues és tot un recorregut, no? I he vist molt nens petits fer dibuixos meravellosos, missatges de pau que dius ostres, que donen un cop al cor, no? He vist bueno, moltes persones emocionades quan volaven 100 estels de nens i escoles, no? que dius, ostres, la gent jove té un missatge important i molt fort que ens volen donar, no? Que a la gent adulta, que estem amb aquestes guerres, aquestes coses, no? I si la gent jove vol la pau, penso que nosaltres hem de respondre, no?
1: Ja per acabar, Claudio, no et volem entretenir més, a no ser que hi hagi alguna qüestió que vulguis destacar, que no hàgim tractat. Si haguessis de resumir què significa fer volar un estel per la pau, de quina manera ho faries? Quina seria la crida a la gent?
0: Bueno, la crida és que vinguin aquest diumenge, estarem tot el dia des de les 10 del matí fins a les 6. No pararem al migdia, estarem allí amb voluntaris, la ciutat té bellíssimes persones que de forma voluntària vindran a ajudar estels, a ajudar l'organització, a donar suport a les entitats del Consell de Pau i Solidaritat. Penso que la crida és aquesta, és a dir, que vinguin les famílies, que gaudeixin, que prenin una paella i que bueno, pues que s'atreveixin a volar un estel. Al final, pensa que són jocs que bueno, a poc a poc s'han anat oblidant, no? Però que després, quan tu tornes a fer un estel, molts pares, no? I mares diuen, ostres, si això ho feia amb el meu avi, no? I recorden, hi ha una connexió generacional que és brutal, no? I que això pues, es transmet als nens, no? I a les nenes. I penso que és una cosa meravellosa.
1: Claudio Labanchi, que al costat del Consell de Pau i Solidaritat coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
0: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
1: Avui, Estels per la Pau ha estat tractat a Castelldefels a fons.
2: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. El trompetista Louis Armstrong de Nova Orleans, nascut el 4 d'agost del 1901, li dedico el programa especial del Club del Jazz. En Louis Armstrong estava considerat com un de les figures més carismàtiques i innovadores del jazz i va arribar a estar considerat el seu reconeixement com a músic i cantant internacional. Quan podia, anava i seguia bandes de música i jazz de la localitat. Va aprendre dels trompetistes i cornetes Boone Johnson, Buddy Petit i Joe Kim Oliver. El 1919, en Louis va ocupar una plaça de director musical que va deixar Joe Kim Oliver i la banda va ser la d'en Kid Horror, que era la popular del moment i feien com a temes estàndards el swing i donaven molta importància en aquella època. El swing va ser com un missatge de cara als aficionats del jazz que els va complaure durant molts anys. El 1924 va gravar amb els millors cantants del moment, com Bessie Smith, i va desplaçar-se a Chicago per tocar amb les Big Band de swing. En Louis podríem escriure molt més per la seva dilatada trajectòria professional amb la quantitat de bandes i músics que va compartir moments de la seva trajectòria professional. I com a galardons té l'estrella al Passeig de la Fama a Hollywood, Premi Grammy a la carrera artística el 1992 i Saló de la Fama del Rock el 1990. I és hora de posar fil a l'agulla amb el Club del Jazz per iniciar amb el swing de Louis Armstrong, el duet Louis Armstrong i Ellie Farrell aixequen el taló del Club del Jazz per escoltar-los amb molt humor aquest hit clàssic que és el swing. Wonderful sobre Led Sullivan.
1: Don't mind telling you in my humble fashion that you fill me through with the tender passion.

Santa Claus.

0: not as jazz.
1: Feliç trobada de dos grans de l'elit del jazz americà, amb el Louis Armstrong i Duke Ellington, que ens aporten al Club del Jazz un nou swing com és un to suau.
2: And now Louis Armstrong and the Duke. Let's hear it for them.

en Un To Suau. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, al Club del Jazz, el podràs escoltar sintonitzant la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

En aquest quart tema canviem l'estil del swing i passem al blues. D'en Lluís al Club del Jazz i ens ofereix Negre i Blau.

0: ja arribat al gran moment d'escoltar-li a Lluís al Club del Jazz el seu gran èxit amb aquest clàssic Quan els Sants Entren en Marxa.
1: Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us, When the Saints Go Marching In.

El blues també pot ser romàntic i en aquest cas en Lluís té un bon motiu per interpretar aquest blues al grup del jazz Un petó per construir un somni.

0: I tornem amb el swing clàssic ADN d'en Lewis, que va ser no que va fer ser reconegut com la tendència més present en les seves actuacions i concerts com Palau del Duc.
1: And now Louis Armstrong and the Duke. Let's hear it for them.

El següent tema, aquest tema que ara escoltarem, ha sigut i és molt escoltat pels seguidors del jazz, Mackie i el Ganivet.

I això ha sigut tot d'aquest especial de Louis Armstrong. Esperant, haureu gaudit, donarem les gràcies a l'estimat Miquel per la seva tasca tècnica i com a cluenda us deixem perquè gaudiu del gran èxit d'en Louis Armstrong, Hey Dolly.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem, bon dia. Avui és dimarts 6 d'octubre i aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Per començar, presentem els titulars de la jornada. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt dels darrers anys. Han estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització, com és el cas de Bellamar. Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla d'actuació municipal per inundacions durant avui dimarts i la propera matinada. El nivell de risc aquesta tarda és baix. S'incrementa a partir de les 8 del vespre, fa arribar a 2 sobre 6. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. Està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara gent més gran de 60 anys, persones amb factors de risc, infants, embarassades i professionals sanitaris. Torna el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 7a edició. Hannah Lemma, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha visitat els estudis de Ràdio Castelldefels. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking adreçada a empreses i professionals, amb el nom de Castelldefels Immersive Business Day. Hi ha més de 100 inscripcions. Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, els centres d'atenció primària comencen a notar també l'augment dels problemes de salut més habituals a aquesta època. Avui repassarem alguns consells saludables amb professionals d'infermeria. Aquest divendres, dia 9, Festival de Jotes Aragoneses, amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari al vespre de la tradicional celebració per part de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, el control tècnic, ha visitat aquest matí un dels punts on s'ha actuat darrerament en aquesta campanya d'asfaltatge. Som a la plaça de Joan 23 i ens trobem al costat dels tècnics municipals de Via Pública, Marc Gasulla. Què tal, Marc? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també ens acompanya Jordi Serret.
3: Hola, molt bon dia.
1: Avui coneixerem sobre el terreny com es van cobrint les principals necessitats de manteniment. Quantes actuacions s'han fet els últims anys?
3: Doncs aviam, el que seria actuacions, estem parlant d'unes 140 actuacions puntuals, a més de grans projectes que porten ja involucrada el que és la campanya d'asfaltatge.
1: Quines es destacarien com a més completes d'aquestes actuacions?
2: Per exemple, un dels carrers més importants amb una capacitat de trànsit més potent, per exemple, Bisbe Urquinaona, es va fer una actuació integral. També derivat de necessitats i sol·licituds ciutadanes i de mobilitat, una de la rotonda de l'antic restaurant del Sitio, i diversos carrers que s'han actuat, aquí mateix, aquí Agustina d'Aragó, el barri de Vista Alegre, el Passeig Marítim, sobretot, s'ha fet una actuació bastant potent, i el que falta.
1: Com es decideix? Com aneu radiografiant, vosaltres que sou al carrer, radiografiant?

0: tenim un cert coneixement o fem una sèrie de campanyes de prospecció per veure quins carrers doncs, estan ja esgotats a nivell de paviment i quins els hi falta poc. I llavors, en base a això, sempre calibrant una mica el cost-benefici per la ciutadania.
1: Parlàveu d'algunes actuacions que són inherents a grans obres d'urbanització. Un d'aquests casos seria Bellamar. És així? S'ha aprofitat, per, evidentment, per refer paviments?
2: Sí, Bellamar es va fer una obra de reurbanització on principalment el que preteníem era fer tota una xarxa de pluvials i aigües residuals i aprofitant doncs, que es feia tota una sèrie de rases per passar totes les canalitzacions, vam fer doncs, no només a l'asfaltat de l'ample que correspon estrictament a la rasa per on passen les canonades, sinó que vam aprofitar i vam fer una campanya d'asfalt en tot l'ample dels vials.
1: Són algunes de les actuacions que es fan aprofitant aquests plans de renovació, també de la xarxa d'aigua. No? Quina incidència tenen aquestes obres sobre la calçada? Mira, carrer Rafael Casanova, Can Roca, Doctor Trueta, etc.
0: Bueno, com ha dit el Jordi, tècnicament quan es fa una actuació d'aquest tipus s'hauria d'actuar només a la rasa més un sobreample, no? I es crea una junta que degudament tractada no hauria de donar cap problema, però la idea és, ja que fem aquesta actuació, intentar ampliar l'àmbit a tota la secció del carrer, perquè, òbviament, a nivell estructural és una solució molt més òptima i també tractes el paviment adjacent que ja té un certs anys i una vida útil. Llavors, a fi efecte també d'optimitzar costos, doncs el cost d'implantació d'un equip d'asfalt doncs no és el mateix que vingui per fer una coseta puntual que fer-ho molt. Llavors s'ha aprofitat, ja que es fa en les rases, doncs intentar fer tota la secció del carrer.
1: Ara mateix hi ha programades dues noves campanyes d'asfaltatge al novembre i després entre el febrer i el març. Quins carrers o quines zones es veuran afectats?
0: Serà una actuació global a tot el municipi. De fet, també això encara és una cosa bastant viva. S'està mirant, podem tenir unes certes necessitats també de carrers grans i també puntuals, però serà una actuació global. S'actuarà pràcticament a tot el municipi, perquè tot el municipi té necessitats en aquest aspecte. Sobretot, per exemple, al barri de la Pineda, jo crec que s'hi faran actuacions bastant potents, ja lligant-les també en actuacions que s'estan fent a les rotondes, i bueno, jo crec que tot el municipi es veurà afectat.
1: Quina previsió d'inversió hi ha per a aquestes campanyes?
0: La previsió econòmica, més o menys, és la que s'havia comentat anteriorment, que seria de l'ordre de, si no arribem al milió d'euros, poc li faltarà. El tema dels calendaris s'haurà d'ajustar entre si el que es farà abans de que acabi l'any i just després, perquè s'han de lligar, hi ha molts actors a l'espai públic i s'ha de lligar a fi de que tant els elements productius, que són els que executaran, com les necessitats veïnals, doncs, es compatibilitzin i intentin estar el més harmòniques possibles.
1: Marc Gasulla, moltes gràcies per atendre's, pel teu temps.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Jordi Serret, també moltes gràcies.
2: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
1: El Servei Municipal de Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, el PAM Inuncat, durant avui dimarts i la propera matinada de dimarts a dimecres. Segons la previsió del Meteocat, l'episodi de pluges es mantindrà entre les 2 del migdia d'avui i les 6 del matí de dimecres. Durant la tarda, el risc serà baix, amb una probabilitat baixa de precipitacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La situació pot empitjorar durant la nit, segons Protecció Civil. Entre les 8 del vespre i les 6 del matí, el Meteocat situa el risc en un nivell mitjà i preveu una probabilitat d'entre el 30 i el 70% que se superin aquests 20 litres en 30 minuts. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta. Davant d'aquesta previsió, els serveis municipals mantenen activats els dispositius preventius. Es revisen i netegen embornals i punts de drenatge. Es comproven les estacions de bombament i altres equipaments d'emergència. I la policia local prepara possibles desviaments i controls de

0: accessos, especialment als punts que poden ser susceptibles d'inundar-se. També es mantenen preparats els recursos dels serveis socials per poder habilitar espais d'acollida si fos necessari. Protecció Civil demana a la ciutadania que extremi les precaucions. Es recomana evitar soterranis, garatges i altres zones inundables, no travessar rieres ni zones amb acumulació d'aigua i no aparcar en punts baixos o prop dels cursos d'aigua. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. La vacunació està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara les que són més grans de 60 anys, les persones amb factors de risc, els infants petits, les embarassades i els professionals sanitaris. Laura Sancho és infermera d'atenció primària al CASAP Can Bou.
1: S'hauria de vacunar tota persona major de 65 anys, vale, o 60 anys, i que tingui alguna patologia de risc, és a dir, persones que siguin inferiors a 60 però que tinguin o tinguin una diabetes, una hipertensió, alguna malaltia cardiovascular, alguna immunosupressió, no? Gent que el fet de patir la grip faci que aquesta patologia de base es descompensi i és on tinguem el problema. Les dones embarassades es recomana, fins i tot si fa poc que han estat embarassades, també es recomana la vacuna, sí, tant de la grip com del Covid.
0: Ara s'obre la primera fase de la campanya de vacunació, que de forma esglaonada prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. La segona fase comença el 26 d'octubre. S'obriran cites prèvies de vacunació a la resta de grups, que és la població més gran de 60, diversos grups de risc i professionals de serveis essencials. La cita es pot demanar a través de La meva salut, al web citasalut.com, gencat.cat o directament al cap de referència. Al seu torn, la tercera fase es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació ja sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. Salut recorda que la vacunació és la principal mesura per prevenir la grip i les seves complicacions.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ja ens estem acostant a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 6 d'octubre. Hem començat amb l'asfaltatge dels carrers, 80.000 metres quadrats els darrers 3 anys. Ara, fins a la primavera vinent, es posen en marxa dues campanyes d'asfaltatge més. La inversió total, sense comptar urbanitzacions de més abast, com ara Vellamar, serà d'1,4 milions d'euros. A la segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, entre altres veus, escoltarem la de les defensores dels drets humans, que aquesta setmana visiten Castelldefels. Escoltarem l'activista pels drets de les dones a Etiòpia, Hannah Lema. Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. És un projecte que coordina el Fons Català de Cooperació amb la participació de 30 ajuntaments catalans. Castelldefels hi participa des de 2013 i al llarg d'aquest temps ha acollit persones defensores dels drets humans de més de 30 països. A la nostra ciutat, Hannah Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha ofert aquest dilluns passat una xerrada oberta a la ciutadania a la sala Margarida Xirgo. Pel que fa a Hannah Lema, entrevistada per aquesta emissora, ha parlat de les discriminacions més comunes que pateix la dona al seu país, Etiòpia.
3: Principalment, el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha en el país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
0: Aquesta activista defensa que les dones haurien de prendre part dels processos de presa de decisions.
4: When I say women need to be part of decision making.
3: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat, el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que fa la presa de decisions i a la política. Pensem que potser això, a la llarga, sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós.
0: Considera una gran oportunitat visitar municipis com Castelldefels en el marc d'aquesta iniciativa.
4: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities.
3: Doncs sens dubte ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses, i sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen.
0: És Hannah Lema, és una de les defensores etíops dels drets humans que aquest dilluns ha visitat Castelldefels. Avui és el torn de Non tot gojo se dive sabic. Serà a 4:45 a l'edifici de la República. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking adreçada a empreses. És una trobada que vol facilitar nous contactes professionals i oportunitats de negoci i alhora mostrar aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i la realitat virtual en l'àmbit de l'empresa. Durant tot el matí, les persones participants podran presentar els seus projectes i serveis, conèixer possibles clients, proveïdors o col·laboradors i descobrir eines tecnològiques noves, orientades a millorar els processos, reduir costos i millorar també la productivitat. N'ha parlat la regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília.
5: Dentro de esta filosofía de dar vida al CIEC en startup, que no solamente sea un alojamiento de empresas, sino que allí pasen cosas y que cualquier persona que sea un empresario, un autónomo, un emprendedor que participe del tejido económico de nuestra ciudad pueda tener ahí un punto de referencia, un punto donde encontrarse con otras personas del mismo tejido, nace el Networking Day. Y también nace tras todas esas reuniones y esas colaboraciones que estamos haciendo con los demás centros de coworking de la ciudad, ¿no?
0: Aquesta sessió de networking de dijous combinarà les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. El tècnic municipal Santi Amaro, que és cap de promoció econòmica, subratlla que s'ha superat el centenar d'inscripcions previstes inicialment.
6: Doncs hem hagut de tancar agendes perquè amb 120, perquè ens estaven entrant més i ja teníem, diguem, superat l'aforament del CIEC on Startup, que és l'espai on es fa. Per tant, tenim 120 empreses, que sempre fallen algunes, per motius d'última hora, que en principi vindran el dia 8 amb una agenda tancada d'entrevistes amb d'altres empreses que tenen interès o bé en captar-te com a proveïdor o bé en tenir-te com a client.
0: Una jornada aquesta de dijous que vol posar en contacte el teixit empresarial amb professionals d'altres municipis i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci. Començarà a 10:15 del matí i s'allargarà fins a 2:15 a la planta baixa de l'edifici Lògic, a l'avinguda de Can Rabadà. La Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments un programa d'assistència per incorporar la intel·ligència artificial a l'administració local. El servei inclou assessorament, formació i tallers per identificar aplicacions pràctiques de la IA i desplegar-les de manera responsable. Ana López ha entrevistat el diputat de Noves Tecnologies, Antonio Vélez.
2: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
7: Hola, molt bon dia.
2: Per què se li va acudir a la Diputació fer aquest document?
7: Per aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. Aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals doncs per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial, de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions doncs, més útils per a la ciutadania.
2: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no.
7: Sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant per als ajuntaments doncs, per poder anar donant resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un camí que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i, per tant, des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes de IA i tecnologies.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, els centres d'atenció primària comencen a notar també l'augment dels problemes de salut més habituals d'aquesta època de l'any. Són refredats, grips i altres virus respiratoris que tornen a formar part del dia a dia, sobretot quan passem més temps als espais tancats. Per aquesta raó, els professionals sanitaris recorden la importància de mantenir alguns costums. Per exemple, una alimentació equilibrada i pròpia de la temporada. Meritxell Areny és professional d'infermeria del CAP al Castell.
8: Productes de temporada i de proximitat, productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ens trobem alguna mandarina, començarem a trobar els caquis, què més, la castanya, les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor el fruit estrella d'hivern. I el tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats.
0: També és un bon moment per recuperar rutines després de l'estiu, com ara, per exemple, tornar a fer activitat física.
8: A part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia. Hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer a part de l'alimentació? Fer exercici de forma regular i si pot ser en grup, pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa, balla, molt important, qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera de desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar.
0: Hi ha altres hàbits, diuen els professionals de la sanitat, ben senzills. Rentar-se sovint les mans, per exemple, ventilar els espais, tapar-se la boca i el nas a l'hora de tossir o esternudar i evitar el contacte amb altres persones si tenim símptomes. Castelldefels acull aquest divendres, dia 9, el Festival de Jotes Aragoneses amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari a partir de 8:15 del vespre d'aquesta celebració, que és a càrrec cada any de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Juan Ávila és secretari d'aquesta casa regional.
9: pues un macrofestival de jotas prácticamente idéntico al del Día del Pilar y que, puestos en contacto hace un par de años con el ayuntamiento, decidimos hacerlo antes de las fiestas con el fin de abarcar más público. De hecho, es que anteriormente lo habíamos hecho cuando hacíamos Nietzsche a la plaza, también lo habíamos actuado, pero se dejó de hacer con pandemia y con distintas cosas. Y ahora lo hemos recuperado ya el año pasado, y la verdad es que fue un éxito el año pasado. Faltaron sillas, faltaron de todo. O sea, pero muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos de cómo acabó y esperamos que este año sea aún mejor.
0: Al festival aquest divendres es ballaran i es cantaran jotes. El secretari de la Casa d'Aragó subratlla la participació dels infants.
9: Se alterna normalmente canto con baile y salen pues una serie de cantadores a cantar, que es lo que se le llama jotas de estilo, que es la jota cantada, y en la que no interviene el baile. Y luego sale el baile, que junto con la rondalla y el canto hacen las diferentes danzas y vienen a ser 5 o 6 danzas lo que llegan a hacer, incluido una de los niños, que siempre hace mucha gracia traer a los pequeñajos de 4 y 5 años.
0: El Festival de Jotes serà a 8:15, divendres dia 9, a la plaça de l'Església. I abans de tancar, hem de fer una actualització perquè es manté la fase d'alerta. S'incrementa, però, el nivell de perill per intensitat de pluja per a la tarda i la nit d'avui. La darrera actualització de les prediccions del Meteocat preveuen un empitjorament en les condicions meteorològiques les properes hores. Aquestes noves previsions indiquen que s'incrementa el nivell de perill per intensitat de pluja a la comarca, amb una evolució desfavorable respecte a les estimacions anteriors de tan sols fa una estona. Entre les 2 i les 8, per tant, el nivell de perill passa d'1/6, que era moderat, fins a 2/6. I més endavant, entre les 8 i les 6 del matí, és a dir, a les 8 d'aquest vespre i les 6 de la matinada de demà, el nivell de perill s'incrementa, passa de 2/6, que era moderat, a 4/6, que és un nivell de perill alt. Durant aquest darrer període de matinada és quan es concentrarà la situació de risc més gran, amb una probabilitat elevada de formació de tempestes, xàfecs localment intensos i activitat elèctrica. Puntualment es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Amb la meteo tanquem l'informatiu d'aquest dimarts 6 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar els principals continguts informatius de la jornada. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers 3 anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més que s'han invertit en l'execució de projectes específics d'urbanització, com és el cas de Vellamar. Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla d'actuació municipal per inundacions avui dimarts i la propera matinada. El nivell de risc d'aquesta tarda és baix, però s'incrementa tensió a partir de les 8 del vespre. La previsió indica, i ha fet, que canviï l'alerta. Acaba d'alarmar-se fins a un nivell de 4/6. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. Està especialment indicada per a persones vulnerables, majors de 60 anys, persones amb factors de risc, infants petits, embarassades i professionals sanitaris. Torna el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 7a edició. Hanel Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha visitat aquests estudis a Ràdio Castelldefels. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, dia 8, una nova jornada de networking que s'adreça a empreses i professionals. Hi ha més de 100 inscripcions. I aquest divendres, dia 9, Festival de Jotes Aragoneses, amb motiu de la festivitat del Pilar. La plaça de l'Església serà l'escenari al vespre de la tradicional celebració per part de la Casa d'Aragó de Gavà, Castelldefels i Viladecans. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels. Un dia més amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12. Ràdio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
4: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.
6: Ràdio Castelldefels.
7: Castelldefels avui.
8: Molt bon dia. Iniciat el període de presentació de sol·licituds d'una nova convocatòria dels plans d'ocupació. L'Ajuntament posa en marxa aquest nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és ja obert fins al 31 d'octubre. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l'any 2027. En marxa les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre. Ahir, dilluns 5 d'octubre, començaven aquestes activitats que els dos equipaments municipals acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. Cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació són els grans blocs temàtics d'unes activitats amb un gran protagonisme de les entitats de la nostra ciutat. I acabem amb una mirada als esports, ja que la pluja marcava el cap de setmana esportiu. La gran majoria de les competicions esportives es van suspendre. Malgrat això, els partits dels sèniors del CRUC i del Castelldefels Hockey Club sí que es van disputar. Per una banda, els sèniors del CRAC van debutar sota l'aigua. Per ordre cronològic, parlem del CRUC sènior femení, que va perdre contra el Poblenou barceloní amb un 22-24. I per altra banda, el sènior masculí del CRUC feia el seu partit contra la Universitat de Barcelona i amb un resultat de clara victòria castelldefelenca amb un 5-32. I per acabar, doble victòria dels sèniors del Castelldefels Hockey Club. Aquests dos equips que van jugar el passat cap de setmana van guanyar els dos. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més titulars destacats d'aquesta jornada de dimarts 6 d'octubre. Molt bon dia, fins després.
7: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
9: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castel de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castel de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castel de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castel de Fels.
1: Bon dia, Castel de Fels. Buenos días, Castel de Fels. Aquí comienza Castel de Fels, així som. Pues sabremos los contenidos de uno de los programas de la parrilla de Radio Castel de Fels de hoy. Me estoy refiriendo al canto popular latinoamericano Ernesto Duclosón. Nos hablará qué es lo que presenta el programa hoy. Hoy es martes, sí, por lo tanto, el Partido Popular en nuestro espacio Castel de Fels Coffee. Hablaremos con Mar Sicilia, concejal de Promoción Económica y Comercio, que nos anuncia algunas iniciativas. Llopi, que es el inspector de la policía local, nos comunicará las incidencias de seguridad, si es que ha hagut, de las últimas horas a Castel de Fels. Y aquesta setmana se celebra la Setmana de Salut Mental. Parlarem amb Antoni Serrano, ell és director de Salut Mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, sobre el programa d'activitats que s'impulsa des d'aquest equipament, des d'aquest organisme. Ell és veí de Castel de Fels també, i ens donarà doncs pinzellades de com està a hores d'ara, segons doncs les dades que tenen des de l'Hospital Sant Joan de Déu, la situació per a les persones que tenen aquestes patologies. I com sempre, la nostra mòbil voltarà pel comerç local. Comencem, welcome.

Aixi som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels consolida els bons resultats de la policia local en seguretat i convivència. La policia local reforça la seva capacitat per prevenir, actuar i estar més a prop de la ciutadania. Un 27% més d'agents, de 103 a 131, increment de la flota de vehicles, 12% menys de delictes des de maig de 2023, un 87,5% menys d'ocupacions il·legals, més de 100 càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial, més agents cívics i la incorporació de protecció civil i més presència i interacció amb la ciutadania són algunes de les dels destacats des del cos de seguretat local. A més, continuen avançant amb el projecte d'un nou equipament policial a la zona de la platja. Des de l'àrea d'empresa i treball, l'atur baixa a Castelldefels un 1,4% al passat mes de setembre. Les dades mostren que el mes passat s'han registrat al municipi 32 persones menys en situació de desocupació. El nombre total de persones en aquesta situació és ara de 2.322. I acabem amb l'àrea de salut i el següent destacat, perquè ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Des d'ahir dilluns 5 d'octubre i de forma esglaonada es prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu, una ocupació que ha crescut 364.471 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sent predominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació. On ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. La comarca del Barcelonès doncs, està del 84%, però aquesta, clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny.
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de la baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No, i no hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments del, com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar en l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs quelcom més a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem al 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix i disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

0: Doncs amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Recordem doncs, aquest període d'alertes de pluies intenses que han hagut sobre Castelldefels, una mica les actuacions que la policia local heu dut a terme. Bé, de fet, encara estem en alerta menor, però aquests dies, segons els serveis meteorològics, és probable que torni a plujar.
1: Doncs sí, ja,
0: a ploure, perdó.
1: Ja torna a ser un tema recurrent, no? Perquè cada dia estem no sortint d'una alerta i entrem en l'altra. No? Vull dir, és un tema que ja fa un temps que estem... Que ja ho veiem venir també, perquè aquesta escala d'aquest estiu i la temperatura del mar, doncs, d'alguna forma se presta que quan entra aire fred passi això. Bueno, en definitiva, estem tenint una successió d'alertes. Nosaltres voldria destacar que des de Castelldefels fins ara mateix estem sortint prou ben parats, toquem fusta per continuar amb aquesta situació. Pensem que veïns com Hospitalet, de Barcelona i ja de cara al Maresme, de cara al Vallès, ho estan passant molt malament. Nosaltres, per sort, toquem fusta i esperem que sigui així. Les alertes doncs, les encarem en comitès d'emergència, activant tots els recursos disponibles del Parc de l'Ajuntament, en el qual estem representats totes les institucions que podem treballar aquí. Estaria parlant de Medi Ambient, estaríem parlant de la brigada, estaríem parlant de SAC, la policia per descomptat, i intentar coordinar la millor forma possible doncs, qualsevol actuació en situació de tensió o de risc. Insisteixo, se'ns ha negat algun pont, ho hem previst, ho hem fet els talls necessaris, de tal forma que el que crec que és un motiu d'estar orgullós és que ara mateix a Castelldefels, amb aquest episodi d'alertes i de pluges, no hem tingut cap incident greu, ni tan sesquera se'ns ha quedat cap vehicle a cap pont, i bueno, doncs estem d'alguna forma orgullosos, tot i que també som conscients de que no hem patit com les precipitacions tan intenses com d'altres municipis.
0: Explicàvem aquests dies en els programes especials que ha realitzat Ràdio Castelldefels al voltant d'aquest episodi de pluges que ha estat fonamental que les persones, la ciutadania, fer cas de les recomanacions oficials, no sortís al carrer i no es desplacés més enllà del que fos necessari.
1: Sí, jo voldria destacar una vegada més la bona col·laboració ciutadana perquè en aquest cas doncs, sí que s'ha de prendre molt en sèrio tot i tractar-se d'un dissabte i un diumenge, que són dies on la gent també té mobilitat d'oci. En aquest sentit, doncs, la mobilitat se va restringir moltíssim. Nosaltres vam estar treballant sobre el carrer i vam notar, per sort, aquesta restricció de trànsit i se van atendre perfectament totes les alertes que vam dir i totes les indicacions des de la policia i des de l'Ajuntament que permanentment vam anar a donar. I això al final ha esdevingut en que no hem tingut cap situació greu, no hem tingut salvat algun arbre que ha caigut, que això és imprevisible, però no hem tingut cap vehicle que se'ns ha quedat clavat dintre del pont. Van actuar perfectament les barreres de tancament quan van ser requerides i insisteixo en que estem ara per ara orgullosos de com ha sortit això, tot i que estem a l'espera perquè l'episodi pel que estem veient ara mateix a la tele doncs, encara no ha finalitzat i se pot tornar a revivir en qualsevol moment.
0: És fonamental també que la ciutadania faci cas dels alerts que rebem als mòbils i de les recomanacions oficials.
1: Sí, jo en aquest sentit voldria destacar que de vegades podem sentir certa, ara va dir hartazgo, no? En castellà per part de persones que diuen otra vez, bueno, però és que al final hem de ser conscients de que és molt, molt difícil preveure on caurà un xàfec molt intens. Vull dir, tenim ja se'ns informa, les alertes salten, hi ha tecnologia molt bona, però ara per ara és quasi impossible saber si caurà aquí o caurà a Hospitalet. Pensem que aquí a Castelldefels doncs, va caure una quantitat més o menys que era assumible, però a Hospitalet ja no va ser així. I si parlem de Granollers, ja no té de res, i el Maresme. Hauria pogut passar aquí? És que pot passar demà aquí. Aleshores, tot i que a la ciutadania li arriben aquestes alertes, pues, al final no ha passat nada, no ha passat res, però pot passar en qualsevol moment. I de vegades no passa res perquè fem cas a aquests avisos. No passa res perquè, com hem fet cas i hem disminuït el moviment i els desplaçaments, doncs al final no ha passat res. Potser si no estiguessin aquestes alertes sí que passaria. I vull insistir en que és molt important continuar prestant atenció a aquestes alertes, no minimitzar-les, no desnatar-les, són importants i quan saltin hem de ser conscients que tot i que no passi millor que millor, però pot passar.
0: Doncs canviem de tema perquè tu vas ser, juntament amb altres representants de l'Ajuntament de Castelldefels, a Isla Cristina, a Huelva, participant en una ponència sobre platges, una ponència en un congrés internacional. Què és el que veu explicar allà?
1: Doncs sí, mira, aquest any es van invitar des de la la Bandera Blava, tot el que és l'organització de Bandera Blava, ens van invitar a Castelldefels per explicar el nostre model de seguretat dins del tercer congrés internacional de banderes blaves de, per això, internacional, de tot el món. Aleshores ens van invitar, com a ponents, vam anar a Isla Cristina, a Huelva, i vàrem explicar davant de gent de pràcticament tota Espanya i gent de l'estranger el nostre model policial a la platja. Bueno, és un model, primer de tot, definir el que és la platja Castelldefels, perquè tothom coneix Castelldefels, però ningú sap ben bé en què es distingui d'altres platges, no? Una platja metropolitana, 2,5 milions de visites. I jo vaig posar, per començar a definir la platja, crec que el més significatiu és que te pots trobar doncs, 40 persones de l'àrea metropolitana. Recordem que estem tenim 1,5 milió d'habitants al voltant nostre, en 15 quilòmetres, tenim la ciutat més densament poblada d'Europa com Hospitalet, i d'alguna forma són la primera platja, la platja més important, que pot ser un desahogo per tota aquesta densitat poblacional, i es poden trobar 40 persones o 30 o 20 de la metropolitana amb ganes de festa, amb altaveus, amb música, amb nevera i tal, i al costat, amb una guingueta o allà a un altre costat, pot estar gent tan rellevant com pot ser Leo Messi o el Gasol o... Bueno, això és Castelldefels. I la definició era que ha de sortir contenta la nostra platja tant les persones visitants que tenim d'aquí, del voltant nostre, com visitants turistes, com els visitants més il·lustres que tenim a Castelldefels. Se tracta d'aconseguir uns nivells de qualitat, sobretot de seguretat, que creiem que ho aconseguim, perquè les dades que tenim ara mateix de delinqüencials són mínimes, o sigui, els furts han caigut tremendament, no tenim furts, perquè hi ha una cosa molt bàsica, això ho vaig explicar a la ponència, vull dir, tu pots anar a una platja molt maca, fantasiosa, paradisíaca, et passa molt bé, però si te roben el mòbil, tota ta vida te'n recordaràs que en aquella platja te van robar el mòbil. I això és el que intentem des de la policia, que no se'n vagi ningú del nostre municipi a la sensació de que hi ha inseguretat. Això juntament d'altres moltes coses que fem i treballem, però la més bàsica és la inseguretat. No podem permetre que ningú vingui a la nostra platja i sigui insegur. I creiem, les dades així ho demostren, que ho estem aconseguint. La ponència va ser més àmplia, evidentment, vam parlar de molts fets puntuals. Pensem que va tenir una bona acollida. Molta gent es va preguntar després per algunes coses que fem, a l'hora sobretot de la coordinació amb salvament importantíssim. Són els més dèbils, hem de parlar cada dia. La policia de platja cada dia que quan inicia el servei ha de parlar amb tots els socorristes de la platja i hi ha d'haver un intercanvi de comunicació important. Amb Protecció Civil cal parlar també cada dia. També cal parlar amb tot el sistema hosteler que tenim, de les guinguetes. Hem de parlar amb ells com estan, si han vist algo estrany, si falta alguna cosa. I tota aquesta comunicació permanent, aquestes reunions, aquest posar-nos cara uns als altres, és el que fa sorgir les sinergies suficients per tal de minimitzar doncs, tots els episodis que puguin haver delinqüencials al nostre municipi. I, insisteixo, les dades així ho demostren.
0: Molt bé, doncs aquell dia també se celebrava el Sant Miquel, que és el patró de la policia, i amb aquest motiu, any rere any, doncs, té lloc un acte doncs, en el que ret homenatge no només als policies locals i a la resta de cossos policials que operen al nostre municipi, sinó també a la ciutadania doncs, que ha ajudat a prevenir un delicte. A mi m'agrada destacar sempre això, perquè és una implicació que hauríem de tenir tothom. Moltes vegades no vosaltres us arriba una alerta o un avís d'un vehicle que us permet detenir una persona que té un comportament estrany o que està cometent algun delicte en aquell moment.
1: Bueno, jo aprofito per dir, crec que ho he dit moltes vegades, però no m'he cansat de repetir-ho, la policia sense la col·laboració ciutadana no som ningú. Una policia que no estigui integrada en la seva ciutadania, en la seva societat, és una policia inútil. Aleshores, nosaltres som efectius en tant en quant la ciutadania confia en nosaltres, la ciutadania es té confiança i la ciutadania col·labora. Evidentment, si nosaltres no ens arriba cap trucada, és molt difícil, perquè un cotxe patrulla es veu arribar des de molt lluny i, evidentment, qui delinqueix o fa alguna cosa, alguna malifeta, quan veu el cotxe no ho farà. Nosaltres som efectius en tant en quant la nostra ciutadania col·labora amb nosaltres i confia en nosaltres i d'aquesta forma aconseguim doncs, unes bones dades i un bon resultat. I això intentem premiar-ho també al nostre patró. El nostre patró és un dia de celebració de la policia, però no solo de la policia, de tota la ciutadania, perquè intentem d'alguna forma també doncs, fer copartícips a aquesta gent que ha col·laborat, a aquesta gent que ens ha ajudat. I ja no vull dir una trucada, sinó una gent que un dia, per exemple, doncs, en un incendi se va d'entrar, va arribar abans i va aconseguir mitigar-ho fins que arribi els bombers, qui va fer una ajuda amb un nen perdut, no sé, mil coses, que de vegades ja no estic parlant solo de delinqüencial, estic parlant de col·laboracions meritòries de civisme, d'implicació dels ciutadans que són la majoria, per sort, i aquell dia intentem fer un reconeixement, alguns d'ells, no tots els que voldríem, però desgraciadament no tenim capacitat per fer un reconeixement a tots un per un, fer-li algun tipus de placa o algun tipus de menció, però sí que els més significatius, així com també intentem reconèixer doncs, el bon treball d'altres cossos que han col·laborat, que han fet actuacions meritòries, i en definitiva crec que és un dia de festa, ja no sols per cossos policials, sinó per tothom, pel municipi, perquè s'apropi, perquè confia en la seva policia i perquè vegi que estem al servei d'ells.
0: Un dia que es queda petit i al recinte on es fa. Perquè, com deies, clar, no només estan agents de la policia local, sinó també d'altres coses policials, ciutadania, companys, companyes sí, de l'Ajuntament, sí, sí, etcètera, no?
1: Sí, crec que ja és conscient de que caldrà segurament anar prenent nota i anar buscant algun lloc més ampli per tal de poder acollir tota aquella gent que ens agradaria vingués al nostre patró. Segurament ja hi ha qui està pensant en alguna fórmula per tal de que això sigui així.
0: Molt bé, doncs Lepi, que és l'inspector de la policia local, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes qüestions d'actualitat dins del vostre cos policial. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos els vostres micròfons per poder explicar aquesta actualitat.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Barcelona! Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al

Bon dia. Acaben les obres d'ampliació de la zona de fitness del SEM Can Roca. Els treballs de millora permeten oferir més espai a les persones usuàries. Es tracta d'una actuació destinada a adaptar els espais esportius als usos actuals del centre i a les necessitats futures dels seus usuaris i usuàries. Castelldefels presenta el seu model de seguretat a la platja al Congrés Internacional Bandera Blava. La cita, celebrada del 30 de setembre al 2 d'octubre a Isla Antilla, ha comptat amb la participació de representants de la policia local de Castelldefels. La ciutat ha compartit escenari amb població.